0: explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
1: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
0: En motociclisme aquest diumenge han operat Marc Márquez, tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat al Gran Premi de França.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
8: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
9: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
10: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
8: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Si visites Suïssa i les grans formatgeries de Gruyère, per exemple, t'expliquen com les diferents flors que mengen les vaques donen matisos a la seva llet i, en conseqüència, al formatge que en sortirà. I fins i tot te les fan olorar, aquestes flors. La violeta, el narcís, el trèvol vermell, les margarides silvestres... Els animals, de fet, ja estan més avesats a menjar-ne que nosaltres, de flors. A casa nostra, però, en tenim tota una eminència, que és la Yolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors, que sempre ha fet bandera de tots els matisos de les flors als plats. I jo me la imagino aquests dies a la Yolanda Bustos passejant pel temps de flors de Girona, una ciutat volcada en tot el repertori floral hagut i per haver-hi. De les més utilitzades a la cuina, doncs la violeta, la borratja, la rosa silvestre, els pensaments i la flor de taronger o l'aigua de roses que tant fan servir al Pròxim Orient per elaborar dolços, les flors del cirerer al Japó i tots els plats dedicats al sakura o les nostres flors de saú, que són minúscules blanquetes que es poden arrebossar o fer-ne bunyols. Encara que una de les flors insuperables amb diferència, ingredient en ella mateixa, no pas petita, però sí delicada, a més no poder, és la flor de carbassó, que podem farcir i podem arrebossar o coure al forn, i quan en menges tot semblen flors i violes.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé, mira que ho he provat vegades, això de farcir una flor de carbassó, i no.
1: És difícil, eh?
2: És complicat,
1: sí.
2: Sempre se t'acaba trencant...
1: I amb què has provat de farcir-la? Amb formatge?
2: Sí, amb un tipus de formatge d'aquests i tal, però és igual, ho intentes, comences a farcir allò i bueno, a mi se m'acaba trencant, no sé si sóc una mica maldestre, però...
1: No, és molt allò que dèiem, és la pell és gairebé transparent, no? Vull dir que
2: hi veus
1: a través.
2: Hi deu haver algun truc...
1: Una màniga pastissera, ara pensava. Saps? Posar-hi el farcit a dins i llavors amb la màniga pastissera, bueno, potser
2: allò, tocant molt poquet
1: molt
2: la flor
1: poquet, i tal. Sí. O si no la pots arrebossar sola, que és el que jo faig quan no em vull posar amb merders com aquests, però endavant les flors de carbassó. Va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
2: Doncs començarem convidant el detectiu Conan, perquè el cas que explicarem és digne d'un capítol d'aquest personatge.
1: Som-hi, expliquem-lo.
2: Poso que el coneixes, no, el detectiu Conan?
1: Sí, bueno, doncs, memòria, però sí.
2: Sí. El titular que ens va cridar l'atenció el vam llegir a principis d'any. A mig gener havia desaparegut Koichi Kubabara, el xef del restaurant barceloní Escapar, que tot just un parell de mesos abans havia rebut la seva primera estrella Michelin.
1: Sí, no cal dir totes les bromes que es va fer, perquè clar, es deia Escapar al restaurant i ell s'havia escapat, bueno, tal. Kubabara no va assistir a aquella gala de les Michelin, es veu que poc abans s'havien discutit amb el propietari del negoci, que era Kuyinobe Tone, sobre qui dels dos podia assistir a la gala, perquè només disposaven de dues invitacions.
2: Exacte.
1: Sí?
2: Veus com ja aquest plantejament ja és molt de capítol de detectiu Conan.
1: Sí.
2: Total, que des de la gala de les estrelles Michelin, el restaurant Escapar, que hauria d'haver estat gaudint de l'èxit, va estar tancat. Quan se li preguntava al propietari sobre els motius del tancament, deia que no sabia on era en Kuwabara. Ningú en sabia res.
1: Sí, ell va dir, és que ha fugit, oi?
2: Sí,
1: la gent volia reservar.
2: I no en sé res, no em puc posar en contacte amb ell.
1: El restaurant tancat, va. I com evoluciona això?
2: Clar, el misteri va anar creixent, el misteriós cas del xef desaparegut quan li donen la primera estrella Michelin, les teories sobre la seva desaparició van anar multiplicant-se, fins que aquesta setmana Ferran y Medio ha publicat al periòdico la resolució del misteri. El xef va agafar la baixa laboral i no s'ha reincorporat a la feina per desavinences amb la propietat.
1: Oh, o sigui que aquí és on es destapa, Ferran y Medio ha destapat al periòdico aquest cas d'explotació laboral flagrant.
2: Exacte,
1: quan entres
2: tot.
1: En els detalls.
2: Es veu que la nit abans de la gala el xef Kuwabara va haver d'anar a l'hospital amb un quadre d'ansietat. El motiu eren les condicions laborals que havia de suportar, jornades de fins a 16 hores, tasques que no li pertocaven al xef, com recollir reserves, anar a comprar, rentar plats, netejar els lavabos, fins
1: Mare
2: i tot.
1: Mare de Déu.
2: A més, li van anar retirant personal de mica en mica fins a arribar a estar sol durant 3 mesos. Un desastre que va patar la nit abans de rebre l'estrella Michelin. Kuwabara va decidir denunciar, iniciar un procés legal que va acabar el mes d'abril passat amb l'empresari que dèiem, Tone, indemnitzant el xef per danys morals i per l'acomiadament improcedent.
1: Déu-n'hi-do, un cas més malauradament extrem aquest, d'explotació laboral al món de la restauració, i a veure quin futur li espera a tots dos, però nosaltres, home, desitjaríem que el xef Kuwabara pogués obrir un negoci propi, perquè és un cuiner extraordinari, això sí, per separat, òbviament. I si ve el detectiu Conan al restaurant Caníbal, a què el convidem?
2: Home, Paula, qualsevol fan del detectiu Conan sap que el seu plat preferit és el curri amb arròs o curri japonès.
1: Veus com em falla la memòria?
2: Porta poma i mel.
1: Ah,
2: sí? Per més dades.
1: Que bo, que bo. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: Algú de la generació Z.
1: Sí, jo m'he perdut a la... Bueno, sí, la boomer la tinc controlada, però la Z quina és?
2: Ho he hagut de consultar, No està gaire definit, però són persones nascudes més o menys entre el 95, aquells anys, i el 2010. O sigui, persones que ara tenen entre 16 i 30 anys.
1: No som nosaltres.
2: Per molt poc,
1: Però no som. I què els hi passa a aquesta bona gent?
2: Doncs hi ha un parell de consultores que han estudiat les preferències i costums que es troben de la generació Z, o sigui, d'aquests joves que amb 18, 19, 21, 25, 29 anys surten a menjar a restaurants. I hi ha algunes conclusions que criden l'atenció.
1: A veure, quines?
2: Per exemple, que gairebé la meitat dels enquestats pensa que menjar sa vol dir consumir aliments de qualitat i no pas consumir menys calories. Que hi ha consciència que consumir ultraprocessats i aquestes coses, tot això no és saludable. Un altre, que el 26% dels enquestats, o sigui, una mica més d'una quarta part, no veuen el ni en dinars ni en sopars. I els que ho fan són més selectius, prefereixen prendre una sola copa d'un bon vi, per exemple, que una ampolla sencera d'un vi de menys qualitat.
1: Mira, aquí m'hi representa la generació Z, veus?
2: Jo no. I que el menjar preparat dels supermercats està guanyant adeptes a l'hora de dinar els dies feiners, posant-se a l'alçada del menú del dia o del menjar ràpid, que de moment, encara que sigui per molt poc marge, encara són les opcions preferides amb un 17,4% dels vots. I pel que fa a l'eina de recerca gastronòmica, aquí sí que m'adono que no sóc de la generació Z, el 58% fa servir TikTok i un 77% dona molta importància al fet que un establiment tingui moltes recetes.
1: Jo tampoc ho sóc de la generació Z.
2: No.
1: I si venen o si venen ells, sí, al nostre restaurant, a què els convidem?
2: Doncs mira, anirem a buscar una fideuà al súper d'aquí davant.
1: Sí, ja sé.
2: Estalviem temps i ells seran feliços.
1: Els hi sonarà, segur. Ja l'hauran tastat abans, ja t'ho dic ara.
2: Sí.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs haurà de venir algun vegà barra vegetarià perquè deuen estar de dol.
1: Bueno, intuint. El que m'explicaràs ara ja em convido jo, encara que sóc omnívora, declarada, però sí, ja sé què em vas a dir.
2: Ha tancat les portes definitivament al restaurant Rasoterra, una referència a Barcelona de la cuina vegana.
1: Sí, i deia que jo em convidava perquè Rasoterra havia aconseguit moltes fites com a restaurant, però una d'important va ser pol d'atracció, no només pels vegans i vegetarians, sinó per tothom.
2: Exacte. Sí. I no sempre han estat vegans al Rasoterra. El 2013, quan van obrir, eren un restaurant vegetarià amb influència de la cuina italiana, per tant, hi havia molt làctic per allà. Van fer la conversió total al veganisme el 2020 amb la xef Adriana Carcelén, un restaurant amb producte de proximitat que disposa d'or propi, defensors del moviment slow food, totes aquestes coses que ens agrada.
1: Exacte, i els seus propietaris, la Chiara Bombardi i el Daniele Rossi, no ho veuen, per cert, com a cap derrota. És interessant aquest punt de vista. De fet, el Daniele li explicava a la Cristina Jolonga en el seu podcast Comer. L'escoltem.
3: Yo creo que no es buena lectura leer el cierre de un restaurante como una derrota. Es normal que las cosas empiecen y se acaben, sobre todo si se acaban bien, como en nuestro caso cerramos en un súper buen momento. Nos conoce mucha gente, muchísima gente ha disfrutado de Rasoterra. Hemos hecho un buen trabajo, hemos puesto la gastronomía vegetal donde queremos ponerla y ahora que tome relevo a alguien más.
1: Doncs això esperem, i sort en els nous projectes d'aquests dos cracs, encara que lamentem la pèrdua del Rasoterra, i si ve, no sé, una taula de vegans o jo mateixa, que els convidem.
2: Doncs mira, podríem fer un pinxo d'api amb pesto de fruits secs i crema de pastanaga espaciada. És un plat molt representatiu del Rasoterra.
1: Boníssim, a l'alçada d'unes flors de carbassó farcides. Ja els tenim a tots. A Generació Z, veniu, o deuen estar aquí ara comprant-se el dinar, el detectiu Conan i qui vulgui venir com a representant dels clients clients del Rasso Terra. I la Dolors, a veure què ens ofereix avui, va.
4: Dolors.
5: Bon dia, ben tornats.
4: Gràcies.
5: Sí. Veniu amb gana?
1: Sempre, sí. Sempre.
5: Doncs avui tenim unes múrgoles farcides amb carn picada de cuiner.
4: M'encanten.
5: Un carpaccio de periodista que amanim amb una picada de fruits secs i uns caragols a la llauna amb un toc de cuinella i de tar. I com a plat fort us podem oferir un arròs del Delta amb lloms de psicòloga, una pasta farcida de formatge fresc i fuster, o bé uns cervellets d'historiadora arrebossats. Què us ve més de gust?
4: Què fem? Fem un arròs. Fa molt de diumenge.
1: Fa molt que no en teníem a la carta.
4: Sí,
1: és raro,
4: sí,
1: però
4: sí,
1: ha costat, tu.
4: Doncs va, fem l'arròs, que fa festa, i aquesta nit...
5: Fantàstic! De seguida l'arròs del Delta amb lloms de psicòloga.

0: d'abril.
1: Diumenge a la una del migdia,
0: tu cora
1: a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
2: I contenta de retrobar-me una altra vegada a la taula del caníbal amb aquest trio de cervellets excepcionals. Bé, de moment només en són dos. Carme Gasull, com estem?
3: Molt bé, Paula Molés.
2: Bon dia. I Arturo Puente, com estem, Arturo?
4: Hola, molt bon dia.
2: Ben trobat, ens falta el tercer, que ja sabem qui és, que és Jordi Vilà, que no sé, avui no té... És el
3: està cuinant,
2: que...
3: està cuinant.
2: Sí, però té el restaurant tancat.
4: Sí, però per casa,
3: no sé,
4: casa.
3: Però ja el va de cuina, hi ha tantes coses...
2: Pelant carxofes, me l'imagino ara mateix, venint cap aquí, no sé.
4: Dóna bueno, molta feina la carxofa.
2: Dóna molta feina la carxofa, sí, sí. Ah, bé, amb l'Arturo Puente d'aquí una estoneta descobrirem, ja ho sabeu, aquestes històries darrere les grans fortunes de la indústria alimentària catalana, però comencem, doncs, amb els anfitrions dels restaurants, amb aquella gent que ens rep quan entrem... Que és el personal de sala, amb la Carme Gasull.
1: A la sala, amb Carme Gasull.
2: Aquí estem, a la sala. Avui anem a un lloc que fa temps que volíem anar.
3: Sí, sí,
2: oi?
3: Sí.
2: Que és,
3: sí, sí.
2: Ens situem, ens hem de situar al Delta de l'Ebre i concretament al Poble Nou del Delta, un poble del municipi d'Amposta, a la comarca del Montsià. Per conèixer, podríem dir, oi? És un perfil singular, Carme, no? D'entre tots els perfils i persones que hem vist aquí a la sala. Però la nostra protagonista d'avui surt dels estàndards de l'ofici de cambrer i té una altra professió. Ara ho descobrirem.
5: Uh-huh.

0: Mira, tu que em coneixes bé saps que sempre busco espais i persones refugi que m'abracin, em confortin, que hi siguin malgrat la distància del temps, i és el cas de la protagonista del restaurant i l'hotel d'on viatjarem avui. Mira els ocells, observar espècies catalogades i per catalogar és una de les múltiples activitats que ofereix aquest petit territori ric en biodiversitat, de paisatges naturals, agrícoles i humans, com canten els Amics de les Arts, aquí estem escoltant ara, fent servir les migracions de les aus que l'habiten i visiten com a metàfora d'algunes relacions sentimentals. Els flamencs, habituals però exòtics, amb aquestes potes llargues i tons rosacis, són els ocells més emblemàtics del Delta de l'Ebre, amb permís d'altres anàtids, i... Estic poètica, eh?
1: Sí, jo t'anava a dir. Nosaltres t'escoltem. Potser quan em toqui parlar jo no puc dir res, perquè estic embalassada, però bé, digues, digues.
0: Un flamenc captivador i atraient dona la benvinguda a l'hoste que pernocta a l'Encanyissada, que és com es diu la suite de l'hotel El Gadí del Delta, el primer allotjament gastronòmic de Catalunya certificat amb l'etiqueta ecològica europea Ecolabel. I bé, El Gadí del Delta és sinònim de flamenc, pel que fa el que es respira i se serveix en aquesta casa del cuiner Joan Capilla i de la cambrera, per dir-ho així, Cíntia del Pino, amb altres membres, el Iaio Baptiste i tota una família ampliada que és l'equip de cuina i sala que fan causa comuna.
1: I vaig estar, no fa ni un any, ara pensava, No sé si hi has estat, Arturo.
2: Fa poquíssim.
1: Què dius?
0: És que a mi s'estrena aquí. Sí. Ens hem anat seguint.
2: Fantàstic, encantats. Havíem anat ja feia un temps i ara vam tornar després del Nadal. I la veritat és que és meravellós. Es menja fantàstic, és una zona on es menja fantàsticament i on crec que té molts atractius per veure això més enllà de... O sigui, no més enllà, el flamenc com a gran atractiu, però tot el paisatge, la posada de sol, la posta de sol d'aquella zona, en fi. És molt maco, fa de mal recomanar.
1: Ja. Sí, perquè no hi vagi gaire gent.
2: Exacte.
1: Sí, senyor. I els arrossars tenen aquesta cosa que depèn del moment de l'any, canvia tant el paisatge.
0: L'estacionalitat sí que es viu allà, de ple. En definitiva, és compromís, xarxa, homenatge, reivindicació i, de nou, metàfora d'aquesta postal viva i autèntica i genuïna que és l'Ebre.
1: I tot això ho serveix la que és la nostra protagonista d'avui, ja deies el nom abans, la Cíntia del Pino, que deia més particular aquest perfil. Doncs és particular perquè ella és una psicòloga de 44 anys, filla de Vilafranca del Penedès, criada a Eivissa i establerta en aquesta vila d'Amposta, que, com deia, més aquest espai protegit i envoltat d'arrossars, eh?
0: Sí. Psicòloga, directora de sala i celler i gestora d'emocions. Aquesta és la presentació de la Cíntia del Pino, la parella de Joan Capilla, qui acompanya en aquesta aventura professional des del 2007, quan van obrir l'hotel-restaurant. I què aporta la seva formació de psicòloga a la sala? També li ho preguntàvem i ens deia això.
3: És l'empatia, la comunicació amb el client, una mica aquesta part més d'observar, no? De llegir una mica, no? Com està el comensal, si ve a gust, si ve content, si no ho està. Sobretot l'autogestió emocional davant d'una situació pues, a vegades incòmoda o d'algun client pues, que no està content, no? El com jo estic i que dono tranquil·litat als meus companys. Respecte a l'equip, la gestió de conflictes, la gestió moltes vegades pues, si els hi passa alguna cosa o si tenen algun problema més personal. També crec que en el meu cas és important que el comensal pugui entendre, no?, la nostra cuina, el nostre delta al plat.
1: I ara deia una cosa la Cíntia que no ens havien dit, jo penso massa, que és quan, no davant d'un conflicte allà a la sala del restaurant, com estàs tu, oi? I jo penso, clar, això li serveix molt, el fet d'haver treballat amb les emocions, a més com parla, que ho fa amb aquesta manera tan pausada, dius, bueno, si hi ha alguna cosa que es descarrila, suposem que ella hi sabrà posar remei, eh?
0: Sí.

0: I la nostra protagonista d'avui, la Cíntia del Pino, a la sala del Gadí del Delta, al Poblenou del Delta, Carme. Sí.
1: Des de la seva mirada tan específica li preguntàvem quines habilitats creu que ha de tenir un bon cambrer, cambrera. La Cíntia tenia clara la resposta.
2: Jo crec que empatia, un tracte proper i amable. És important que sàpiga ficar-se en el lloc del client, escoltar-lo, fer-se sentir ben atès. També és important que se'n recordi dels plats, de tota la informació que des de cuina transmetem, no?, al començar a la taula. Eficàcia i rapidesa és molt important, jo crec. I el saber treballar en equip i coordinats, crec que bona presència. I el que culminaria, no?, seria aquesta passió pel servei. Ha de ser algo que t'agradi, perquè si no al final t'acaba desgastant molt, no?
0: I ara pensava en un lloc com l'Algadí del Delta, on segurament, no sé si us passa, quan esteu asseguts allà teniu moltes preguntes a fer, no? Perquè estem descobrint un paisatge, no?
1: Els periodistes segur. Curiositat a tope, eh?
3: Sí,
1: Arturo?
3: Sí.
0: T'has de trobar algun capacitat de respondre doncs, sobre coses que afecten el territori.
1: I de manera immediata.
0: Sí.
3: Jo pensava, no?, que simplement el fet de tenir aquesta actitud, és a dir, aquestes ganes de fer, ja et fan una part del 90% del camí. És a dir, després, escolta, tu, si has de respondre una pregunta, pots saber-la, no saber-la, o pots... Però simplement el fet de voler complaure, respondre-la, jo crec que això és important.
1: Absolutament. Absolutament. Per acabar, una reflexió sobre l'estat actual dels professionals de la sala.
2: Penso que aquesta professió, no?, està vivint un moment de reconeixement, de posada en valor, d'un major apreci, no?, per la feina de sala. Diria, en definitiva, de dignificació, no?, que la professió està en un procés de professionalització.
1: I el futur? Com veu el futur la Cíntia del Pino?
2: El futur dels cambrers i les cambreres el veig com a persones ambaixadores dels restaurants, en un coneixement profund del producte, la cuina i el vi, i la filosofia de l'establiment. Veig una professió més reconeguda en tots els aspectes, tant econòmic com de professió. No serà una professió en la qual no vulgui vindre ningú. Els restaurants també, és veritat, crec que seran més petits i la gent tindrà més ganes de venir a treballar a restaurants com l'Algadir del Delta.
1: Així ho esperem, eh? Des que ens hi vam entaular i allotjar, Paula, per cert, hi ha una novetat. L'Obistró del Delta, una oferta més informal, carta i suggeriments del dia, sense menú, construïda a base de cocs o coques, arrossos, peix, tot segons la temporada i el mercat, que se serveix a una sala interior amb vistes al jardí de l'hotel i una terrassa exterior a peu de carrer. Per la resta, la mateixa inspiració, proximitat i respecte per la terra i les persones que fan possible el projecte, comensals i equip, a qui enumeren amb noms, cognoms i tasques a les pàgines del restaurant gastronòmic.
0: Doncs quin paradís aquest l'Algadí del Delta, ja ho sabeu. Si hi aneu, trobareu a la sala la Cíntia del Pino, que segurament ja la reconeixereu pel to de veu i per aquesta calma, diguéssim, que té amb tot el que afronta. Moltes gràcies, Carme Gasull, i amb aquesta estona, pim-pam-pum, aquí ha arribat Jordi Vilà. Què tal?
4: Hola, què tal?
0: No, dèiem Jordi, que avui el restaurant està tancat, que és diumenge. Dic que estaves pelant carxofes per demà, per tenir-ho fet, o com ha anat això?
4: Clar... És que jo tinc tancat el restaurant al Quimi al costat, sí. Tinc obert el Vivanda, la clar. Botiga de la cuina...
0: Ah, ja se'ns escapava jo, això.
1: Ja t'ho he dit, això.
0: Sí, el cuiner que cuina estava cuinant.
4: Sí, bueno, sí, estava allà... Estava
0: llavors
4: allà,
0: està liat. Perdonat.
4: Sí.
1: Bueno.
4: M'estic llegint un llibre del Cortisol, aviam perquè...
3: Ara tothom parla del Cortisol,
1: sí?
3: Eh?
1: Mira, compartim. Sí,
0: què passa amb el Cortisol?
4: No, perquè es veu que és... Bueno, es veu que és allò que...
1: L'estrès exponencial.
0: Et sobra cortisol i et falta.
4: Estic llegint i ho tinc tot. Ho estic llegint i no me'n deixo ni una, tu. Saps?
0: Ai,
4: no me'n deixo ni una. Estic allò que a vegades... Sí.
0: El teu cortisol et permet començar a parlar de múrgoles, et sembla, sí?
4: Perfecte. Vinga, sí, home, això sempre.
0: Comencem. Sí.

0: senyores.
1: I com ja sabeu, Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, ara ho dèiem, ara ho recordàvem, i que ens fa de pont, entre la cuina professional i els fogons de casa nostra, allò que intentem animar també des d'aquí, animar la gent a continuar cuinant, a cuinar, i ja sabeu que podeu anar-lo a visitar al costat, al Químia, al Vivanda, que avui està obert, avui diumenge, i al Bar de Cuina. I avui la cosa, ara ho dèiem, va de múrgoles, que no sé si estareu d'acord amb mi, és un, potser un dels bolets més apreciats, i d'una forma més marciana, no, si m'ho permeteu, perquè la forma, déu-n'hi-do, és una mica, doncs això,
2: sí,
1: marciana,
2: sí,
1: és una mica marciana, és d'altre planeta. Múrgoles, rabassoles, no sé com li dieu, al País Valencià li diem gírgoles, que és una cosa rara,
2: gírgoles, perquè però aquí és una altra cosa.
1: Sí, llavors això genera molta confusió, però bé, venen a simbolitzar una miqueta l'inici de primavera, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, home, doncs vinga, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles, cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna, diguéssim, a, no sé, a tots els mals, no? Perquè és un bolet molt apreciat i que els cuiners espereu molt, no?
3: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
1: Ai, és a dir, em sap greu, em sap greu.
3: No, però és que no sé.
1: És que no ho entens.
3: A vegades, mira, ara hi ha un bolet que s'avança a la múrgola, que és el marsot, d'acord? Que és un bolet de la família de la llanega, que surt amb el desglàs, no? I es fa sota terra, i diguéssim que i és blanquinoix, a mesura que li va tocant el sol es va ficant grisós, no? Però és un bolet com, per exemple, que de la família de la llanega, que té una babositat, no tant, com la llanega, i una textura que pot portar a dir no sóc gaire d'aquest bolet, però la múrgola, no sé, però en qualsevol cas és un bolet molt apreciat gastronòmicament, molt prestigiós, fantàstic, gustosíssim. I bé, i després una altra característica també, que és un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles, té forma com d'un xip, un mini xiprer, perquè ens entenguem, i té tot un tema d'una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà
1: dins,
3: i es converteix en allò, algú gustosíssim, boníssim.
1: Mira, un article del Julià Guillamont, que parlava de les múrgoles justament, i citava a l'enyorat Jorge Wagensberg, que deia que l'hexàgon, que és la forma de fet que té aquesta malla de la múrgola, és la forma ideal per colonitzar l'espai. Ho deia Jorge Wagensberg, que amb hexàgons i amb pentàgons, deia ell, es fan pilotes de futbol, es construeixen ruscos de velles.
3: Correcte.
1: I també tenim les múrgoles.
3: Correcte.
1: Jorge Wagensberg ja m'ha convençut més que tu.
3: Molt bé.

0: jo no sé vosaltres, però jo no en trobo sovint de múrgoles a plaça, quan vaig a comprar. En trobeu vosaltres?
1: No, jo crec que no es veu gaire a on jo vaig.
2: El nostre mercat és el mateix.
0: Sí,
2: i
0: per això t'ho dic.
2: No.
3: És
0: difícil, no?
3: És un bolet, sí, jo no sóc molt usuari de plaça com a tal. Ara estic anant a buscar maduixes allà al Papiol, al meu cunyat, estic anant a un pagès a Malgrat i tal, però a plaça com a tal, i anem a comprar a Mercabarna també. A Mercabarna se'n troba. Mm-hmm. Val a dir, climatològicament és una època delicada que fa que la temporada sigui bastant curta i concreta. Mm-hmm. És un bolet que té molt bona conservació, mm-hmm. val? Perquè no es curca. D'acord, has de vigilar.
0: No té cucs?
3: No se li fan cucs. A vegades pots trobar algun tipus d'insecte que seria més un mini centpeus que a vegades donen voltes per allà, però el bolet es manté intacte. Inclús si el deixes mig assecar o assecar del tot, ja és un bolet dels bolets secs que s'utilitzen més. I ara han aconseguit fer-lo de cultiu, i en ve de la Xina podem trobar nosaltres. Tot just hem començat ara i acabarem demà passat, com aquell qui diu, ens durarà un mes aproximadament, perquè és la múrgola d'aquí, que nosaltres sempre ho respectem moltíssim, però aquest any, curiosament, i amb restaurants de nivell alt, apareixen a les cartes les múrgoles el mes de gener, o que dic, home, jo crec que s'ha de dissimular una mica més, si més no.
0: Perquè tot el sentit, no? Allò que diem, l'ànsia d'esperar un producte, quina gràcia té, no? Sí. Estem esperant les múrgoles i les tenim al gener.
2: Cap ni una.
3: Sí, i quan estàs treballant sota l'excel·lència, diguéssim, comença per la recerca del producte, per la temporalitat, crec jo, vaja.
0: I vull pensar, no ho sé, perquè no sóc de cuinar-les, que aquesta múrgola amb la qual tu treballes, de bosc, negra, petita, perfumada, gustosa, no té res a veure amb aquesta de cultiu que ve de la Xina. O amb un tastasegues ens despistaria la cosa.

0: que viatja, tot allò es, diguéssim, es desnaturalitza, no? Diguéssim, per la seva màgia. Però a vegades sorpreses amb cates a cegues, de coses ja. També...
1: Malauradament. Ara, si entréssim, anaves a afegir alguna cosa per això, Jordi, que t'he
0: no,
1: tallat?
0: Que has dit malauradament, que jo pensava dir com, dir que al final hem de veure com ho afrontem això, no, diguéssim, i com li donem continuïtat. És a dir, el pebrot, per exemple, el pebrot vermell té una temporalitat exactament com la del tomàquet.
1: Ja, però ens el tenim.
0: Ens el prenem tot l'any. I ningú el qüestiona, de veritat.
1: Però
0: té la seva temporalitat. Aleshores, malauradament, no, bueno, aquí hi ha un moment que és un tema de debat llarg.
1: Sí, em referia a les pobretes múrgoles, que me les imagino dalt d'un avió, totes elles posades així, però efectivament hi ha molts més productes que si anéssim a mirar, alguns tenim més clara la temporada, d'altres no tant. Entrant a cuina, ara parlarem de, no sé, potser un dels plats més icònics són les múrgoles a la crema, oi? Sí. Però l'Arturo rememorava abans que vinguessis, Jordi, unes, a veure, recorda'm...
2: Sí, farcides amb botifarra de perol.
1: Que fas, sí?
0: Sí, home, sí.
2: I la recordo,
0: Sí. Amb perol, eren amb perol?
2: És que... Amb botifarra, segur?
0: Sí, és que nosaltres... No, sí, perquè jo ho dic perquè nosaltres, precisament, jo mai vaig a lo fàcil.
1: I això era fàcil, no?
0: No, clar, agafar i farcir un botifarra de perol és relatiu, que està molt bé, eh? Vull dir, res a dir.
2: I com ho has fet, com ho has fet?
0: No, sempre nosaltres agafem, per exemple, sobre el que guisem. Ara, si ho estem fent amb un ànec, doncs agafem una part de la carn de l'ànec, amb botifarra barregem, fem com una pilota amb una mica de foie, és a dir, li donem una complexitat al farciment, no? Perquè...
2: No recordo, però memorables.
0: Sí.
2: Absolutament memorables.
0: Ah, això, sens dubte.
3: Jo t'has convidat, Arturo.
2: Quan va dir la Paula, vindrà Vilà a parlar de múrgoles. Ja el tinc catalogat aquí.
0: Sí, però sí, no, és possible, vull dir que sí. De fet, ja cap al 2011 vam començar... És d'aquestes coses curioses, no? És a dir, la nata líquida...
1: La crema de llet.
0: La crema de llet, no? La poses a dins de la cuina salada, està com allò com prohibida, que és un sacrilegi. En canvi, en pastisseria es mouen litres i litres i ningú es qüestiona res, no? I nosaltres ja fa molts anys que vam agafar i fent aquest exercici de dir com em menjaria o com m'agrada més menjar-me jo unes múrgoles, les vam començar a fer la crema, que era una miqueta allò, bueno, dic, aviam com reaccionar la gent li encantava, perquè és que és la recepta.
1: Sí,
0: és la
1: com recepta. Un plat francès d'aquells que la Nouvelle Cuisine va denostar, perquè hi havia moltes mantegues, moltes cremes de llet, tot això, i que aquest encara es manté, perquè suposo que si el poses a la carta, bàsicament entenc que són unes múrgoles estufades amb aquesta crema de llet, o com funciona això? És un plat fàcil per fer a casa, si és que ens animéssim? O...
0: Sí, no és...
1: Bueno, hi ha foie per allà també, no?
0: El que hem de fer és, evident, netejar bé les múrgoles amb aigua, perquè a més poden tenir per aquesta estructura pròpia, la morfologia que té la múrgola, pot haver-hi sorra posada, aleshores s'han de netejar bé amb 2-3 aigües, ho aguanta bé, aleshores amb una mica d'oli les poso una cassola i deixo que es coguin 10 minuts i deixin anar l'aigua. Ho escorro i aguardo aquesta aigua perquè hi ha molt de gaus amb aquesta aigua, i aleshores allà arrenco jo després un sofregit amb xalota, una punta d'all, aleshores hi podem posar una miqueta de farigola, que li va fantàstic, estem allà reforçant tot aquest gust de bosc, no? Veritat? Romaní no, romaní és massa fort, aleshores això fem aquest sofregidet, aquí ja hi podem posar, barrejar un percentatge de mantega, no? Perquè aquesta mantega se'ns agafarà i es anirà caramelitzant una miqueta el que és el suero de la mantega i agafarà aquests caramelitzats, aquests gustos una mica més torrats, i aleshores aquí reincorporo jo la múrgola, mullem amb el caldo que cuit, reduïm aquest caldo que es vagi reduint, i allà hi podem afegir aleshores aquesta
1: la crema de llet.
0: D'acord? El tema del foie, després separem un altre cop múrgola,

0: agafem el, tot aquest líquid que tenim i posem allà el foie, coem a dins del foie i tot això ho triturem. Val? Colem. Bueno,
1: té una certa complexitat. Sí.
0: Bueno, més que res, bueno, més que res, més que res, que jo, per exemple, si ens posem una miqueta fins, jo el que faig realment és que llavors primer ho passo per un colador perquè la xalota no se'm trituri. No, és que ara ho intento explicar una mica a casa que pugui ser...
2: Sí, ràpid.
0: Sí, i tampoc... I hi ha gent que li agrada marcar el foie, a mi no m'agrada marcar-lo perquè el foie és un... Al final és com un greix, una mantecositat que tampoc vull que tingui molta presència gustativa, sinó que només un toc que li va fantàstic. És un plat que a mi m'agrada molt menjar-lo amb ànec, d'acord? Si fas un guisat d'ànec o fas un rostit, per exemple, amb els sucs de rostit, tot això són coses que reforcen, no? Ara també la combinació amb espàrrec blanc, no? Unes múrgoles amb espàrrec blanc, doncs és una...
3: L'Arturo! Quina gana!
1: T'està posant malalt! Quina
0: gana! Sí. Tu tens uns espàrrecs blancs que els escuit...
1: No, sí, ens ho imaginem, no?
0: Tu els cous a part, no? Tu els escuit a part els espàrrecs.
3: Una mica difícil de cuinar.
0: Sí, bueno, és que l'espàrrec també és un producte punyetero.
3: Sí.
0: I com dèiem, amb el cas de la múrgola, el que sí que realment que jo he fet aquí era unes múrgoles a la crema tal qual, no?, que és coure les múrgoles, que amb aquesta xalota, no ho he dit, però sempre allà, quan tenim aquella xalota sofregint, allà on cuina catalana una mica de birranci, això és li va de nassos, però si la volem farcir, llavors ja és tota una altra elaboració, però que és boníssima, eh?
1: Gràcies, Jordi Vilà, i continueu, no us moveu, amb Carme Gasull. Jordi Vilà, una petita pausa per a la publicitat, veurem una miqueta d'aigua i avui ens preparem per l'aperitiu que ens porta Arturo Puente. Mira, això ja fa sorollet d'aperitiu. A veure si la gent ho endevina, li donem un parell de minuts.
2: Per brindar aquí,
1: empresa catalana, gran empresa catalana que es dedica a vendre, doncs això, fruits secs, coses per l'aperitiu, patates, quina deu ser? Doncs en uns minuts, després de la publicitat i abans, però, Salvador García Arbós, va, aquí has vist avui a la sala del restaurant, Salvador.
4: Vaig veure una parella colar-se descaradament. Les cues no ordenades són una font de conflictes. La gent no sol demanar tanda, i mira que és fàcil preguntar qui a l'últim. Per això es van inventar els dispensadors de números, que moltes parades tenen, però que segons quins dies no fan pas servir. La gent hi posa morro i galta. Tenim tendència a fer-nos el conegut, l'amiguet, sigui de la mestressa, del director de la cosa o d'algú de la cua que amb tota complicitat et deixa col·locar al seu costat com si t'estigués esperant. Tothom està víctima i butxí d'aquests moviments tàctics. Si ens toquen el crostó perquè ens han enxampat, la sortida més digna és demanar disculpes, fer-nos el distret i posar-nos a la cua de la cua. A l'hostaleria nocturna i de temps de festa i de vacances, el problema s'accentua perquè necessitem un lloc per estar-nos-hi una estona ben llarga. A la barra, la lluita és despietada. Braços en l'aire, cares de mi tota la vida o de portar-hi estona. Moviments de colzes una mica desesperats, com de defensa de bàsquet. Hi ha especialistes a entrar decididament fins al centre del local perquè la mestressa, l'amo, el metre el reconeguin i li trobin una taula de seguida. Hi ha grans especialistes a colar-se. La gent gran ho fa al mercat i a la botiga. La gent arrogant quan desitja taula al restaurant o a la terrassa. I mira que és fàcil fer la reserva abans de sortir de casa.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
6: Dímelo.
5: A Catalunya Ràdio.
6: Tú tienes hambre, lo mismo que yo.
5: Els diumenges, a la una del migdia, es cuinen cervellets d'alta qualitat.
6: Tú tienes hambre, lo mismo que yo.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.

0: ven a les cireres. Amb Arturo Puente.
1: I a la taula del caníbal, efectes sonors, sí, sí, home, obriu, Jordi, obriu, Jordi. No passa res.
2: Obrim, no?
1: Obrim. Arturo Puente, periodista, ja sabeu que el podeu llegir al diari.es, que hi esteu menjant, però si encara no, la gent, jo no sé si ho han endevinat encara des de casa.
3: Ai, nena,
1: ja
3: això és un vici,
1: ja,
3: ja sé que a tu t'agrada també.
1: M'encanten, ja. Amb l'Arturo Puente, ja ho sabeu, que fem el repàs de les grans empreses catalanes, aquelles que tallen el bacallà, aquelles que remenen les cireres, i avui, mireu, fa aquest soroll, el crec-crec d'unes patates, ara el Jordi s'està barallant amb un...
2: És que saltaran.
1: Bueno, què tens aquí? Cacauets,
2: aquí,
1: picos...
2: Sí.
3: És un còctel, no?
1: Un còctel.
2: El còctel del mico. Vull dir que són tots... Bueno, tots fruits secs, picos...
4: Top 5.
1: Top 5.
4: Vol dir que hi ha 5 coses barrejades, no?
1: Fruits secs.
4: No?
1: La setmana passada vam aprendre la paraula ganyip, una de les paraules més maques en català, que, mira, aquesta empresa es dedica també a fer ganyips, no? A fruits secs.
3: Això el vocabulari.
1: Però qui és, Arturo? Va, i passeu-me les patates, com pugueu.
4: Pues avui parlem d'una empresa de patates fregides, d'aperitius, denominació 100% catalanes, Frit Rabic, quina ha de ser?
1: Mira, tenim un lío amb el nom i els hi hem preguntat, i hem de dir Frit Rabic.
4: Rabic?
1: Sí. Bueno, nosaltres pensàvem que era Rabic, però no.
4: No.
3: I per què penseu que era
1: Rabic? Perquè això ve, ara ens ho explicarà l'Arturo, de Can Rabic. I clar, sí. Can Rabic, jo si ho veig escrit en català, doncs ficaré una aguda, no? Faré una aguda.
4: Clar.
1: Bueno, Frit Rabic. Fem el vermut a Maçanet de la Selva avui,
4: Sí,
1: Arturo.
4: Sí, Maçanet de la Selva, poble de la comarca Rabic. De la Selva, 7.000 habitants. Els gastrònoms potser us sonarà per això que anava abans, la botifarra de Perol, molt de la Selva, les avellanes. Però al mapa empresarial, el que més destaca és la fàbrica d'aperitius, en concret de patates, com aquestes que estem menjant, i de fruits secs fregits, que és Frit Rabic, una empresa que va néixer en una cuina domèstica, una cuina d'una casa, al 1963. I des d'aquí, fins a facturar 359 milions d'euros, servir a 50.000 punts de venda i voler arribar, diuen, el 2030, a una facturació de 500 milions. 600 milions d'unidor. És una empresa grossa, en 50 anys de casa, a ser una de les grans empreses de l'alimentació catalana.
1: Ara ens ho has d'explicar més, això que més sabem d'aquests orígens, d'aquesta cuina domèstica on situem l'origen de Frit Rabic al 1963.
4: Doncs la història és una mica curiosa. Eren quatre amics, encapçalats per Josep Maria Viader, que era el director d'una... el que portava una granja d'animals, i que decideixen muntar una petita fàbrica de patates fregides. Més aviat que una fàbrica, decideixen comercialitzar patates fregides perquè un dels seus amics, el Lluís Tornil, havia passat uns temps postrat al llit per una malaltia a la columna vertebral, i la idea era ajudar-lo a guanyar-se la vida, bàsicament. Llavors van dir, freguim patates a casa i anem a vendre-les fora, sobretot a bars, en aquell moment, no? Anem a les patates fregides a vendre-les a bars, a vendre-les a llocs de distribució per la zona, per la comarca.
1: Sí, que neix gairebé com un acte d'amistat per ajudar aquest amic, i el nom, allò que deien Frit Rabic, com s'explica?
4: Clar, és una empresa sempre molt arrelada al seu municipi. Frit és frit, de fregit, en català, com tothom m'entén, i Rabic és el nom d'una masia del municipi, és com li posen un nom, com si li haguessin dit Maçanet, diguem-ne. Rabic. Aquells primers anys, no, diguem-ne, van ser molt, molt humils, però ràpidament Josep Viader, que fins aleshores ja era un empresari, però veu que això té molt de futur, no? I fa una primera decisió empresarial bona, que és, veu que les patates es venen molt durant la temporada estival, però que necessita un altre producte més desestacionalitzat, no? I llavors aposta per un altre fregit, en aquest cas, que és el còctel de fruits secs. Aquella decisió marca l'ADN del negoci. El 1980 es traslladen ja a un polígon industrial, amb una fàbrica pròpia, i a partir d'aquí el creixement és sostingut. I el 97, no?, hi arriba el gran relleu generacional, quan entra la filla de Viader, no?, el fundador, Judit Viader, filla del fundador, que pren les regnes de l'empresa amb 29 anys.
1: O sigui, molt jove.
4: Sí, ella estava formada en ESADE, vull dir que ja tenia formació empresarial, i entra. Mm-hmm. I ella és la que porta una visió estratègica diferent, diguem, ja, més moderna. Clar, és que avui l'empresa és això, propietat exclusiva de la família Viader. Tots els socis originals van vendre les seves parts i tot es fa a Maçanet de la Selva, la producció, la logística. No s'han mogut res, ni un quilòmetre d'on
1: s'ha d'estar. Això és excepcional i suposo que deu ser valorat també per la dimensió territorial que
4: moltíssim,
1: té.
4: Moltíssim, clar. Una empresa que d'aquestes dimensions, de 1.300 treballadors en total, dels quals gairebé 700 treballen a la seu de Maçanet de la Selva, mm-hmm, en un poble que hem dit que tenia 7.000 habitants, doncs clar, fem una mica el percentatge. És una empresa molt important pel seu municipi. Mm-hmm. L'Ajuntament va otorgar la medalla de la Vila al fundador, Josep Maria Viader, precisament en reconeixement de la seva tasca, no?, i la seva tasca cap al municipi. Uh-huh. Un creixement continuat de l'empresa i l'ocupació estable local, local.
1: Allà, eh? Uh-huh. I més enllà del municipi també tenim...
4: Sí, clar, és una empresa prou gran per tenir, bueno, doncs, 38 delegacions comercials repartides per tot l'estat i una filial a França, que en sumo van fer aquesta, uh-huh, aquesta aposta. I tenen, sobretot, una xarxa logística molt gran per una empresa familiar, perquè jo crec que aquesta és una de les innovacions que introdueix la Judit Viader. Ells en un moment donat van tenir la sensació que potser quedaven fora de les xarxes de distribució i el que fan és distribuir productes que no fabriquen ells, és a dir, uh-huh, tenir, com si diguéssim, una part de distribució i una altra part de fabricació. La part de distribució distribueixen tot tipus de productes que fa que els permet col·locar els seus, clar, productes. Jo, ja, això és una gran idea.
1: Com quines marques internacionals potents, entenc?
4: Sí. Xocolatines Mars, Ferrero, xocolates, Haribo, tota la part aquesta de gominola, Kellogg's, Red Bull, és a dir, productes que acompanyen una mica el món aperitiu, d'alguna forma, i que fan que et col·loquis. Jo crec que aquesta és una mica la clau. El millor és associar-te amb altres productes que no són expulsables. Mm-hmm. Kellogg's no és expulsable, Red Bull no és expulsable, no? Mm-hmm. Haribo no sé si és expulsable, crec que no. Vull dir, mm-hmm, aquí és on la Judit Viader, on aquesta empresa troba com el seu gran, la seva gran aposta de negoci. Give me some home fried
1: potatoes and green beans. Some pork chops and fried. I parlem d'un aspecte menys conegut, jo crec que completament desconegut de Fritz Ravi, que és la seva aposta energètica. Mm. Clar, fregir patates no és precisament un procés que consumeixi poca energia. Em sembla que ho comentàvem, oi, Arturo, sí, quan parlàvem de la sirena. Deia, ostres, tota l'energia que deu gastar la sirena, no, amb aquests congeladors, doncs aquí més o menys aniríem a mateix.
4: Semblant. És veritat que les cambres frigorífiques gasten més, sí, però aquí necessites també un consum molt intens d'energia i suposo que és per això que Fritz Ravi va ser pionera en l'autoconsum solar des de fa molts anys, des de 2007, que jo, quan vaig trobar la data, el 2007 no s'estava parlant. Ara mateix tothom en parla, però el 2007 no tant, i van signar un acord amb Endesa per instal·lar panels solars a la fàbrica de Maçanet amb una inversió propera als 2 milions d'euros. Uh-huh. D'unidor a l'energia que pots fer amb 2 milions d'euros en plaques solars i una aposta en aquell moment molt poc habitual. Jo us diré una cosa, us explicaré. Vam demanar en un moment donat al Departament d'Empresa en aquell moment, uh-huh, que ens donés totes les plantes d'autoconsum i la primera era Fritz Ravi. Sí? Uh-huh. Cosa que ens va sorprendre molt. Bueno, ens va sorprendre
3: per desconeixement.
4: Sí. El cas de Fritz Ravi és molt curiós perquè en aquest programa hem parlat moltes vegades de l'empresa família catalana, no? Uh-huh. I dels problemes que ha tingut per adaptar-se al segle XXI, per norma general, quan hi ha una família al capdavant costa més la innovació, costa més integrar-se en grans cadenes de distribució, costa més créixer, no? Perquè sempre, apreta més costures. I en canvi, Fritz Ravi fa tot això, però a més és una empresa que, si no fos familiar, no s'entendria gaire, no? Ja. Una de les dues coses. I això no és gaire normal, i ara és una cosa una mica reivindicable. I a més, dirigida per una dona, que tampoc no és gaire normal, i està bé, us en recordeu també, quan vam fer un programa d'empresàries, tenien problemes per trobar-la, perquè no n'havia tantes. Doncs escolta, això és un exemple d'una dona que porta una gran empresa.
1: Mm-hmm. Judit Viader, referent de lideratge femení, i que em sembla que sempre que pot no es cansa de visibilitzar que la dona segueix sent minoria als consells d'administració de les grans empreses, cosa que ho hem també pogut comprovar aquí setmana rere setmana, diguéssim.
4: Sí.
1: Arturo Puente, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Sobretot per les patates
3: i per
1: les crispetes dolces, que ara continuarem fent l'aperitiu.
3: Ja no en queden, eh?
1: No queden de què? Ah, bueno, encara queda una miqueta. Gràcies també Carme Gasull i Jordi Vilà. Aviat estarem múrgoles, perquè ja estic convençudíssima.
4: Va estar millor que les patates,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, sí. No sé, sou de Cargols, per cert? Aquí sí que sí. No m'hi trobaran, mare de Déu.
3: Tampoc, no, com estàs
1: passa
3: avui.
1: Res, no passa res. Sí, Cargols?
4: Ah,
3: sí, Jordi, tu jo, mano.
4: Mira, casa, mira, a casa meva sabia menja tota la vida. I jo no he entrat mai en aquesta
2: dèria. Sí, a més, jo menjo el cul dels Cargols.
1: Ah,
3: no tens cap problema.
2: No, tot.
1: No tens manies, diguéssim, no?
3: No.
1: És a dir, doncs...
2: Ja, tinc la meva dona, que és de Lleida.
1: Ja, clar.
2: Llavors, havia de dissimular.
1: Si no t'acceptaven a la família. Doncs allà marxem a Lleida, que per cert l'aplec del Cargol de Lleida per aquells amants dels Cargols se celebrarà el cap de setmana del 23 de maig, i nosaltres anem a tastar un històric de la comarca. Fa més de 40 anys que cuinen Cargols. Ell és el Manel Uceda, del restaurant Els Trulls, i ens explica doncs un dels clàssics, els seus Cargols a la llauna. Ara l'escoltem. Una abraçada, estimats. Adéu, fins
3: adéu. Adéu.
2: Gràcies.
5: A la llauna, Cargols d'aquí, a la seva sal, el seu oli d'oliva i la seva presentació. El nostre procediment de fer els Cargols sempre ha estat el mateix, des del primer dia que vam obrir. No hi ha més complicat que tindre el gènere bo i fer-los amb carinyo. És com tots els menjars d'aquest món. S'han de fer al seu punt, perquè si els passes una mica més del compte, se te quedaran cremats. Si no els fas del tot, quedaran babosos. A llavors, el Cargol s'ha de fer al punt, ben acompanyat del seu alioli i d'una bona torradeta de pa, d'aquí de les Garrigues, si pot ser, amb la seva tomateta i el seu all, i vinga, cap endavant.
1: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
1: Ai, és a dir, em sap greu.
2: No,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford de falta directa i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
2: Ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla. Aterrat aquest diumenge a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
3: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
1: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
2: La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins 2 dies després de l'aturada. L'USTEC fa dies que reclama una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Lleida encara respira ambient festiu després d'un cap de setmana ple d'activitats culturals i musicals per celebrar les festes de maig. Aquest dilluns, dia de Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de la celebració amb actes més solemnes a banda dels festius. Es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum.
2: Les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda, però el responsable de la unitat antifraus d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, explica a 3CAT que aquesta pràctica també és força habitual en negocis petits, indústries o hotels.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors particulars que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
1: A Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, hem d'explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns, el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
9: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Som el dia.
14: Som la nit.
15: Som dos programes amb el mateix objectiu.
13: Saber què està passant.
14: Què ha passat.
15: I també per què ha passat.
13: Tant a casa
14: com al món.
15: Què ens fa diferents?
13: El ritme.
14: El ritme.
15: El ritme.
13: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
14: Perquè al Catalunya nit som pausa.
15: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: A tota hora
14: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Som diferents.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0.
2: Caminem.
1: D'aquí poques setmanes arriba un dels dies que ens fa més il·lusió, la gala d'entrega dels Premis Revolució. Aquest any arribem a la 8a edició i això vol dir que són uns guardons consolidats. Un any més premiarem emprenedors i emprenedores, empreses que han destacat en categories com la salut, la sostenibilitat o la disrupció, entre d'altres. També premiarem trajectòries i sobretot serà una festa de l'emprenedoria, del talent i de les ganes de fer bé les coses. Per cert, oients, si voleu venir, aquests premis seran el 27 de maig a les 6 de la tarda a la Fàbrica d'Am de Barcelona, i si voleu venir, ja us dic, envieu un mail amb el nom i el vostre DNI a revolucio4@ccma.cat. Avui conversarem amb un gran convidat, el professor i conferenciant Enrique Danz, un gran expert i també un gran crític de la tecnologia. De seguida l'entrevista amb ell, no us la perdeu. Amb el periodista Carles Planas descobrirem per quins motius la intel·ligència artificial té cada vegada més crítics. A la secció Connexions descobrirem perquè una empresa arriba als 150 anys de vida en plena forma, i acabarem el programa conversant, atenció, amb una dona molt especial, la Mònica Mendoza, la millor conferenciant de l'any. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Revolució, volem parlar i volem saber com parla la guanyadora, atenció, del premi a la conferenciant de l'any. És la Mònica. Aquest micròfon és teu durant el següent minut. Què tal, Mònica Mendoza, com estàs?
1: Encantada de vindre a casa teva, ja saps. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa Revolució 4.0.
0: Clar, la Mònica és experta en estratègia comercial, en intel·ligència emocional, en vendes. Va, fem aquest speech d'un minut. Vendre damunt un minut. Per què has guanyat el Premi Conferenciant de l'any? Que estic molt contenta.
1: Doncs ha hagut una gala que ha organitzat MentorX, que és la comunitat de coaches, formadors i conferenciants més important d'Espanya, i el jurat ha pensat pues, que jo tenia punts per ser la conferenciant de l'any, cosa que estic superfeliç. Porto 22 anys, també és veritat, que potser m'ho han donat per vella.
0: No, home, no. Però t'he de dir jo, la Mònica, que fa molts anys que la conec, comunica, és simpàtica, és divertida, és atrevida, no? I sobretot aprendre a expressar-nos públicament, no? Hauria de ser una assignatura troncal, no, Mònica, a l'escola?
1: Totalment d'acord. És que tota la vida versa sobre la comunicació. Quan has de negociar en la compra d'un pis o fins i tot un producte Wallapop, ja no parlo de coses tan importants, quan t'has de vendre una entrevista de treball, és que parlar bé no significa fer dissertacions, és ordenar el llenguatge, és saber tindre feeling amb la gent que tens davant, connectar, saber interpretar la comunicació no verbal, quan l'altre s'està avorrint, o quan algú els interessa. Va més enllà, són moltes més competències.
0: Clar. En les teves xerrades, de què parles? Sobretot, de venda, estratègia comercial, de les primeres entrevistes de feina, explica'm una mica. I també fins i tot ens pots fer un tros, va, d'alguna de les teves xerrades.
1: Va. Doncs, com que soc psicòloga de formació, tinc una fortalesa molt gran, que és la psicologia de la venda. Com entendre el cervell per poder conèixer millor el consumidor i vendre més. Sempre des de l'ètica i els valors, perquè la venda a vegades té mala fama de que és enganyar els altres, i no és enganyar. Cada any es fan milions, cada dia es fan milions de transaccions en el món. Hi ha gent ara que està comprant el pa, que està comprant roba, i això no és estafar. El que passa és que quan ha hagut alguna estafa, alguna mala praxis, que també ho poden fer el personal sanitari i en altres gremis, doncs això es comunica més als mitjans, no? I sembla que tot sigui així, però no és així. Parlo de la psicologia de la venda, parlo de com crear marca personal, parlo de com vendre més en un supermercat i fins i tot parlo al consumidor de que fomenti el pensament crític perquè no es cregui tot el que veu de la publicitat i el màrqueting, que tingui pensament crític a l'hora d'escollir les seves compres.
0: Has escrit llibres de títols que criden l'atenció, per exemple, el que no t'expliquen els llibres de vendes, què no t'expliquen, em diries?
1: No t'expliquen que hi ha molts llibres que parteixen de la base de que has d'aprendre tècniques. I no és tan important la tècnica, sinó el que transmets quan parles. Perquè pots aprendre moltes tècniques i l'altre, quan estàs parlant, està pensant, me l'està ficant per darrere, saps? No confio en aquesta persona. Llavors, és més important el que trasllades, el que transmets quan parles, que no pas aprendre 10.000 tècniques de venda i després no haver generat confiança.
0: Clar, sobretot jo he de dir que a mi em passa, quan vaig a les botigues, jo acabo dient a una persona, ets bona venedora, perquè veig molta apatia, sobretot ho sento, i amb la gent jove a l'hora de vendre, que dius, quines poques ganes que tens de vendre'm, no? No et passa això?
1: Molt. Mira, jo faig moltes conferències a Llatinoamèrica i allà tenen una actitud, una vocació de servei molt més gran que a Espanya, i notes la diferència quan vas a un bar respecte a quan vas aquí, que sembla que et facin un favor i estàs tu consumint, que estàs... Clar. Clar, els clients són els que paguen les nòmines dels empleats. Llavors trobem empleats molt desmotivats, o sigui, t'ha d'agradar el tracte amb la gent. Si no t'agrada tractar amb la gent, això no t'hi dediquis.
0: Clar. Després tens les 12 úniques maneres de captar clients. Va, explica'n alguna als oients de la Revolució. Com capten clients?
1: Explico una de les 12. El SEO, que és el posicionament orgànic a Google. Quan algú necessiti un conferenciant de ventes, doncs, i de motivació, que surti jo en les primeres posicions de manera orgànica. Però és que ara es parla de GEO, no de SEO, que és el posicionament en els motors de la IA. Quan algú em busqui el ChatGPT, el Claude, etcètera, etcètera, que pugui sortir jo. En el Google la gent posa paraules més curtes, però en els motors de la IA la gent s'esplaia més i posa més paraules. Llavors, si hagués d'escollir una de les 12, seria SEO / GEO.
0: Molt bé. Hi ha gent que a l'hora de vendre menteix, no? Què fem amb la gent que menteix? Ja els veus a venir? Què em diries?
1: Que tenen una durada curta perquè captaran clients però no fidelitzaran. I des de que hi ha ressenyes i tot s'explica i pots googlitzar la persona o l'empresa i veure les males praxis, això té una durada curta. Que la venda es basa en la confiança i en ajudar els altres.

0: avui amb la Mònica Mendoza, conferenciant de l'any, que ha vingut amb aquest premi bonic que hi ha sobre la taula del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. També ensenyes un tema que li preocupa molt a la gent, és quan vol canviar de feina o s'ha de presentar amb una entrevista de feina, alguns inputs de com es prepara, Mònica. Com es prepara un... Ha de tenir tot el seu currículum integrat, ha de ser natural, què em diries, no? Com et prepares?
1: T'hauries de preparar i informar-te prèviament dels valors que aquesta empresa busca en el mercat. Si tu mires InfoJobs, totes les ofertes que tenen, o internament, o la plataforma que sigui, i veuen que valoren persones amb compromís, persones amb valors, honestos, etc., és un valor principal que tu has de destacar. Llavors, també sobre la tasca en qüestió, què és el que es demana, què és el que es valora, perquè tu ja has passat el primer filtre, o el segon, o el tercer, i si no, no estaries a l'entrevista. Ara, el dubte no és si vals pel lloc de treball. El dubte és per què t'he d'escollir tu i no els altres dos que entrevistaré després de tu, dos o tres. Així que, o els que siguin. Llavors, quin és el teu factor diferenciador? Per què tu i no un altre?
0: Clar. Alguna idea també pels oients per tenir una millor bona marca personal? Perquè a l'hora d'avançar professionalment, no? La gent ha de tenir també una bona marca personal, no? A l'hora de treballar, de fer bé la feina. Quins consells donaries també?
1: Sí, no només les persones, les empreses també treballen la seva marca d'empresa per fer millor selecció de talent, o sigui que és per les dues bandes. Per treballar la marca personal, primer has de pensar tres preguntes. La primera, què vols que recordin de tu? La segona, en què ets realment bona? I la tercera, quin problema ajudes a resoldre? Has d'intentar quedar a la ment del teu target o públic objectiu quan necessitin alguna persona que té les teves característiques, que estiguis en... Què pensen de tu quan no hi ets? Això seria la marca personal dita d'una manera breu.
0: Clar, i sobretot ser present a les xarxes, no? M'imagino ser a LinkedIn, tenir un blog, no? Una web o xarxes socials, no, Mònica?
1: La veritat és que no tindre identitat digital en els temps actuals és sospitós, no ens agrada no veure res de ningú. També sospitós, perquè hauries d'estar introduït tecnològicament, si no... Ara, hi ha gent que ha estat descartada perquè s'ha vist el Facebook, hem vist el Facebook, el candidat borratxo en totes les festes, borratxo. Llavors, que tothom té dret a tindre vida personal, però si és el cas, posa-li un altre nick, però que no sigui el nom i cognom del currículum vitae que et trobaré, et googlitzaré. Així que, important, però que tinguis unes fotos adequades i transmetis els missatges que has de transmetre.
0: Clar, sobretot també és important el llenguatge no verbal, no? Com podem aprendre a comunicar bé amb el llenguatge no verbal, no? El que diem, sinó com movem els braços, això, com ho millorem, no?
1: Hi ha molts cursos, és que jo crec que la història de l'humanitat mai hem tingut tant accés a la informació com avui dia per fer cursos de comunicació no verbal. El cervell fa més cas a la comunicació no verbal que a la verbal. Si tu dius... Hola, Chantal, sóc una dona molt segura. Estic transmetent inseguretat. I llavors, com mires? Fins i tot la distància interpersonal. Hi ha gent que se t'aproxima molt quan parla i quan te'n fas enrere continua pegant la distància interpersonal, com dones la mà, el somriure... La mirada, quan és una mirada de negocis, acostuma a ser entre els ulls i el front. Quan la mirada és social, hi ha més confiança entre els ulls i la boca, i la mirada íntima, gent del teu entorn...
0: A veure, torna-m'ho a dir. La mirada de negoci en una reunió, només et mires com del front als ulls.
1: Sí, dels ulls al front, així. Val. A mida que augmenta la confiança amb la persona que tens davant, també augmenta l'obertura visual. Així que gent de l'entorn social, que és gent que tens amistat, i més o menys entre els ulls

0: vegada ja veus que l'humà no troba la solució amb la gent, l'has de redirigir el més abans possible a un humà, perquè no pot ser que t'estiguis 10 minuts per aconseguir una visita al teu, amb la meva clínica de la mútua, perquè és una gent que li estic demanant una cosa que no és la típica estàndard de lo que li han programat, i llavors no en troba la solució i al final acabo penjant i truco a un altre lloc.
1: Per tant, el que sí que queda clar és que el venedor ha de saber deia, això sí, eh?
0: Sí, ha de saber deia, ni que sigui per millorar els seus argumentaris de venda.
1: Clar.
0: Clar, tu li pots dir al ChatGPT, a qui vulguis, escolta, mira, anem, tu ets el comprador, et dono tota aquesta informació de mercat, anem a fer un roleplay i millora'm. I vull fer un regal als teus oients.
1: Quin?
0: A veure, aquest sempre.
1: Molt ràpid, digues.
0: Bé, hi ha una plataforma líder per captar leads a Espanya, que és el que més costa, buscar leads, prospectes de qualitat, que es diu Mas Leads, Mas Leads,
1: sí?
0: I regalo 25 leads, és a dir, de assessors. Ai, vull trobar el director de compres, directora de compres d'aquesta empresa, que mai em salto el filtre, que no hi ha manera d'accedir-hi. Li regalo. Han d'escriure a jordi@masleads.es, Masleads, i li donarem 25 contactes, e-mails propis i no infos, dels assessors que més li costin trobar.
1: Més leads, es diu?
0: Masleads.
1: Mira que ets venedora,
0: i és catalana.
1: Que és bona venedora, ella. Aquí m'ha venut ja la Mònica,
0: No és un regal, és un regal pels teus oients,
1: Un regal.
0: No han de pagar res, però no. Pobre de mi.
1: Mònica Mendoza, moltes gràcies per tots aquests consells, que segur que han sigut molt útils pels oients. Tot un luxe haver tingut avui, i me n'alegro molt perquè la conec ja des de Ràdio 4, des de Ràdio Nacional. Fa 15 anys que conec la Mònica. Millor conferenciant de l'any, una dona, clar que sí. Com vendre millor? Mònica Mendoza, gràcies.
0: Gràcies a tu, Chantal.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
1: Segons alguns estudis recents, prop del 16% de la població mundial usa la intel·ligència artificial. Ho hem dit moltes vegades, això vol dir que aproximadament una de cada 6 persones ja utilitza l'IA per aprendre, per treballar, per resoldre problemes, però a països com Espanya i molts altres aquesta proporció és encara més alta. Carles Planas, bou, periodista especialitzat en tecnologia del periòdico. Què tal? Com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Aquestes xifres de què parlava, ara engloben tota la població, però si centréssim només en la població més jove, anem al 100%, no, Carles?
3: Sí, cada probablement s'apropa més cap al 100%. Veiem que les generacions més joves ja ho tenen integrat per fer la feina, per compartir anècdotes, per qualsevol tipus d'usos, fins i tot a vegades per convertir els chatbots en assistents personals o en psicòlegs.
1: Sí.
3: Usos que no
1: pregunten tot avui en
3: no
1: dia,
3: recomanen.
1: Sí.
3: És la nova porta d'entrada a internet, el nou Google, per les noves generacions.
1: Ja, sí, es pensen que és Google, això, en parlàvem l'altre dia amb la gent jove. Avui, Carles, ens vens a alertar d'una cosa, atenció. Tot i l'ús cada vegada més massiu d'aquesta eina, també creixen les veus que hi veuen pegues. A veure, què està passant, Carles?
3: Bé, hi ha una qüestió que fa més de 3 anys que es va llançar ChatGPT al mercat,
1: sí?
3: I al principi hi havia moltíssima fascinació amb l'eina, perquè fora del camp dels experts en intel·ligència artificial no es coneixia, es va sorprendre molt com aquests chatbots et podien respondre de forma creïble. La qüestió és que han passat 3 anys i també ja creix l'escepticisme, creix la por, perquè també es veu com la intel·ligència artificial no només és un producte que es relaciona amb augmentar la productivitat, que és moltes vegades com es ven des de les empreses, sinó que es veu que és una tecnologia que està enfocada també, doncs, es parla d'infraestructura, d'energia, de poder, de diners, de vigilància, i potser un dels casos més importants o dels que generen més por en la societat és de la implicació de la intel·ligència artificial en la guerra.
1: Clar. Podríem dir que estem passant ara d'una fascinació a una por, però és innegable que l'IA no para a créixer, no? És a dir, què és el que està passant? Fascinació, de fascinació a la por.
3: Sí, hi ha dues parts. Per una és el ritme al que evoluciona la indústria. La indústria segueix invertint quantitats ingents de diners en desplegar centres de dades, en augmentar les capacitats de computació, que bàsicament, perquè la gent ens entengui, és invertir milers de milions de dòlars en que aquests models d'intel·ligència artificial siguin cada vegada més capaços d'entendre les nostres ordres, de donar respostes versemblants, de generar

0: imatges i vídeos hiperrealistes, de tenir funcions cada vegada més, més potents.
1: Uh-huh. I diries que per raons objectives, per sentir aquesta por, és a dir...
0: Hi ha diferents parts, no? Estem veient que amb les enquestes, per exemple, a Espanya, quasi un 40% de la població veu la intel·ligència artificial amb més preocupació que fascinació. Això no vol dir que la resta ho vegi amb més fascinació, sinó que no saben ben bé com ho veuen. I hi ha unes raons objectives per aquesta por, i hi ha molts angles a enfocar. Per exemple, l'automatització laboral. Molta gent té por a perdre la seva feina a causa de l'automatització que es farà amb la intel·ligència artificial.
1: Sí, ens afecta a tots, això, sí.
0: O que es pot fer. També hi ha el temor a la concentració empresarial, a la concentració de poder en cada vegada menys empreses, no? Que es repeteixi aquest patró que vam veure amb les xarxes socials, de cedir la nostra autonomia, les nostres dades a un grup d'empreses molt petitó que tinguin cada vegada més poder sobre nosaltres. Però hi ha moltes altres pors que són, podríem dir, més mundanes. Per exemple, la contaminació que poden tenir els centres de dades i la falta de transparència d'aquestes empreses, de com ens està afectant. Per exemple, ja s'ha vist que en algunes comunitats que estaven al voltant de centres de dades, doncs, han augmentat els nivells de contaminació, o sobretot el consum d'energia, com això s'està traduint en un augment de les factures elèctriques dels veïns.
1: Això ens interessa molt. Què vols dir? Que les factures elèctriques, quan dius que han pujat, sí, és degut a la IA?
0: Hi ha diferents estudis que apunten a que les comunitats de veïns, les regions, les àrees en les que es despleguen aquests centres de dades d'hiperescalars, de les grans corporacions tecnològiques, doncs aquests servidors requereixen de tanta energia que això pot acabar portant a un augment de les factures elèctriques. Per exemple, als Estats Units hi havia un estudi de Bloomberg que mencionava que en les zones veïnes dels centres de dades, en els últims 5 anys, les factures per electricitat s'han disparat més d'un 260%, que és un volum ingent i és una quantitat que impacta cada vegada més en els veïns.
1: Això és un titular, no? També, que és a dir, que la gent no l'utilitzarà tant perquè també sap que gasta molta energia.
0: Ho és, i després també és veritat que tot l'ús del món digital que fem té un impacte, té una petjada ecològica. Internet ho té, però també, no sé, estic pensant en les logístiques, en els transports, tot això té un impacte mediambiental. Llavors, els partidaris de la intel·ligència artificial o des de les empreses menciona que aquest impacte segueix sent reduït. La qüestió és que no hi ha transparència per part d'aquestes empreses. De fet, fa poc es va destapar que Microsoft i altres grans corporacions tecnològiques van aconseguir que la Comissió Europea adaptés una de les lleis mediambientals de comunitàries als seus interessos, sí, per no publicar dades de quin és l'impacte climàtic que tenen aquests centres de dades.
1: Ja. Catalunya també s'està convertint en un epicentre de la IA, no? Quines dades tens en aquest cas? 26 projectes privats de centre de dades vinculats a Núvol?
0: Sí, estem veient, quan parlem d'aquesta por social o por parcial d'una part de la societat per l'impacte de la IA, però també hi ha aquesta fascinació i aquest frenesí inversor en intel·ligència artificial, doncs la Generalitat hem vist que aposta per desplegar cada vegada més centres de dades en el territori. Han identificat 26 projectes privats, com mencionaves, que es podrien desplegar al llarg de la pròxima dècada. I sobretot, fa relativament poc vaig anar a la roda de premsa i ens comentaven que la majoria d'aquests projectes, que serien privats, es desplegarien al Barcelonès o al Vallès Occidental. Llavors, per una banda, des dels països s'aposta cada vegada més per aquestes infraestructures perquè creuen que serà clau per l'economia del futur, no? Tenir una economia digitalitzada, però això també xoca amb les preocupacions socials que pot tenir aquest desplegament de la intel·ligència artificial.

0: Les Planes, què volies destacar més avui a la secció?
1: Estem parlant de que hi ha una por, ja podríem parlar d'una por real, però també hi ha una por induïda. I hem de parlar de les grans tecnològiques, els grans magnats d'empreses com OpenAI, XAI o Google DeepMind,
0: sí?
1: Parlen des de fa més d'una dècada doncs, que la intel·ligència artificial pot suposar una amenaça per la supervivència de la humanitat.
0: Ai,
1: a paraules textuals.
0: Aquestes frases, no?
1: Sí, però...
0: Què ha dit? Per exemple, Sam Altman, què ha dit?
1: Sam Altman, l'any 2015...
0: Sí.
1: És a dir, molt abans que ell fos conegut, no estava ni OpenAI ni existia.
0: Fa uns anys, ja va dir, sí.
1: Ja va dir que la IA sobrehumana és probablement la major amenaça per la supervivència de la humanitat. Es compara la IA amb aquesta idea del Terminator i bàsicament et diuen que hem de controlar la intel·ligència artificial perquè pot ser un risc per la supervivència humana molt pitjor que una guerra nuclear o que una pandèmia. I això... parteix de que és una estratègia de màrqueting per tal de vendre aquests productes d'IA com un nou déu, però més enllà d'una estratègia de màrqueting també hi ha una qüestió de que molts d'aquests magnats, molts d'aquests experts en intel·ligència artificial també hi creuen. Hi ha com una corrent filosòfica, quasi religiosa, en la que estan convençuts de que aquesta situació hipotètica, malgrat no hi hagin arguments empírics per sustentar-la, doncs pot acabar amb la humanitat. No?
0: Déu-n'hi-do. Llavors, a vegades, clar, què hem de fer? Por real, por induïda, però por en definitiva no ens agrada la por, és a dir, la por no és bona ni generar por, però nosaltres com a ciutadans, com ens dius que ens hem de situar, no? En aquest cas,
1: aviam, diries? El que sí que estem veient és que hi ha l'oposició no és monolítica, va des de l'esquerra fins a la dreta, les preocupacions van des de l'ecologia fins a l'impacte laboral o l'impacte social. Llavors el que sí que estem veient és que hi ha cada vegada una major reacció. Comunitats de veïns han aconseguit que des de Xile fins a Mèxic o Irlanda s'hagin paralitzat el desplegament de centres de dades per tot aquest tipus d'impacte social.
0: Per queixa, es queixen i diuen aquí no volem centre de dades, no?
1: Sí, per exemple, als Estats Units s'ha vist, hi ha estudis que apunten que la meitat dels centres de dades previstos per aquest any poden ser paralitzats en part per l'oposició ciutadana i també per problemes en cadena de producció. També estem veient moviments de campanya de boicot a OpenAI, a ChatGPT, en les que ja acumulen més de 4 milions de desinstal·lacions. En aquest cas, perquè es menciona, a part de l'impacte social i climàtic de ChatGPT, també els vincles que OpenAI té amb l'administració Trump i com salir amb aquesta mateixa narrativa. I això pot arribar a portar en casos de fins i tot de reacció de violència. A mitjans d'abril vam veure com un home va llançar un còctel Molotov contra la mansió de Sam Altman, que és el director executiu d'OpenAI, l'empresa de ChatGPT.
0: Qui va ser aquest noi?
1: És un noi de 20 i pocs anys que poc després van detenir la policia perquè també va anar a les oficines d'OpenAI i va amenaçar en cremar-les. La qüestió, que és interessant veure la reacció a xarxes socials, és similar a la que va tenir a Luigi Mangione, que és aquell...
0: Recordem-ho, sí.
1: Que és aquell home jove que l'any passat va assassinar el director executiu d'una empresa d'assegurances mèdiques als Estats Units per una qüestió, ell mencionava, doncs, de queixar-se de la injustícia social que suposaven les empreses que es lucraven d'això. Si tu entres a Instagram i veus les notícies en les que parlen d'aquest atac violent contra la mansió de Sam Altman, moltíssimes de les reaccions són iròniques a favor de l'atacant, demanant que hi hagi cada vegada més violència contra aquestes empreses. I més enllà d'aquestes reaccions, jo crec que això el que ens mostren és que...
0: No demanem nosaltres violència, que quedi clar, Carles?
1: Òbviament
0: aquí
1: no l'estem...
0: No violència cap tecnològica, ens poden caure més o menys bé, però no demanem violència.
1: Totalment, però crec que és interessant entendre com s'està generant un fenomen social d'oposició tan fort que pot acabar degenerant en aquests casos de violència que des d'aquí rebutgem, però que encara que siguin un 1% de tota l'oposició legítima que hi ha a les centres de dades, doncs demostra aquest creixent malestar.
0: Carles Planes Bou, com sempre encantats d'aprendre amb la teva secció que ens fa sobretot reflexionar sobre com la tecnologia està transformant moltes coses del nostre dia a dia i sobretot no volem amb violència cap a les empreses tecnològiques, volem advertir també que per favor, pau i amor també, que t'agradi, no és una cosa.
1: Advertir i que sospitem sobretot de la por quan s'utilitza de forma instrumentalitzada perquè anem cap a un costat o cap a un altre.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Carles.
1: Gràcies,
0: fins aviat.
1: Adéu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
0: Una curiositat. Sabíeu que els primers hackers van sorgir a la dècada dels 60 del segle passat, el famós MIT de Boston, i hi havia estudiants que alteraven el programari i el maquinari dels ordinadors per fer-los funcionar millor o més ràpid. Però la paraula hacker no va néixer amb connotacions negatives, sinó que descrivia un programador apassionat, curiós i capaç de trobar solucions elegants o enginyoses a problemes tècnics. Encara que el tòpic faci creure que hacker és sinònim de ciberdelinqüent, això no és cert. Per què us explico tot això avui? Doncs 10 segons i ho descobrim. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make you sweat. Saludem a la Laura Gil, és Chief Data and Digital Officers de l'empresa DAM. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, felicitats als 150 anys i per la festassa.
3: Ai, gràcies.
0: Que vam viure l'altre dia.
3: Quina festa, eh?
0: Quina festa. I també la Lídia Ocaña, TD Project Specialist de la mateixa empresa. Què tal?
4: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, a veure, us hem volgut convidar perquè ens parleu, Laura, d'un esdeveniment que de ben segur teniu ja assenyalat en vermell. Què passarà els dies 23 i 24 de maig?
3: Doncs que estem organitzant un event al PIA. Ara la Lídia t'explicarà més en detall, però un event del qual esperem tenir molt bons resultats.
4: Sí, l'organitzem en col·laboració amb Engineering Hub, que és una associació d'estudiants d'enginyeria de la Pompeu Fabra.
0: Val.
4: I serà al PIR, a la nostra sala del TEC Barcelona.
0: Molt bé. O sigui, és una hackathon, per si algun oient sent aquesta paraula per primera vegada. Sí? En què consistirà aquesta hackathon, Lídia?
4: La idea és reunir persones apassionades per la tecnologia, la innovació i que vulguin resoldre problemes, perquè durant dos dies complets, dissabte i diumenge, estaran treballant en equips per desenvolupar solucions creatives, imaginatives i de tot a reptes reals del nostre dia a dia a DAM.
0: Molt bé.
4: I volem que sigui superinnovador i una experiència completa.
0: Molt bé, per tant, reptes, Laura, que s'enfrontaran els participants en aquest cas?
3: Sí, no, reptes de negoci, no? Encara els estem acabant de tancar, però sí que al final nosaltres afrontem des de la nostra àrea molts reptes de solucionar problemes del negoci, o, bueno, o no problemes, sinó que àrees que volem millorar, i seran reptes reals que compartirem amb tots ells per realment fer coses d'impacte.
0: Molt bé, són reptes reals, vull dir que són qüestions a les quals vosaltres com a empresa de gran trajectòria, recordem que ara us dèieu celebrat 150 anys d'història, que arribar als 150 anys és molt difícil i que us enfronteu al dia a dia, no?
3: Sí, jo sempre dic que cap empresa arriba als 150 sense tenir un esperit transformador i d'innovació, perquè pel camí han passat tantes coses que sempre hi han hagut reptes de millora, d'adaptar-se a tecnologies, d'innovació, de producte, de maquinària. O sigui, una empresa que si no té això a l'ADN realment no compleix 150 anys.
0: Clar. A mi l'altre dia que vaig poder assistir, gràcies a la Laura també, a aquest acte que vau fer a Liceu i la Boqueria, me'n vaig recordar, jo no sabia que hi havia aquestes cerveses Covid, amb el Covid del 92, no? Unes imatges també, tot el que ha passat o com ha canviat, no?
3: Sí, sí.
0: I realment com heu evolucionat, no? I com heu innovat, no? Suposo que hauran de treballar, Laura, quin perfil voleu que us apunti, no? Amb dades, intel·ligència artificial, quins reptes? Els reptes són secrets o es pot saber algun dels reptes?
4: Els reptes són una mica secrets, però sí, podem desvetllar la tipologia. Són sobretot tècnics, però busquem persones també d'altres perfils, perquè la idea és que siguin equips multidisciplinars, però hi haurà reptes relacionats amb dades de màrqueting, amb dades d'operacions, o sigui, coses molt diferents entre elles perquè puguin escollir.
3: Jo nosaltres també veiem que quan hi ha millors resultats és quan els diferents membres de l'equip tenen perfils diversos. És a dir, quan hi ha un que és més, no sé, més d'anàlisi de dades, l'altre de crear solucions, de user experience. Al final, com més divers és l'equip, més resultats o més bons són els resultats, no?
0: Clar.
3: Això ho veiem també a la casa, també quan fem projectes.
0: Clar. Quanta gent calculeu o teniu previst que hi participi? Mm-hmm.
4: Doncs realment, la gent que hi capiga a la nostra sala, no estem tancats, les inscripcions són obertes i limitades, però sí que farem una selecció dels perfils que creiem que encaixin més o els equips que, que pensem que puguin resoldre els reptes.
0: Clar, jo això ho feu per buscar talent o no, Laura? Perquè, clar, heu organitzat esdeveniments, no?, com aquests, i heu tingut també altres, no?,
3: sí,
0: com la Hackiam, no?, o altres Això també és buscar talent, en aquest cas?
3: Jo crec que inicialment podia ser una eina plantejada com per buscar talent, que també, però quan comences a veure els resultats espectaculars que proposen i que treballen, realment no deixa de ser una font d'inspiració, però a més també és una font de captar talent o de conèixer noves persones, no?
0: Clar,
3: crec que al final és una combinació de les dues.
0: Ja n'heu fet, no?, d'altres vegades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, per això et dic, és que els resultats sempre ens sorprenen, eh? Sempre sortim d'allà dient, hola, gent que no treballa a l'empresa, no?, que en realitat té molt poc coneixement, i al final nosaltres, vulguis que no, estem tot el dia allà i tenim molt més coneixement del negoci. Però al final gent que no té aquesta idea, no?, que va sense les motxilles també, a vegades són capaços de proposar solucions, doncs mira, diferents a les que proposaríem nosaltres, i això també ens agrada moltíssim, no? Nosaltres també ja tenim moltes coses de... moltes motxilles, no?, per dir-ho d'alguna manera, que de vegades ja ens posem limitacions, ostres, això no, perquè no encaixarà, perquè tal, perquè ja sabem que la tecnologia d'aquí ens impedirà fer no sé què, o les persones, al final ens posem ja límits. En canvi, gent que ve sense cap motxilla sol ser molt més creativa, no té tantes limitacions com de vegades ens podem posar nosaltres mateixos.
4: Venen amb idees fresques i noves maneres, exacte, de treballar, de les quals aprenem moltíssim.
0: Són 24-72 hores, hi ha algun tipus d'edat? Han de tenir... poden venir de totes les edats o no?
4: Sí.
0: Aquestes persones, sí?
4: Cridem sobretot estudiants, perquè al final un hackathon és la gent que més s'apunta, però està obert a tothom. A la web es poden apuntar. I a més també aprofitem per dir que hi haurà persones del col·lectiu The AI Collective, que són experts en intel·ligència artificial a nivell global, i durant tots els dos dies faran xerrades relacionades amb les novetats de la intel·ligència artificial i també ajudaran a donar tips per resoldre els reptes d'una manera millor.
0: Però han de ser desenvolupadors, que quedi clar, eh? Desenvolupadors, dissenyadors o experts, eh? Un periodista no pot venir.
4: Bueno, mira, que s'apunti, perquè potser un equip multidisciplinar pot contenir un periodista també.
0: Molt bé. Doncs escolta, recordem sobretot els dies, 23 i 24 de maig, que també recordar que tenim els premis, Laura, 27 de maig,
3: sí, sí.
0: Premis Emprenedor Revolució.
3: Serà una setmana interessant.
0: Serà una setmana interessant, que per cert ja ha confirmat que també hi serà la Rosa Romà, presidenta de la CCMA, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, donarem 8 premis, Laura, que també en parlarem, però abans, no?, aquest format i aquesta hackathon, que segur que surten idees i coneixerem, no?, quines idees que surten, no?
3: I tant.
0: Lídia, Laura, enhorabona per aquesta iniciativa i recordem un altre cop l'adreça, si es volen apuntar.
4: És www.damper.eh.com.
0: Quanta capacitat de gent i cap?
4: Seran al voltant de 25 o 30 persones, però les places per apuntar-se són limitades.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, que segur que descobrirà nous i grans talents. Laura,
3: molt
0: i
3: bé.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio.

Acabem el programa avui amb una frase de l'activista antifeixista i supervivent als camps nazis, la Neus Català, una gran dona, i va dir això: la memòria històrica és un deure per construir el futur, una bona reflexió en els temps que corren. Moltes gràcies a tot l'equip del programa, Júlia García, la Gisela Acot, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades per al final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. I en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
3: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la portaveu de la Dignitat de Vies. Anna Gómez avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
1: Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona 2 dècades després. Llegenda del rock i el blues, el britànic s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys. A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també conclou que la meitat dels centres públics del país, uns 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic.
2: El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
5: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
2: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin reformes i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i també l'aprenentatge.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàssica. Clàudia Pina.
2: En motociclista, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
8: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
7: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
8: sí.
7: Palmeretes de xocolata,
8: sí.
7: I una galeta de dàtils,
8: sí.
7: Que van fer la meva parella.
8: Sí, també sí, potser sí, si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Hi ha proves de l'existència de càncer en mòmies de fa més de 3.000 anys de l'antic Egipte i continua més present que mai en el segle XXI. Encara que els primers tractaments fossin gairebé esotèrics, de mica en mica es van anar posant algunes de les bases científiques de la medicina moderna. Els grans avenços en la investigació oncològica han anat lligats als esdeveniments més importants de cada època. Sens dubte, un dels moments en què el tractament del càncer va experimentar més progressos va ser entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com tal.

0: En l'antiguitat potser no hi havia tants casos detectats perquè la gent vivia menys anys i es moria per altres causes, però els càncers d'aleshores tenien les mateixes característiques que els actuals. Al principi del segle XIX, el tractament del càncer encara era molt deficient tant en l'àmbit mèdic com en el quirúrgic, tot i que ja existien procediments pal·liatius. Durant aquell segle, el progrés econòmic va afavorir el desenvolupament científic. A finals del XIX havia quedat establert que el càncer es generava a les cèl·lules i que aquestes podien desplaçar-se per la sang o el sistema limfàtic i créixer en qualsevol altre òrgan fent metàstasi. Però aquests coneixements no tenien una aplicació pràctica i l'únic remei terapèutic per un càncer continuava sent la cirurgia, que malgrat el descobriment de les tècniques d'anestèsia i asèpsia encara presentava molts riscos. Durant la primera meitat del segle XX, les descobertes relacionades amb el càncer van augmentar de manera molt ràpida, canviant radicalment la vida dels pacients i dels metges. Les investigacions amb raig X van acabar derivant en el descobriment de la radioteràpia i més cap a mitjans del segle es va desenvolupar els primers tractaments amb quimioteràpia que van ser possibles a partir de l'armament químic que s'havia desenvolupat durant la Primera Guerra Mundial. Tot i així, calia molta més investigació per evitar els efectes secundaris nocius d'aquestes noves tècniques. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'un tema que és... o és una de les grans malalties, i em disculpar les cometes, lletges de la nostra història, perquè sí. Hi ha malaltia... Molta gent pateix molt tipus de malalties, però hi ha malalties que costen d'explicar, que la gent li costa expressar-ho. La sida és un altre cas, també claríssim. La tuberculosi ho va ser en el seu moment. El càncer és una malaltia habitualíssima, per desgràcia, que s'ha avançat moltíssim, però que al mateix temps de vegades costa de parlar-ne.
1: Mira, jo ara el que estàs dient això, recordo de que amb un medi rural com el meu origen, la gent quan moria deia, s'ha mort, o sigui, dos o tres anys, què ha passat? Va tenir un mal lleig. Aquest és el que es deia això, un mal lleig. No, i després s'ha avançat molt i la gent ho diu, i jo mateix n'he sigut víctima,
0: i
1: l'he tingut, i ara no s'amaga, la gent ho cura, sí, és una malaltia. Sí. Però sí que és veritat que... Jo crec que és un dels grans, a vegades, que la gent, segons com van les coses, el moment actual que estem vivint, amb tantes, diguem, esperances potser frustrades a nivell ideològic, polític, de llibertat, cultural, de convivència, i encara van trobar guerres i més guerres, aquest tipus de coses que passen, veure que aquests avenços que pot fer la ciència, que això porta un optimisme de cara a la humanitat, no? En fi, amb referència a altres persones, quan, en fi, companys, família, etc. No?
0: I... Sí, abans, una diagnosi de càncer, la sensació de l'entorn era definitiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí. Aquella persona s'ha acabat. I és evident que això pot succeir, però no és el cas.
1: I amb algú que ho ha passat, i que, en fi, fas les revisions que has de fer periòdicament des de fa 14 o 15 anys o més, no sé quan, d'això, sé que el moment que m'ho van dir jo em vaig quedar molt paralitzat, però al mateix moment em van dir, tranquil, d'això no moriràs, no? Moriràs d'altres coses, però d'aquest en concret no, aquest tipus de coses, no? Sí. Bueno, i això està molt bé perquè, clar, nosaltres les primeres referències doncs, que tenim del càncer, es veu que la prehistòria, l'arqueologia, ha permès veure amb alguns ossos càncers ossis, no? Amb sí, sí. Alguns que han trobat en recents investigacions, no? Clar, això ha avançat moltíssim, moltíssim, però el que és indiscutible és de que la ciència... unida amb la tecnologia i l'explosió que això es produeix al segle XX, ha fet que sigui important conèixer la història d'una malaltia importantíssima que afectarà moltíssimes persones i que la recerca, que això també forma part de la història, del coneixement de la història. Això jo crec que és adequadíssim amb persones que ja en tenen, doncs, que ens puguin explicar la història d'aquest procés amb el qual, doncs, en fi, afortunadament, la humanitat amb això pots tenir esperances.
0: I tant. Qui ens acompanya avui és el doctor Mariano Monzó, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, expert en oncologia molecular i autor del llibre La lluita contra el càncer, 3.000 anys, una història de progressos, que ha editat amb fins benèfics la Fundació Oncolliga de Girona. Doctor Monzó, benvingut a l'Enguardi, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Parlem una mica primer de càncer en general, què és això del càncer? Perquè tots en parlem, sabem que és, les cèl·lules es disparen, però una mica més de manera assenyada, què és? I si això s'ha produït des del principi, si ha canviat amb els anys el càncer?
2: Mira, el càncer sempre ha sigut igual. Sempre ha sigut igual. Evidentment, ho dèieu molt bé, càncer és una malaltia de les nostres cèl·lules. Són les nostres cèl·lules que es tornen canceroses. Ara, la cèl·lula, diríem, és una entitat molt complexa. I a dintre de la cèl·lula, què és el que es posa malalt, per dir-ho d'alguna manera? Doncs és el que hi ha dins el nucli de la cèl·lula, que és el material genètic, l'ADN. Clar, això, a partir de l'any 2000, va fer una gran explosió amb el programa del genoma humà, que llavors... em sembla que era el Bill Clinton que ja el va fer públic, que els científics varen tenir accés a veure les seqüències humanes, el genoma com era. Evidentment, ja sabíem que hi havia mutacions, ja sabíem com eren, però no teníem el mapa genètic. Yeah. A partir d'aquí, doncs, hem pogut determinar exactament què és el que passa amb molts tipus de càncer. Esclar, ens trobem doncs, que no tots els càncers, evidentment, són igual. No és el mateix un càncer de pulmó, un càncer gàstric, un càncer renal...
0: Sí, per entendre'ns, un càncer, la paraula càncer és una mena de gran paraigües que abarca una sèrie de problemes, connexions, però exactament, que no són exactament els mateixos.
2: O sigui, cada teixit, podríem dir que cada teixit i cada òrgan del nostre cos doncs, pot desenvolupar un càncer determinat, un càncer concret.
1: De qualsevol lloc.
2: De qualsevol lloc. Això... ja ho van veure els grecs.
1: Sí, Hipòcrates ja ho diu, no? Un cranc que es va...
2: El Carquinos. I per què? Li va donar un nom doncs, molt acertat, Carquinos, perquè l'home el que veia, suposo que és que el que veien eren càncers superficials, perquè els interns no en tenien ni idea, no ho detectaven, no? I veien doncs, que eren estructures que quan les tocaven eren estructures molt dures, i quan podien, diríem, d'algunes més superficials, investigar-los, obrir-los, veien que feien unes ramificacions, aquestes anava estenguent, i això li va recordar una mica el cranc.
1: Sí,
2: i per això li va dir carquinós. Però bueno, ell tenia unes coses molt, realment molt, molt assenyades, aquest home, perquè deia, un càncer, si tu el toques i veus que és dur i que està molt estès, deia que aquella època el millor és no fer res, perquè si intentes fer alguna cosa encara va pitjor, òbviament. Allà intentar operar, doncs, impossible, no? La cosa encara es complicava més. Però ja et dic, avui en dia, doncs, el càncer, i ho deia abans, era en un mal lleig, no?
0: Sí,
1: s'amagava.
2: Això s'ha dit durant... Bueno, jo me'n recordo, jo quan estudiava, doncs, encara... No, aquella persona que ho coneix té un mal lleig, saps? Clar, la lluita contra el càncer és la lluita de no perdre mai l'esperança, perquè d'alguna manera... I, evidentment, doncs, tots els descobriments, sobretot, que es van començar en el segle XIX, els més importants en el segle XIX, doncs aquests ens ha permès, doncs, avui en dia, trobar solucions doncs, a molts tipus de càncer. Avui en dia podem fer una cirurgia de precisió, podem fer una medicina de precisió, una medicina personalitzada, quasi bé, en funció de les característiques genètiques que té un tumor, doncs podem tenir un arsenal increïble de medicaments, perquè, doncs, mira, aquest tumor amb aquestes característiques genètiques li irà bé aquest medicament. Immunoteràpia, teràpia cel·lular o quimioteràpia convencional o hormonoteràpia, o sigui, el que toqui.
0: No com abans, que òbviament es feia el que es podia i amb els coneixements.
2: Sí.
0: Una cosa que sempre passa amb el passat i amb la història de la ciència és molt habitual és la sensació que tenim els contemporanis de que metges o senadors o que sé, eren una mica babaus. I no és cert, és que simplement el context del moment feia que aquella persona intel·ligent apliqués les solucions que considerava més oportunes i amb el coneixement que tenia. I ja està, igual que fem nosaltres ara, en definitiva. No.
1: I lligar el saber, per exemple, amb això que ara feu els oncòlegs, en referència a una persona que ha tingut càncer, veure la seva descendència, els estudis genètics, això és extraordinari, perquè, clar, això és preventiu.
0: Clar, t'obre una via de prevenció tremenda. Tot això que estem comentant és evident que tot té un començament en el més remot, però que a partir de principis del XIX em sembla que comença a canviar la manera d'enfocar el tractament terapèutic.
2: Sí. Bueno, clar, hi ha dos fets importants, sobretot al principi del XIX. Un va ser la mort de Napoleó.
0: 1827.
2: Sí, Napoleó doncs, va morir d'un càncer gàstric. Ell estava a l'illa de Santa Helena i, bueno...
1: És una illa que està...
2: Sí,
1: que està
0: a la Quinta Forca.
1: A la Quinta Forca.
0: De tot arreu, a la Quinta Forca de tot arreu.
2: I l'home es trobava malament i, bueno, l'home va començar, diríem, a demanar doncs, que li enviessin un metge francès, un cuiner francès i un capellà francès. perquè al final de la seva vida es va tornar molt religiós, l'home. I què va passar? Que els anglesos, que tot el dia estaven voltant la illa perquè no s'escapés, van dir, aquest el que vol és altra vegada marxar. I no li varen fer ni punyetero caso. Al final va aconseguir que li enviessin un metge, un capellà i un cuiner. El capellà el volia per parlar. Li van enviar un capellà que tenia quasi 90 anys i que el pobre home quasi bé
0: ja no
2: estava per marxes xerrades, no? El metge que li van portar era un estudiant que acabava just la carrera, que es deia Anton Marchi, i que aquest no havia vist mai un malalt, només havia fet disseccions anatòmiques. I el cuiner era l'única cosa que van encertar. Clar, l'home es va anar posant malament, el pobre metge que hi havia allà, un noi jove, doncs...
0: No, fer el que podia, sí, clar.
2: Gastritis, tal i qual, i va començar a donar doncs, medicaments que encara li va agraeixar més. Mm. Va ser un metge anglès, l'Arnold, que era de la companyia que estaven allà vigilant, el metge anglès allà, que el va visitar i ja va veure que sí, que això anava malament. Estava preocupat el Napoleó perquè es pensava que no fos això, que no fos hereditari, perquè el seu pare havia mort d'un càncer gàstric. I ell tenia por que el seu fill, que llavors estava a la cort austríaca, doncs que no també ho tingués. I l'altra cosa que el preocupava molt era que l'enterressin a Westminster, perquè no volia ser enterrat al peu de l'enemic. Perquè un enemic era, diríem, l'humiliació,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: l'humiliació
0: sí,
2: aquella, no? I, bueno, quan es va morir, ho van respectar, el van enterrar a Santa Helena, després se'n van anar...
0: Els invàlids.
2: Els invàlids, tal i qual.
1: I monument amb el qual...
0: Sí, impressionant.
2: I li van fer l'autòpsia, perquè això ho va permetre, i en l'autòpsia, fins està descrita, eh? I a més, actualment hi ha articles científics que ho avalen molt bé, que va morir d'un doncs, càncer gàstric. Està ben explicat on estava localitzat, on era i com era. Eh? Ja també una mica hi havia una mica, diríem, una informació que no és verídica, que deien que va morir envenenat.
1: Sí, això ho novel·litza una novel·la recent que ha fet el Sánchez Espinyol, el presó de Santa Helena, em sembla que es diu.
2: Sí, no, em sembla que no és cert, l'home va morir del càncer gàstric, però bueno.
0: Però l'història és bonica, eh? Sí, sí.
1: Home, li tenien molta por, eh? Li havia fet molt mal als anglesos.
0: I és normal tenir un punt de paranoia amb això, és natural, sí, sí.
2: L'altre fet important del segle XIX, molt important, és un fet que dins la història de la medicina no se n'ha parlat quasi bé mai, s'ha parlat molt poc, que és... l'aperfeccionament del microscopi. O sigui, el microscopi en realitat va sortir a l'any 1600 i pico, un holandès, en Leeuwenhoek.
0: Van fer un programa sobre això, sí, sí.
2: Doncs aquest senyor va fer un microscopi molt rudimentari, però bueno, en aquella època es feia servir quasi bé com una eina d'entreteniment, no? Es mirava l'aigua bruta i veien per allà doncs, uns paramecis, unes vorticel·les que habitaven, i després molts senyors s'entretenien a mirar el seu propi esperma. I que veien allà, doncs veien uns espermatozoides, veien uns coquets que es movien.
0: Els homúnculs, que ho deien.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: Va sortir la teoria que dins el cap de l'espermatozoid hi ha dibuixos d'això. Sí. Que hi ha un embrió petitet allà dintre, no? Sí, sí. Coses d'aquest tipus. Clar, els metges de l'època no feien servir el microscopi, perquè no se'n fiaven. Les imatges eren molt borroses, estaven molt distorsionades, no acabaven de veure, i allò no els interessava massa. Va ser al cap aproximadament de 100 anys, el 1670 por ahí, que un senyor que es deia Lister, que aquest el que va fer va ser incorporar en el microscopi aquest una lent d'un mil·límetre molt petita, i això va ser suficient com perquè les imatges es veiessin completament clares, nítides.
0: Quina meravella, no? Devia ser la sensació de sobte de veure allò bé.
2: Exacte. Sí, sí. Tant va ser així que, és clar, què va passar? Doncs els científics de l'època varen començar a utilitzar el microscopi. El primer va ser un botànic. Aquest botànic el que va mirar era teixits vegetals. En aquella època també es va començar a saber tallar els teixits molt fins, molt fins, es tenyien, i va veure doncs, que en els vegetals hi havia unes estructures molt petites, en allà, i li va donar el nom de cèl·lules que molts anys enrere li havia donat un altre científic, el Hooke, que mirant amb el microscopi rudimentari, mirant el suro, i havia vist que tenia aquella forma geomètrica com si fos el buc de les abelles.
0: Sí, sí,
2: no?
0: Sí, sí,
1: com un eixam. Sí,
2: com un eixam d'abelles, exacte. I aquest va conservar el mateix nom. A l'altre va ser l'Svan, que va dir, si això està en els vegetals, poder bé estar en els animals. I ho va mirar en els teixits animals, i evidentment també ho va trobar. I després hi va haver un altre, el Müller, que va dir, aviam, doncs, en el càncer què passa? I va mirar les cèl·lules canceroses, va mirar el teixit cancerós i va veure que també hi havia cèl·lules allà. Però clar, la gran pregunta, això, el que es diu sempre en ciència, quan es troba una cosa, troba una porta de 10.000 possibilitats.
1: Sí, sí.
2: Dius, ara que em penso que ho tinc, dius, no ho tinc. Ara...
0: Això és bonic i terrible de la ciència, no?
2: Ah, exacte.
0: Per fi ha arribat, no, ara resulta que no.
2: Que no.
0: Has arribat a un pas més, no?
2: Que no.
0: Sí, sí.
2: Clar, aquesta primera pregunta que se'ls va ocórrer va ser dir, i escolta, i aquestes cèl·lules d'on venen? D'on surten? D'on estan? L'home en aquella època, i el que comentava abans, en els coneixements de l'època tothom intentava, diríem, aplicar el que sabíem. I ell va dir que la sang, per la sang corria una substància morfa que li va donar el nom de blastema. I aquesta substància morfa que hi havia allà era la que transformava les cèl·lules en cèl·lules canceroses. Aquest senyor va tenir diversos deixebles, en va tenir dos d'importants. Un era el Remak, era un jueu polonès, i l'altre era el Virchow. El Remak, doncs, ja això no li va trontollar, va dir, això del blastema no m'acaba d'això. Aquest era embriòleg, aquest estudiava l'embriologia, i aquest va ser el primer, estudiava l'embriologia i utilitzava com a model l'embrió de pollet. I era molt fàcil perquè, clar, agafava els ous fecundats, trenques la closca, la deixes allà en un forn a poca temperatura, allò que vagi calentant, i vas veient com es va formant l'embrió. Ho pots anar mirant. Això és una tècnica que encara ara molts embriòlegs fan servir. I va veure, doncs, que es començava a formar allà una organització celular. Va veure que hi havia tres capes, que ara en diguem ectoderm, mesoderm i endoderm, que cada una d'aquestes capes dona uns teixits determinats. Sabem que l'ectoderm dona lloc a la pell, al sistema nerviós.
0: Això amb la simple observació.
2: Això amb la simple observació microscòpica, perquè és clar.
0: Ah, anava a dir, això ja tenia, era aquest el tema que no tenia clar.
2: Exactament, com que tenia el microscopi, ja hi havia la lent acromàtica, diu, aquesta lent, d'això ja el feien servir. I ho veia allà al microscopi. I se'n va donar compte d'una cosa, se'n va donar compte que molts teixits de pell, la morfologia que tenia, era molt semblant a la morfologia de les capes embrionàries. És a dir, que entre una cèl·lula embrionària i una cèl·lula cancerosa, morfològicament, i avui en dia sabem que inclús també molecularment, no hi ha masses diferències. Que passa que un procés queda totalment controlat, com és l'embriogènesi,
0: i l'altre es descontrola.
2: I l'altre es descontrola tothom. Aquest senyor no se'l va tenir massa en compte perquè era un jove polonès, i se'l tenia...
0: I estem parlant més o menys de meitats del 19.
2: Estem parlant, sí, del 1850-60,
0: sí. Clar, a més a més, és l'època dels pogroms a Polònia, Polònia està controlada per l'imperi tsarista, etcètera. És quan la primera gran diàspora de tornada cap a Palestina, perquè ja comença a néixer el sionisme, etcètera. Molts jueus marxen esperitats per les destruccions que s'estan fent a Polònia.
2: De fet, ell treballava a Alemanya. Però a Alemanya també el tenien una mica de cap.
0: El tenien.
2: I allà el que va realment tirar tot endavant va ser el Virchow, un patòleg molt important.
0: És el que ha passat més a la història,
2: exacte, aquest era el que ha passat més. I aquest va fer una observació molt important, aquest. L'observació important que va fer va ser que va mirar cèl·lules de leucèmia i va mirar cèl·lules de leucèmia d'un malalt que tenia leucèmia i cèl·lules de la sang d'un malalt que no tenia leucèmia. I va veure grans diferències. Va veure que les cèl·lules de leucèmia tenien una forma determinada, concreta, que n'hi havien moltíssimes, però que no eren funcionals. I clar, a partir d'aquí, ell va començar a estudiar i va fer la teoria cel·lular que va dir qualsevol cèl·lula ve d'una cèl·lula preexistent. O sigui, totes les cèl·lules deriven d'una cèl·lula mare, per dir d'alguna manera.
1: Es van dividir.
2: Es van dividint, que això és cert. Aquest va ser...
0: És cert, però no és lògic. Has d'observar-ho per adonar-te. Però això és molt interessant,
2: perquè de vegades
0: pensem que tot el que és lògic és la veritat, i no és així. No és un procés lògic natural de dir que les cèl·lules neixen d'una sola cèl·lula, no sembla el més lògic del món. És l'observació la que et fa reflexionar i adonar-te'n d'això, no?
2: Avui aquestes cèl·lules els diguem cèl·lules mare. I sabem, doncs, exactament, sabem ben bé que els tumors on comença el problema comença moltes vegades amb aquesta cèl·lula mare. Aquesta cèl·lula mare, perquè, esclar, penso una cosa, el nostre cos, els que s'han dedicat a estudiar això, diuen que hi ha trillons, 30 trillons de cèl·lules, i aquestes cèl·lules van renovant constantment. Si nosaltres, cèl·lules de la sang, per exemple, els glòbuls vermells cada 120 dies es van renovant. Algunes cèl·lules del sistema, diríem, de la sèrie blanca, aquestes, a vegades, hores o dies. Per exemple, això ho vam veure molt bé amb el Covid. El sistema immunitari es va renovant constantment. Però, és clar, les cèl·lules aquestes que es divideixen tan ràpidament, què es divideix també? Es divideix el material genètic. Per càlcul de probabilitats, sempre hi té que haver-hi la probabilitat d'alguna d'aquestes cèl·lules surti malament.
0: Clar.
2: Però clar, la mare naturalesa és molt sàvia. I en el cos tenim tota una sèrie de proteïnes que precisament el que fan és detectar quan alguna d'aquestes cèl·lules surt malament, fa dues coses. O repara el material genètic o la destrueix. Per això no tenim més càncers. Si no, la vida seria impossible.

0: El doctor Rudolf Virchow, examinant al microscopi cèl·lules de la sang d'un malalt que patia leucèmia, va demostrar que les cèl·lules leucèmiques tenien una morfologia molt diferent de les cèl·lules sanes de la sang. El més important va ser que va poder demostrar l'origen d'aquestes cèl·lules canceroses que sortien de divisions anormals de les cèl·lules sanes. Virchow la va encertar en afirmar que tota cèl·lula prové de la divisió d'una altra ja existent i va fonamentar la teoria sobre l'origen cel·lular dels tumors. El 1858 va recollir una vintena de conferències seves al llibre Patologia cel·lular.
1: Actualment, ni les fibres, ni els glòbuls, ni els grànuls elementals es poden considerar com a punts de partida histològics. Mentre es creia que els elements vius es produïen a partir de parts prèviament desprovistes de forma, com ara fluids formatius o matèries, matèria plàstica, blastema, citoblastema, es podia considerar qualsevol de les teories anteriors. Però és en aquest punt concret on la revolució dels darrers anys ha estat més marcada. Fins i tot en patologia, ara podem arribar a establir com a principi general que cap desenvolupament de cap mena comença de novo i, en conseqüència, rebutjar la teoria de la generació espontània, tant en la història del desenvolupament de les parts individuals com en la d'organismes sencers. Tampoc estem disposats a admetre, ni en histologia fisiològica ni en patològica, que una nova cèl·lula pugui construir-se a partir de qualsevol substància no cel·lular. On sorgeix una cèl·lula, hi ha d'haver existit prèviament una cèl·lula. Igual que un animal només pot sorgir d'un animal i una planta només d'una planta. Així doncs, tot i que encara hi ha algunes parts del cos on no s'ha pogut demostrar de manera absoluta, s'estableix el principi que en tota la sèrie d'éssers vius, ja siguin plantes o organismes animals, i en els seus constituents essencials, hi ha una llei eterna de desenvolupament continu. El cos és un estat format per cèl·lules, en el qual cada cèl·lula és un ciutadà. La malaltia és, senzillament, un conflicte entre els ciutadans d'aquest estat provocat per l'acció de forces externes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mariano Monzó i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del tractament del càncer entre els segles XIX i XX, encara estem al XIX, en aquests moments, però explicant una mica aquest procés. És evident que tractaments del càncer, tal com comentava el doctor Monzó, n'hi havia hagut històricament d'altres, més encertats o menys, però que a partir d'aquests descobriments que comentàvem de Virchow, per exemple, la manera d'enfocar com s'havia de tractar havia de ser diferent, ja no podia plantejar-se només el fet de tallar el tros que et semblava cancerós i endavant, perquè, és clar, si hi havia un problema de multiplicació de cèl·lules que no funcionava, potser s'havia d'atacar això, no?
3: Exacte.
0: Suposo que no se sabia com.
3: Exacte. Aquest va ser el problema, no? Que dius, bueno, ara ja sabem doncs, que el càncer comença amb les nostres cèl·lules, però dius, bueno, i ara què fem? En els coneixements que havien en aquella època, poca cosa es podia fer, Què es feia encara? El que es feia era, diríem, la cirurgia. Amb la cirurgia, doncs, s'intentava pal·liar-ho.
0: Té sentit?
3: Digues, no, és l'únic sentit que hi havia.
4: Si un lloc determinat que n'hi ha, es talla allò i...
0: Sí, ho cauteritzes i aire, i amb això ja no creixerà més, almenys aquest...
4: Com passen certs vegetals, tenen aquest problema, li tallen el branco, li tallen allò, li tallen allò.
0: I això ja comença a florir bé, no?
4: Ho vés a saber, però ja has tret la malaltia.
3: El gran problema era que a les cirurgies no hi havia ni anestèsia ni antisèpsia. I aquest va ser, diríem, també un dels grans esdeveniments que hi va haver-hi al final d'aquest segle, l'anestèsia. Que és una cosa, diríem, molt, no curiosa, però molt peculiar, com va sortir l'anestèsia. L'anestèsia la van descobrir els odontòlegs, els dentistes. El primer dentista que el va descobrir era un senyor que es deia Wells, Horace Wells, que aquest feia servir un gas per adormir els malalts, l'òxid nitrós. I, bueno, tenia molta fama de que anaven allà fent respiradors nitrosa, traient els queixals i no feia mal. I va dir, bueno, ara això ho presentaré a l'Hospital General de Boston, a Massachusetts, i ho farem una sessió al paranimf de l'hospital i presentarem un cas, doncs arrencaré un queixal amb un pacient. Tothom allà, estudiants, els metges de l'hospital, pobre malalt allà.
4: Que els dents fan mal, eh? I quan fan mal, fan mal.
3: Exacte. Sí, sí. I tenia el pacient allà, i a la que li va per arrencar el queixal i fa respirar l'òxid nitrós, a la que va per arrencar-li, aquell pacient s'aixeca cridant i desesperat de dolor i d'allò. Clar, va ser un fracàs total.
0: Absolut, sí, sí.
3: El van acusar amb ell de farsant, tal i qual. Aquella... L'home, al final, va morir arruïnat i es va suïcidar.
0: Vale, sí,
3: es va suïcidar. Sí. Clar, quin problema va haver-hi? El problema que va haver-hi, que el pacient que tenia allà era un pacient obès i alcohòlic. Li va ficar poca anestèsia. Clar. Amb més anestèsia això hagués funcionat.
0: Clar, però ell no...
3: Això però que... això encara no sabia. Pues, després d'ell va venir un altre, el Morton, que aquest va fer utilitzar un altre gas. El que va utilitzar va ser l'èter. L'èter no és res més que sulfúric calentat amb alcohol. Que això, en el segle XIII, Ramon Llull ja ho va trobar-ho. I en parlava d'aquest gas. Quan es cremava això, es desprenia un gas que deia que tontava. Que tontava. Yeah. Doncs aquest va fer servir això, i el primer pacient que va ser un pacient que tenia un tumor de glàndula lingual, sublingual. Li va fer respirar això, li va treure, a l'home, diríem, ni se'n va enterar, tot va anar perfecte. Tot va anar perfecte. El que passa que al final... El Morton també, en fi, va tenir problemes per qüestions, el que passa sempre, qüestions de patents i qüestions una mica, diríem, d'avarícia, no? Allò de, bueno, això és un descobriment meu, no vull dir el secret, bueno, en fi, va tenir...
0: Però hem de pensar que en aquella època aquest tema de les patents i de les denúncies i de l'explotació de tant de la tecnologia com de la ciència acaba d'esclatar. I llavors hi ha una bogeria de denúncies, de querelles, de còpies, de temes tecnològics que és molt de l'època.
3: Sí,
0: no és
3: sí,
0: que ara
3: sí.
0: No existeixi, però ara, diguéssim, és una mica diferent d'aquell moment, de l'últim terç del segle XIX, és una bogeria.
3: Sí, sí. Sí. I l'altre gran esdeveniment va ser l'antisèpsia, perquè, esclar, després se'n van donar compte de que això ho va trobar un metge que es deia Lister, que era el pare del Lister que hem dit abans, de la lent microscòpica,
0: sí, sí, sí.
3: Aquest era el fill, el Lister fill. Aquest va veure que les aigües residuals es netejaven amb fenol. I va dir, doncs, escolta, si agafo fenol i el fico en una ferida, després de la cirurgia, allà en què passa? I ho va provar, i la cosa va anar bé.
0: Uh-huh.
3: Però, clar, el fenol cremava molt la pell.
0: Clar, era dur, allò. Sí, sí.
3: Això, però això després es va anar aplicant.
0: Sí.
3: Però això només passava a Europa. Perquè, esclar, la medicina d'aquella època del XIX, on hi havia la medicina important i la que era l'èlite, estava a Alemanya. No sé si heu vist una sèrie que es diu La Charité, l'hospital aquell de la Charité.
0: Sí, sí, sí.
3: Doncs, en fi, hi havia els grans personatges de la medicina, eren tots europeus. Els americans, en canvi, estaven, diríem, anys luz. No?
0: Mm-hmm.
3: Encara això no ho aplicaven. Per això molts metges americans es venien a formar a Alemanya. Aquest va ser, diríem, un dels grans esdeveniments també que hi va haver-hi. Clar, això què va permetre? Això va permetre que la cirurgia, els cirurgians, s'atrevissin a operar segons tipus de tumors que abans no s'atrevien.

0: però el problema de fons, sabent d'on sortia,
1: exacte,
0: no...
1: És determinar la causa.
2: Exacte.
1: La conseqüència la pots estirpar, i tal, però la causa...
2: Clar, després veien, esclar, hi van haver cirurgians, sobretot hi veuen, que era el Billrod, que aquest va ser un cirurgià digestiu que feia una tècnica quirúrgica que encara avui en dia s'utilitza. Però clar, aquest va fer una cosa important, que va ser recopilar informació de cada malalt i guardar-la. És a dir, va ser el precursor de les històries clíniques. Clar, això va anar molt bé.
1: I tant.
2: Perquè ara ens sembla una cosa que dius, home...
0: Òbvia,
2: no? Sí, sí,
1: sí. Ara vas a qualsevol lloc i el primer que et diuen, a veure, s'ha vist que
2: hi ha clínica. Exacte.
1: El mira l'ordinador.
0: Sí, sí.
2: Ella va començar a guardar informació. I va tenir un deixeble important, que era el doctor Halsted, que aquest era nord-americà, i aquest es va venir a formar aquí a Europa. I quan va tornar a Amèrica, que es posava les mans al cap, perquè allà encara veien servir, sangraven els malalts, perquè era una cosa...
0: Era molt antiga, sí.
2: Que, en fi, que feien la medicina medieval, no? Perquè havia la idea que el càncer era la bilis negra, que deien, sí. Que circulava per la sang. I deien, si és bilis negre, si jo trec la sang, trauré bilis negre i el malalt es trobarà millor. I, en fi,
0: òbviament no era el cas.
2: Exacte, era pitjor el remei que l'enfermetat. No? I aquest va començar a operar, va fer una cosa important, que va començar a operar persones de càncer de mama, operava amb càncers de mama, i veia que les persones tornaven a recaure. Després d'operar, al cap d'un temps, la persona aquella requeia. I va dir, escolta, aquí potser el que passa és que no ho he fet prou net. Aviam, a la mama... descansa sobre dos músculs, que és el pectoral menor i el pectoral major. Va dir, faré una cosa, extirparé els pectorals. Va extirpar els pectorals, però tot i això veia que encara les pacients requeien. No tant, però que és el que se'n diu la cirurgia radical, mastectomia radical.
1: Sí.
2: Va dir, el que farem serà extirpar els ganglis, perquè veia que s'estenia l'enfermetat als ganglis. Ganglis, sobretot els de l'aixella.
1: Sí.
2: No? Va començar a extirpar ganglis. Què va passar? Va passar que va veure que no millorava. És a dir, les pacients que no tenien ganglis afectats i se li feia una mastectomia radical, aquestes milloraven. Però quan tenien el gangli, aquestes no milloraven. És a dir, ara ens sembla una cosa molt lògica, però li va trobar una cosa, un fet important en oncologia, que quan hi havia la malaltia extensa, la cirurgia no cal fer-la. S'ha d'anar per un altre camí.

0: Amb l'ajuda de l'anestèsia i la sèpsia, el cirurgià alemany Theodor Billroth va dur a terme operacions oncològiques molt complexes que li van permetre recopilar dades estadístiques molt valuoses. Com a cap de cirurgia de l'Hospital de Viena, el 29 de gener de 1881, va aconseguir extirpar un fragment d'estómac amb un tumor. Tot i aquests progressos, les taxes de supervivència continuaven sent molt baixes. Seria un dels alumnes de Billroth, el nord-americà William Stewart Halstead, qui apostaria per cirurgies encara més radicals.
1: Doctor Billroth, és un honor que m'hagin acceptat en el seu centre de Viena. Als Estats Units seguim amb molt d'interès els avenços en el tractament del càncer que arriben des d'Europa. Quan torni a casa podré aplicar tots els coneixements anatòmics i quirúrgics que hagi pogut adquirir.
2: Tan endarrerits esteu, els americans? No m'ho imaginava pas.
1: Pensi que l'Hospital Públic de Nova York, on estava treballant, al Bellevue, encara s'estan aplicant sagnies, purgues i ventoses.
2: Què diu ara? Que no saben que l'anestèsia i les mesures antisèptiques ens permeten operar els pacients d'una manera mai vista fins ara? No sap quina sort hem fet amb el fenol, per exemple.
1: Per això tenia tantes ganes de conversar amb vostè, el doctor Theodor Billroth, el cirurgià que va aconseguir extirpar un fragment d'estómac on hi havia un tumor i va deixar intacta la resta cosint-la amb el duodè.
2: Doncs miri, li confesso que per mi el cas de la senyora Teresa Hela és una mica agredolç. La pobra dona va sobreviure a l'operació, però va morir 4 mesos després per metàstasis hepàtiques.
1: Doctor Billroth, a partir d'aleshores, com han anat les operacions? Ha pogut comparar les dades?
2: D'entrada, l'estadística ens demostra que només un 5% de les dones que hem operat de càncer de mama han tingut una supervivència superior als 3 anys.
1: Vaja. I no s'ha plantejat que potser caldrien cirurgies més agressives?
2: No sé si l'acabo d'entendre. Expliqui's, doctor Halstead.
1: És possible que durant la cirurgia no es netegi prou el teixit mamari i quedin restes de cèl·lules tumorals que no podem veure a simple vista. Les mames descansen sobre 2 músculs, el pectoral major

0: i el menor. I potser convindria retirar-los tots dos. Fer una mastectomia radical. I si no funciona, caldria retirar els ganglis limfàtics.
1: Caram, doctor Halstead, celebro que les noves generacions tinguin una visió tan clara i la gosadia de proposar que la duem a la pràctica.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Això és En Guàrdia.
4: Doctor Monzó, això que hem sentit, això que vostè ens ha explicat, vol dir que hi ha un abans i un després, almenys amb la cirurgia en aquest moment, a finals del 19, l'aplicació de noves tècniques quirúrgiques, el plantejament de cap a on anem i què hem d'extirpar o què hem de mantenir, etcètera, etcètera, etcètera, suposo que fa canviar una mica el paradigma de com afrontar el càncer.
5: Totalment, totalment. O sigui, a partir d'aquesta època, doncs, bueno, es comença a veure, doncs, que la cirurgia és important, però clar, el que es comentava abans, la base, l'origen, encara no estava gens clar. No estava gens clar. I tampoc se sabia massa bé quins tractaments es podien aplicar, no? Quirúrgicament, un dels tractaments que es va fer, que es feia, ho va fer un alemany, el Lübke, em sembla que es deia, que aquest va fer poder el primer tractat d'oncologia mèdica. I el va fer a finals del segle XVIII. I entrant pràcticament al segle XX. Del segle XIX.
4: XIX.
5: I aquest va fer... es posava allà que un dels tractaments que feien eren les fletxes càustiques, que en deien.
4: Caram, quin nom!
5: Sí, té un nom una mica especial. No? I el que feien era agafaven unes fletxes, uns artilugis de ferro, molt fins, uns pinxons, i suposem que ho feien pels tumors més superficials, els que veien. I els impregnaven, doncs, de substàncies corrosives. I el que feien era injectar això al tumor, esperant que aquesta substància corrosiva destruís el tumor.
4: Té lògica, una altra cosa que funcioni,
5: exactament.
4: Però...
5: No funcionava massa, yeah. La veritat és que no funcionava massa. Pues, bueno, en aquella època van sortir moltes coses alternatives, també va sortir l'homeopatia, el doctor Hahnemann, a Alemanya, un metge, diríem, d'aquí català, de Badia i Andreu, de Torelló, que aquest estava a Alemanya amb en Hahnemann, després va venir aquí, i aquest va ser una mica el precursor de lo que ara en diguem la immunoteràpia. Aquest home, en el seu moment, va fer una conferència aquí a Barcelona, que ell ja estava establert, va venir d'Alemanya, es va establir aquí, i al Col·legi de Farmacèutics va fer una conferència on va deixar anar, fent d'una manera totalment eufòrica, de que el càncer es curava. Clar, això a finals del segle XVIII, començaments del XIX, perdó, principis del XX, això a tothom se li va tirar a sobre.
4: Diguem-ho clar, amb raó, diguéssim, no.
5: Però l'home deia, deia, el nostre sistema immunitari té mecanismes per combatre el càncer. Mm. Evidentment tenia raó, el que passa que no ho coneixíem, no ho coneixíem. I després van anar a donar fets més importants, perquè després ja ens saltem als inicis del segle XX i comencem a trobar maneres de combatre el càncer a part de la cirurgia. I el primer que trobem és la radioteràpia. Que la radioteràpia va sortir amb el Roentgen, que aquest va descobrir els raigs X, ell el que feia era investigar com l'electricitat en un tub de buit que passava, i va veure que sortia una llum verdosa i aquesta llum, doncs, si tenia una placa fotogràfica al costat, la revelava, no? La primera fotografia que va fer va ser de la mà de la seva dona, que aquesta és una icona que hi ha en totes les facultats de medicina, que es veu la mà de la senyora amb l'anell, sí. La pobra dona que no va veure, diu, acabo de veure la meva mort. No?
4: Clar, l'esquelet allò, la mà, sí.
5: I Roentgen va fer una cosa, no ho va voler patentar, perquè va dir que ell, l'escola alemana de pública, doncs estava per servir el públic, no per patentar coses. Com ha canviat la cosa, avui en dia ens ho fan patentar tot.
6: L'afany dels diners fa que tothom patenti tot.
4: Sí, però això és el que comentàvem abans, o sigui, la gran explosió de querelles, de demandes que hi ha al finals del XIX, també provoca l'efecte contrari. Molts científics, a principis del XX especialment, diuen que ja està bé de tant comercialitzar coses que poden salvar la humanitat amb els seus aspectes. Sí. I molts, hi ha tot un moviment altruista molt important de moltíssims científics que es neguen a les patents. O sigui, això que és interessant veure la reacció.
6: Una certa lleialtat hipocràtica.
4: Sí.
6: Primer és la salut abans de tot. No?
4: Ve de la reacció del final del XIX, que és una bogeria, tot plegat. Sí.
5: Pues clar, Roentgen mai es va plantejar que la radiació als raigs X pugui servir per curar el càncer.
4: Clar.
5: Aquí van haver dos personatges que ho van tirar endavant. Un va ser un americà i l'altre va ser un català. L'americà va ser en Grobel, que aquest va veure, ell que treballava en una fàbrica on feien tubs d'aquests de buit per fer aparells de raigs X, i veia que els treballadors que utilitzaven aquests raigs, aquests aparells, se'ls escamava molt la pell de la mà, se'ls anava escamant, i va dir, home, aquí el que hi ha són cèl·lules mortes, aquesta radiació mata les cèl·lules de la mà, va dir, per què no pot matar les canceroses?
4: Clar.
5: Va fer aquest raonament, que va ser molt lògic, eh? Ho va provar amb una pacient de càncer de mama, no li va funcionar, però sí amb pacients de càncer de pell, amb melanomes. Uh-huh. Aquí, el que ho va començar a ser, va ser, diríem, el doctor César Comas i Llevaria. Aquest era un estudiant de la Facultat de Medicina, que era el fotògraf de la facultat. Just, el Rochin em sembla que va descobrir els raigs X el 1895-97, por ahí. Aquest, el 1906... havia acabat la carrera. 1906 va ser quan es va inaugurar el Clínic. Uh-huh. El Clínic que tots coneixem.
6: Sí,
5: Barcelona. Va ser el 1906.
6: Sí, sí, de l'Hospital de Santa Creu va anar cap al Clínic, exacte.
5: I aquest li va faltar temps per anar a Alemanya a veure què havia fet el Rochin. I com va venir aquí, amb el seu cosí, junt amb el seu cosí, varen començar a posar el primer gabinet de radioteràpia. I tractaven, doncs, tumors de pell, tumors de mama, tumors de bufeta, miraven bueno, una amalgama de tumors. A vegades tenien més resultats, a vegades menys. Però, clar, el que no sabien era el risc que suposava manipular la radiació aquesta. De tal manera, l'única cosa que veien és que es cremava la mà, es cremava la pell. I varen fer un tracte amb el seu cosí. El César va dir, diu, mira, farem una cosa, jo manipularé sempre amb la mà esquerra, a l'aparell de raigs X, i tu el manipules amb l'altra mà, amb l'Agustí, que és el seu cosí, tu amb la mà dreta. El seu cosí va agafar un càncer de pell i es va morir, i van haver d'amputar el braç. El César també va agafar un càncer de pell, li van haver d'amputar el braç.
4: Esquerra.
5: Ah. Però com que li havien fet un buidatge axilar dels ganglis,
4: sí,
5: va viure molts anys. Aquest va viure molts anys.
4: Però Déu-n'hi-do, o sigui, van ser màrtirs de la ciència.
5: Es va morir el 56, pobre home, pobre, totalment pobre, i arruïnat, vull dir, en fi, quasi desconegut. I hi ha em sembla que hi ha uns jardins a la zona de Vallcarca, que em sembla que és, per allà, sembla que hi ha uns jardins dedicats a ell.
4: A la seva memòria. Sí, sí. En tot cas, això era evident que comportava ja una visió diferent. Suposo que també la quimioteràpia i el que va representar just l'arribada a la Primera Guerra Mundial devia ser clau.
5: Exactament. Aquí hi ha un fet primordial, va ser la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial hi va haver un senyor, un alemany, Harbert, que aquest era, diríem, bueno, quan va esclatar la guerra, doncs ell el que va voler fer, el Fritz Haber, va ser apuntar-se a l'exèrcit alemany. Però no el varen voler perquè tenia, em sembla que tenia 46 o 47 anys, va dir que era massa gran. Però l'home era un químic molt important. La guerra va anar avançant i varen demanar científics. I va dir, aquesta és la meva. Es va apuntant allà i els hi va començar a fabricar bombes. La primera bomba que va fabricar va ser una bomba que era el gas mostaza, que, bueno, més que una bomba, era un gas, no?
4: Sí.
5: I l'esquita del gas, aquell gas anava cap a les trinxeres de l'enemic.
6: Contràries o pròpies.
5: Exactament.
6: Sí, sí.
5: Clar, això matava molta gent, Quan es va acabar la guerra, els americans varen voler saber què passava amb el gas mostaza, perquè els soldats es varen morir d'aquest gas. Bueno, van veure que es cremava la pell, en fi, però molts dels que havien sobreviscut es morien d'infeccions o d'anèmies, i en les autòpsies varen veure que el que no hi havia era moll d'os. Clar, en el moll d'os és on es fabriquen les nostres cèl·lules de la sang. Això va quedar parat aquí. Van dir, bueno, molt bé, ara ja ho sabem. Això va ser un matrimoni americà que ho va descobrir. Ve la Segona Guerra Mundial i els americans diuen, tornem a recuperar el del gas mostaza. Comencen a mirar què és el que passa i connecten amb dos científics, el Goodman i el Gilman, i els diuen, vés investigant què passa amb aquest gas, per què es varen morir, què és el que hi ha aquí. I després va donar un fet que va tardar molts anys a descobrir-se. Els americans ja havien desembarcat a Bari, a Itàlia,
4: sí,
5: i tenien allà el John Harvey, que era un barco que tenia aquest nom.
6: El famós vaixell, l'explosió aquella secreta i anònima.
5: Exactament, carregat de gas mostassa. Els alemans bombardegen, el barco se'n va pic, allò esclata, en fi, una mortaldat per allà i tot plegat. Clar, van veure que això ja anava malament. I va ser el Goodman i el Gilman que varen dir, escolta, veiem, això destrueix les cèl·lules blanques de la sang. una leucèmia què és? No és res més que un excés de cèl·lules blanques que no són funcionals.
4: Si això ho apliquem...
5: Si això, ben aplicat, ben concentrat i ben d'allò, poder ens pot donar resultat. I, efectivament, a partir d'aquí van sortir les mostasses nitrogenades que encara avui en dia fem servir per curar algunes malalties.
4: Ah, doctor Marta, ens queda un minutet, perquè això és així, això va volant, va més ràpid que la investigació del càncer, m'imaginis. A partir de tant de la radioteràpia, encara que fos de manera primitiva, diguéssim, i de la quimioteràpia, que és això, també de manera primitiva, suposo que aquestes dues grans línies han sigut les predominants fins ara l'aparició d'altres teràpies gèniques, diguéssim, però ha sigut la base de la medicina oncològica fins pràcticament fa 15 o 20 anys, diguéssim.
5: Sí. La gran base del gran avenç d'això l'hem de trobar a l'acabar la Segona Guerra Mundial, a l'any 50 i pico, amb una doctora que es deia Rosalind Franklin. Aquesta doctora va voler investigar com era el material genètic. Llavors se sabia que hi havia el material genètic, sabia doncs, que eren unes molècules, però no sabia quina anatomia ni quina forma tenia, no se sabia res. Aquesta dona era filla, diríem, d'un banquer, diríem, famós del país, d'Anglaterra, i el que va fer va ser cristal·litzar el material genètic i el va bombardejar en rays X. A partir d'aquí va obtenir unes imatges que s'havien d'interpretar matemàticament. Jo sóc incapaç de veure com ho va fer, vull dir que... Però la dona ho va fer-ho. En aquella mateixa època ella estava al King College de Londres. A Cambridge hi havia dos científics, el Watson i el Crick, que estaven investigant també el mateix, però no se'n sortien. Se'n van anar al King College a preguntar-li a ella què li semblava, què podien fer. La cosa va anar fatal. Es van discutir de temes primer científics, però es va passar a temes personals, de tal manera que el Watson va marxar d'allà. Però abans de marxar, el director del laboratori es va voler disculpar i li va dir, escolta, mira, ara que no hi ha la doctora Franklin aquí, t'ensenyaré les fotos que té ella, l'última foto que ha fet, que és la foto número 51, on tu podràs veure com funciona això de l'ADN. Li va ensenyar la foto i aquell ho va veure ràpidament. Diu, això és una doble hèlix, que és el que hi ha ara, no? Ho va veure ràpidament. Se'n va anar ràpidament a Cambridge, amb el Crick, li va explicar, i li van donar els Nobels amb ell.
4: Però ell es va quedar sense.
5: Ell es havia mort abans, el 58, es va morir molt jove. Sí. Però, bueno, poder a títol pòstum no hagués costat res.
4: No hagués costat res.
5: De donar-li d'això.
4: Doncs a títol pòstum ho farem, perquè em sembla que no tenim més temps. Doctor Mariano Marzo, moltíssimes... moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. El doctor Mariano Monzó és el catedràtic emèrit de Facultat de Medicina de la UB i autor d'aquest llibre, Lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: Josep Maria Soler i Sabater, anem molt rescats de temps. Això és l'Enguàrdia. Gràcies.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dàlia Durant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informen Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha posat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 i

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda en ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que
2: passa
0: la cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència he vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Uz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Uz de Gas, el rei de la
0: clàssic,
3: festa, no?
0: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que han anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí,
0: diferent,
7: els
0: diferent.
7: Dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: I que guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar. Deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir.
0: Sí, es nota. Es nota, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull
0: dir... I tant. M'encanta que veuen ja Jan Laporta com un guru de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir, que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí a l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui que de celebrar, que recordi que aquesta tarda a les 5 de la tarda pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes a aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem veu, no teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça a la Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar... I sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè
0: també
2: se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixa ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o ex-advocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, farcidot. Uns quants titulars que en traurem del programa d'avui.
2: I tant, ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia, que ha passat el moment que dormíem, evidentment.
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges hi han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una Lliga barrejats entre la seva gent com dos culers més. I mentrestant, què passava a l'Utegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, eh?
0: No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero, tant, pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho. Primera vez que me subo y lo hago fatal.
1: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu,
0: clar,
1: poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remonti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
1: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
2: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos, en jo dic en primera persona, sí. Fins
1: molt bé,
2: ara,
1: clar,
2: considerat,
1: sí,
2: home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el German Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
1: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
1: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Quin gran tema.
1: Home, quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima,
2: sí,
1: aquesta fotografia,
2: sí, sí,
1: també
2: sí,
1: t'ho
2: sí,
1: dic, eh?
2: De pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017 el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
1: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
4: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo. Y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes? Lo que pasa que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
1: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
1: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
5: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: Com ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí, no? Estaria bé, sí.
1: T'ho has pensat, però molt ràpid. Sí, però sí,
0: que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també és reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys a tots tres, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fem camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, al Lu de Gas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maró a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
3: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé, no, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'U de Gas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviar en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
5: Han passat unes 8-9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estàvem aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal, quan normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom, o sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'U de Gas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumeix en la porta.
1: Mira.
3: Bueno, no, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que de fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat i ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur, segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà més un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 4:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
3: A les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Ut de Gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
3: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda.
0: Actor de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter. Thank you.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà, a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada és la Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, el Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcopant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez

0: Investigació del diari japonès.
1: Què recular?
0: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
1: Tanca una històrica.
0: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
1: A qui li agrada fer cues?
0: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
1: Veus?
0: Sí.
1: Mare meva.
0: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
1: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
0: Ja ho hem fet, això.
1: Ja està,
0: perdoneu. Les noies.
1: També, perdoneu.
0: Però amb vestits.
1: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
0: És dilluns.
1: Si sona aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
2: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda, matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu també al voltant del Ripollès i d'Osona.
1: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frenar el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
6: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
5: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
8: Hola.
4: Amb Ricard Ostrell.
9: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
10: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
11: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
12: Com volguem dir si volien aprendre algo.
11: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
13: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Si jo fos pescador...
4: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
15: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
16: D'acord.
4: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
17: Conxita Badia, us sona?
4: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Els Matiners som un programa per emmarcar.
1: Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
2: La resposta és no, la veritat.
1: Oh.
2: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
1: Sí, no m'ho diguis.
2: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí, sí, sí.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els Matiners.
1: I abans d'arribar a les 6, toca parlar d'una esperadíssima estrena a Netflix. Esteu preparats per al cop més gran de la història?
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
3: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
5: Brindo por su éxito, que será el mío.
3: Un aristócrata, un tipo insufrible.

0: Sempre el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon dia.
0: Escolta'm, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lude Gas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí.
0: Una veu,
1: Despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat.
0: Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada a la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Resulta que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno, ja.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Doncs ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
2: Sí, i tant. Intens. Perquè el dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al Matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
2: Imagina que fan que xerren per quadrar el minut.
0: Anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Doncs perfecte.
0: Com ho veus?
2: Sí.
0: Que acaba de passar un molt bon dilluns, Marinés. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps d'afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. La nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a l'Ut de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Montaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí, sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica, que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tot a Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casador, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a l'Ut de Gas, però ara això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa de moment s'ha acabat.
0: I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Ut de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Gràcies, aficionats, quan s'ha celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Això a l'Ut de Gas, a la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Aquests milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, el galliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro. Eric,
0: aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olmo, que han anat per bicicleta en bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
2: It's a tough day. It's a tough day. It's start in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un cessell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui, l'Àgora Esportiva Especial del Matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, en Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
3: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. Hit me. How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I hem quedat als Estats Units.
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig de Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans del partit de Trump.
0: I amb què dinarem avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem amb fresca encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola-Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de dimecres tindrem una baixada de la temperatura.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pitxel Onso, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la i la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
6: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
9: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, al Vagil.
10: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
9: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte a donar negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
6: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
5: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
9: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Hondius, Argimon la resumia així.
5: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
6: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi ha hagut presència de rosegadors.
11: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp que poden haver-hi volar rates, etc. Clar, doncs realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
0: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
9: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
12: They are defeated, but as a...
13: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
9: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
0: I l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
6: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
0: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
9: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
14: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
9: Abu-Keshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
0: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
6: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran. Per aquí la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
15: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici i després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
9: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
16: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
17: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on o l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
16: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
19: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, 2 dies després de l'aturada.
0: Maite Curto.
20: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
20: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
22: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
0: València, Pepa Ferrer.
23: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elxi, València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
19: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
24: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
19: Valls ho ha dit a la festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una cinquantena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
0: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
22: N'alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
0: Montse Vir.
1: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb a Osona fan vaga.
19: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
3: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
22: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
8: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
18: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
8: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
19: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
25: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
26: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
25: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
27: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
25: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que hi va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora.
1: Ha costat avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
5: Perquè al cap i la fi per mi és com una família i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
7: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, o Cono quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I am the walrus, soc la morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults dels seus temes.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Bes, amb Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abu Keshek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periòdico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. Els jugadors mantejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i El Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i El País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui a Arties de la Vall d'Aran es desperten amb 3 graus, al migdia no passaran del 16 i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en 4 temporades ens ha regalat 3 lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un vielen Dank, Hansi.

0: esperts amb Ricky Martin, que no
1: li hi ha. I tant, i amb Living la Vida Loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, a una dona, i quan va obrir la porta, tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va
1: s'explica, és una llegenda.
0: És una mentida.

0: 3, Jan espectacular, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
1: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
2: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
3: Sí, sí.
2: És així.
3: I on són festes avui?
2: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, i a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castelldefocs, i just després, Firafesta amb els Gegants de Lleida.
3: En ball i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça ni es diu Jan Laporta, parlem d'Amaia Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'Oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Això va ser el primer concert que va fer dissabte,
3: no,
4: i ella mateixa.
3: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts
2: quants, uns quants.
4: Hi ha molts, però déu-n'hi-do, la Maia s'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després, doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
3: Bueno.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
7: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat, que no funcioni.
6: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses, a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Fes-te entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
14: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes aquesta matinada, però s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
15: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que más allá...

0: Todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
3: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
1: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig dels ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota la fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
1: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
2: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
5: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
1: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
2: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
6: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
2: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
2: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser dipositats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del pla suspendible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
1: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
2: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
1: Viella Sofia Cabanes.
7: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
8: S'intentarà capturar ossos, actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
7: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
2: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
1: Berta Artigas.
9: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal.
10: ara fa un any que hi fa teràpia.
11: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
10: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
1: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva.
2: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
12: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
13: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
12: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. Marta Viana.
14: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
1: Barcelona, Marruiz.
15: Eric Clapton surt dos minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Kito the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cusi Cusi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
14: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
16: In the words of John Lennon, you won't...
17: Paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
1: Mira, i parlant de sèries.
18: Les aseguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
19: Nos han encargado robar este cuadro.
14: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat.
1: Marc Garriga.
20: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquessa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
21: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Casadó, la sala Ludegas amb la porta, el recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa, el Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
22: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pobalja a Lamin, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super García, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamin i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro: amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolvir. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara amb temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat. Al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt, i a partir de dimecres comença una baixada de la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
23: Fes-te entendre amb mi, di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
24: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: La teva mare sempre té raó.
26: Em compro un cotxe nou?
27: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
25: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
28: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
29: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
30: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
29: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
30: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
29: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
30: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
31: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
32: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esveniments esportius.
31: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
32: I a les 11 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
31: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
33: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
34: Com ho he dit, perquè el Gallián li agarra la cabeza a Fede, empieza a darle contra la tabla com si quiera abrir un huevo.
35: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
34: Bonjour,
35: Frédéric. Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
34: Sí, no, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
35: Sí, com quan vols.
34: El love, abans love, love,
35: love, love,
34: love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love.
1: Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love.
34: Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Con el chica y vuelve très très bien dulcemente, ¿sabes?
1: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no recordo malament.
34: No, sí, yo tiene que hacer lo mismo, no con Esther Expósito. No, claro. Se la tiene. Pero con la mujer suya y no pasa esto de violencia, se hace esto
33: tranquilo. A partir de 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
2: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
5: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris, dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que els sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva.

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixets al Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps a afegir.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
0: Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Casado. Sabeu que el llibre d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bici per la Diagonal.
7: Felicidades. Felicidades, Pep. Eric, felicidades.
8: Gracias.
9: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. Oh, salut al campió! Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que a més ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
10: It's a tough day. It's a tough day. It's late in the morning and I'll never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
11: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, con Derechet, dit así, visca Barça y visca Catalunya!
0: Passarà que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals, amb Mbappé.
12: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
13: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Segon dia.
15: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
16: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
17: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que han tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Òndius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Òndius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
15: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
16: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
14: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
17: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en que aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
18: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes. Que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
15: El Papalleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
19: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Agraït. I última setmana.
16: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Lúria Rebella.
20: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 15 anys després.
17: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, a Reus, al Baix Camp.
0: Manel Sastre.
21: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
0: Últims testimonis.
15: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
0: Manté la majoria.
16: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem a El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
17: Cosa que li permetria no dependre de Vox, això sí, els sondejos mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
0: Quart cinturó ferroviari.
15: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
16: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
0: Fins dijous.
17: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
1: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
2: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga indefinida.
15: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
0: També s'aturen.
16: Avui els treballadors de la planta del grup Pasqual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
0: No estan preparats.
17: L'entitat Equitat Punt Org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
15: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
22: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
23: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
22: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Assessor.
16: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
0: Inacceptable.
17: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava, al final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
24: They are defeated.
25: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Demà passat.
15: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
0: Geolocalitzats.
16: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
0: Viella, Sofia Cabanes.
26: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
27: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
26: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició. transició ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 22 anys després.
17: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi, un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes al seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
0: Arrasa!
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat quatre estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
0: Es trenca.
16: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
3: És veritat que hi ha canciones que se me van a tocar más de lo normal, pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
4: El Girona, que juga al camp del Rayo, amb només un punt de marge sobre el descens i amb tres derrotes consecutives. Mitja tècnic del Girona.
5: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
4: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
0: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Sailo amb 3 quilos 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 quilos 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Hola, bon dia. Hores d'ara matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
16: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
9: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o parts d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
15: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
16: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
9: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
15: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Ribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació distribuïts allà del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín, París, carrer Balmes en Gran Via i Consell de Cent en Passeig de Gràcia.
16: I encara a Barcelona, detinguts 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
9: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
15: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
16: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de 2 cotxes a la C31 a Cubelles.
9: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al 100.
15: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut a diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
16: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona La caça de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7 i 20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet avui amb un Calet molt content, eh?
11: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic super content avui, després del partit d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
10: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
11: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
10: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista. També ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries. Ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada, els jugadors amb la Copa celebrant el títol al camp, i amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta en aquest cas una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantegen Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i El Punt Avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu El Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que El Mundo escriuen El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
13: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Pincet, bon dia.
4: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja hem explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordeu aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros? Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
14: Canada, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
4: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes, poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
18: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no haga apuestas.
1: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
0: I per què no? Per què no hi són?
1: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
2: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
1: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings, fa dos anys. Surt a jugar Jonte Porter, que als dos minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar dos minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
8: Breaking sports news now. Jonte Porter has been banned from the NBA for violating the league's game.
1: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar $50,000. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
19: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Divendres l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era civada. La civada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De sis lletres. Em protegeix i m'atura alhora. Sis lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara l'hem destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
23: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'eixa tendència. Però la bilis que es va mostrar ahir amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut. Gent que, per suposat, no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
0: La recomanació del dia avui, que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
24: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empenya a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
0: I ara, protagonista del dia, quin és, Gerard Jovany, bon dia.
28: Bon dia, el títol de Lliga.
29: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem.
28: El nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
0: A les 5 de la tarda, que podreu seguir per cert per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
30: Esperem, gaudir la rua, del carrer, i passar-la bé, con todos ustedes, y si Déu vola, pues a celebrar de tota.
28: Sí, saludem... Sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
30: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns, sí. La pilota, el pa...
28: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs amb el que et vas dirigir a l'afició.
30: ¿Cómo?
28: Que molt bé, el tema del català,
30: Ronald. Sí, gràcies, i visca, i... Avui el camp y demás...
0: No, ¿estás estudiando catalán, por eso?
30: No, simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán. en ese mismo instante. Caramba. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
28: Va a ser como una cosa que va...
30: Un milagro. Un milagro, agradecido al señor y bueno.
28: Molt bé.
30: Figurar per la papa, la pali fa la mala.
0: En tot cas, felicitats, eh? Ronald?
30: Sí, gràcies.
3: Què has dit?
30: No sé, és el senyor.
0: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a Luz de Gas. Ha sigut el president electe del Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casado a la celebració de la plaça Catalunya. Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, quan hi ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb Bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents de Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndibus, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu, i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
4: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions d'hoquei patins i l'únic fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
0: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda es farem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
0: Mobilitat també a aquesta hora, amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders, va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos convois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
0: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Sí, a hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a la P2, a Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
0: I avui a l'Àgora del matí tindrem una àgora especial. A partir de les 9 la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Soleia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, hi ha un lloc destacat per l'antivirus.
15: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrans.
16: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
15: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico: guanya Juste, celebra la porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
16: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
15: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
16: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària al vaixell, ha provocat més angoixa a la població.
15: El País se suma a les crítiques de Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
16: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
15: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
16: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
3: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al Periódico, titulada De Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor, que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant culturalment, que és justament el que la IA no pot fer, i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Cómo hemos cambiado.
11: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
5: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà és la seu central de l'Al Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
0: Qui recula?
25: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
0: Tanca una històrica.
5: A

0: I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
1: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estee Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estee Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
2: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Felicitat absoluta a Can Barça.
4: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
3: Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bales diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar.
4: Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo.
3: El diari ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periòdico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia, és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Bueno.

Chiringuito parlen de vendre Mbappé, el Marca d'un Barça que canvia la història en 2 anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies Arbeloa per controlar el trànsit, benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilota de platja Vinícius, que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito, bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador, mentre baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh?
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, no sé si podem buscar el document.
3: La veritat és que...
1: fragment on sentíem cantant a l'Amaia, amb l'Oreja de Van Gogh, i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
3: Nervis...
1: Mira.
3: Es pot veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va, sí, no, qui fa anys avui, que l'Elias?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26. Ah. Santoral. Sant Toral, avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevenir

0: de Cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure aigua, però no tenien cap corda. Es veu que Anastasi implorà l'ajuda de Déu i l'aigua va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
0: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
0: Bueno, però avui és festa Lleida, Badalona, festes majors, el seu patró.
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
0: 17.
1: Dit Maiols?
2: No sé.
1: 183.
0: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
0: defensant
1: la minoria, tu. Les causes perdudes.
2: Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
4: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Final! El Barça és campió de Lliga!
6: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
7: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
8: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
9: It's a tough day, it's starting in the morning, and I'll never forget this day.

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Uz de Gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla però un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llamborda.
2: En plural llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Posem tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pasqual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la vora adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'alcen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorgullar. Una imatge que ens aboca a algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el mallot de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a titular que circula: la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia és una exclusiva al diari Expansión que cita fonts de la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzin la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'altavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: De Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, Agora Esportiva Especial, per analitzar-ho amb Joel Díaz, Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
13: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
14: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
13: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
12: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salines, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
15: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
13: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
12: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mitjany el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
13: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
18: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions i hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la ronda de dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la litoral.
19: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
21: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és una artista, és pintora, l'Anna.
1: Pintora?
21: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem si diu Xiripipi Santorana, llangonissa Ral d'Avinyó.
21: Ara.
1: Fresca i tendra.
21: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
22: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
22: Xiripipi.
1: Ah! Ha trucat de part del Xavier, Anna.
21: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
22: Ah,
21: que
22: bé.
21: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. Ets pintora. Com et dius, Anna, de cognom?
22: Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
22: Valls.
1: Valls, Anna Valls.
22: Sí. Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, vol, i què pintes?
22: Mira, pinto, com t'ho diria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs mirarem.
22: A la natura, els paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé, que bé.
21: Doncs mira, mentre
22: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
21: Ah, mira! Doncs una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet. Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Pau Cubarsí començava aquest càntic "M'agafo una mà a la gespa del Camp Nou". Visca el Barça i visca Catalunya. Immediatament després, el Barça es va proclamar que es proclamés campió de la Lliga just ahir a la nit al Camp Nou. El mateix crit d'alegria que milions d'aficionats del Barça tenien a la gola des de fa setmanes i que ahir van poder cridar després de guanyar la Lliga la segona consecutiva contra el Real Madrid al Camp Nou. Davant de l'afició, impossible escenari millor d'imaginar. Cap guionista hauria pogut imaginar un final de campionat tan rodó. Amb tot, el dia començava amb una notícia dolorosa: la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Però l'entrenador alemany és un exemple de compromís i de professionalitat, i va decidir quedar-se a Barcelona per liderar el seu equip en la conquesta de la seva Lliga número 29. El mateix Hansi Flick ho explicava després del partit.
1: So I think about, should I hide it or...
0: He pensat que havia de fer, els hi amago o parlo amb l'equip. Per mi som com una família i he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. I el que han fet ha estat inoblidable. No oblidaré mai aquest moment. Té raó, l'equip és sobretot una família i bona part del mèrit és seu. Ha sabut impregnar tota la plantilla dels valors que fan gran el futbol. Humilitat, professionalitat, sacrifici i solidaritat. Mantenir un nivell de compromís tan alt dos anys seguits no era fàcil, però el Barça és un equip fidel al seu ADN, la Masia, la marca del futbol base present en cada generació, nova generació de jugadors, des de fa dècades. I els d'ara són extremadament bons i joves. Conformen la columna vertebral d'un equip amb una mitjana d'edat que no arriba als 26 anys. Així que si es mantenen fidels a aquests valors que han demostrat fins ara, tenen molts títols més per guanyar en les properes temporades. Avui, a partir de les 5 de la tarda, rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest triomf, que podreu seguir, per cert, a Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i amb Jordi Costa. Sortirà de l'Spotify Camp Nou i s'acabarà també a l'estadi. Una celebració que es preveu multitudinària i festiva, com es mereixen els jugadors i també l'afició. Perquè la temporada ha estat exitosa, però també llarga. Pel camí, Joan Laporta va revalidar el seu càrrec en unes eleccions en què no va tenir rival. També ha estat l'any de la tornada al Camp Nou, que s'ha convertit en un fortí inexpugnable. I l'any només té dues taques també a l'expedient: l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i els quarts de final de la Champions League. Però guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya és un botí impressionant. I el més important és que aquest equip fa somiar i il·lusiona. Han deixat clar que no en tenen prou i que volen continuar guanyant. La Champions ha de ser el gran objectiu de la temporada vinent. Però ara és el moment de celebrar-ho, de sortir al carrer aquesta tarda i d'unir-se amb el crit amb què començàvem aquesta portada. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens hem despertat encara en fresca, 4 graus a Guardiola de Berguedà, 12 graus a Llagostera, al Gironès, i 13 graus a Torredembarra, i també amb alguns bancs de boira a les comarques de Ponent, als llocs on ahir va ploure, també en algunes valls del Pirineu. En principi s'aniran aixecant ràpid, avui en general farà sol a la majoria de comarques, però encara hi haurà alguns llocs, sobretot al Pirineu i al nord de les comarques de Girona, que es podria reproduir algun ruixet de tarda. A partir de demà augmenta la inestabilitat, al matí encara farà sol, però a la tarda tindrem tempestes fortes a moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Dimecres es repeteixen aquestes tempestes, també el que resta de setmana, i la temperatura a partir de dimecres anirà baixant.
0: Ara són les 8:04 i avui, a banda de la Lliga del Barça, també tornarem a parlar del cas de la Guàrdia Urbana. En concret entrevistarem l'advocada Núria González, que fa uns dies feia públic que deixava de ser l'advocada de Rosa Peral, condemnada per l'assassinat al seu company. I parlarem a partir de les 11 perquè ens expliqui per què ha decidit deixar de representar a Rosa Peral.
4: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònic.
0: El Barça, que és el nou campió de Lliga, amb el 2-0 davant del Madrid, un golaç de Rashford de falta i un altre de Ferran Torres, donen la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, que esclafa el Madrid, que viu un dels pitjors moments de la seva història, amb un equip desfet i amb el prestigi sota mínims. Un Madrid que invoca Mourinho mentre veu a la banqueta Arbeloa. Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia, aquesta és la realitat del Madrid. El Barça, tot el contrari, Joan García, porter de l'equip, parla de família blaugrana.
6: sempre hi ha coses, però bueno, sí, crec que és una família, també gràcies al míster, que també li dediquem la victòria d'avui, que bueno, com tothom sap, ha passat un dia molt complicat. I sí, el vestuari, la veritat que és molt bo, i jo crec que és la clau per seguir guanyant títols i aconseguir coses molt boniques aquí endavant.
5: Gerard Martín remarca que és un Barça que ha anat de menys a més.
7: L'equip ha anat de menys a més, al final sempre... Al principi de temporada són difícils, però sempre anem millorant, corregint tot, perquè bueno, volem guanyar-ho tot i tenim la continuïtat d'aquests dos anys que portem guanyant. I jo personalment, pues, molt content de créixer aquest any com a central i bueno, espero seguir creixent molt.
5: Gavi destaca guanyar el títol davant el Madrid.
8: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
5: Cubarsé.
9: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
5: Fermín.
10: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
5: Araujo en els parlaments des de la gespa.
11: Estamos seguros que vendrá un grande momento. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixer, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
5: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
12: I estic orgullós. I mai no oblidaré avui, el dia d'avui. I estic content per això i per l'ambient, l'estadi que ha estat increïble. I si pensem que encara n'hi ha d'haver 40.000 més de persones, serà increïble. I estic molt content aquí a Barcelona.
5: És el que va dir l'entrenador del Barça just després del partit.
0: I a banda de la part esportiva, la notícia de la nit també han estat les celebracions. N'hi ha hagut a la plaça Catalunya perquè la Rambla de Canaletes està en obres, però també n'hi ha hagut a l'Uz de Gas o en bicicleta.
5: Va, a la plaça de Catalunya és on hi ha hagut més celebració. I allà, a la celebració amb els aficionats, hi va tornar a veure Caçador, a qui aquest any se li ha afegit Balde. També una de les imatges de l'any passat s'ha repetit aquest any. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat.
13: Que grande.
14: Sí, Pedri.
15: Eric,
14: molt bé. Com estàs?
15: Vamos. Hosti, que top, tio.
5: Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas, al seu santuari. Aquest ha estat el moment en què ha entrat per fer la celebració. El president del Barça, el president electe del Barça, ha estat l'epicentre d'aquesta celebració.
16: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
0: Tot això ha estat fins ben entrada la matinada. Davant del Luz de Gas, al carrer Muntaner, hi havia el Guillem Soler.
17: Nit màgica de celebració pels seguidors del Barça, que ha començat a les graderies del Camp Nou i s'ha estès per tota Barcelona. Primer, a plaça Catalunya, que avui ha sigut l'alternativa a la Font de Canaletes, i amb els jugadors que han anat a una discoteca i els seus familiars i el president Joan Laporta, que han rebut un bany de masses a la sala Luz de Gas en una festa que ha durat fins a altes hores de la matinada.
18: Per mi, la millor nit de la meva vida. Un sentiment, una passió increïble. Familiars, de tots els futbolistes, president, directiva, estan tots aquí i ha estat increïble.
19: Guanyar-li el Madrid al Camp Nou ha estat històric. Crec que no havia passat mai en la història que en un clàssic es digui la Lliga. La sisena ens està perseguint. És més ràpida que nosaltres, de moment, però bueno, seguirem intentant amb la plantilla jove que tenim, amb l'entrenador, d'aquí uns anys propers. Segur que la tenim.
17: La festa seguirà aquesta tarda amb la Rua dels Campions, també per Barcelona. Des de Luz de Gas, Guillem Soler, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui l'equip blaugrana celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou.
5: Comença el Camp Nou, acaba el Camp Nou, recorre els carrers de Barcelona per acabar un altre cop a l'Spotify Camp Nou, travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixen pel carrer Balmes fins a la Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera i és en aquest punt on tornen fins a l'estadi. Es podrà seguir per Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
0: I les últimes hores també han vingut carregades de felicitacions al Barça. Frederic Vincent, bon dia.
20: Què tal, bon dia. Pedro Sánchez ha escrit a les xarxes socials un reconeixement al gran treball de tota la plantilla aquesta temporada. També hi ha hagut missatges a les xarxes del president de la Lliga, Javier Tebas, en català. En català, ha escrit Tebas, han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Messi Messi va compartir el disseny oficial del club a les xarxes escrivint campions i visca el Barça, i Luis Enrique. Toma, diu Luis Enrique quan li diuen que el Barça ha guanyat el partit. Altres clubs, com l'Atlètic de Bilbao o el mateix Madrid, també van felicitar el Barça a les xarxes.
0: Doncs parlant del Madrid, és l'altra cara de la moneda, Arbeloa.
13: Pues no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: Era el que deia l'entrenador del Madrid després que Mbappé retirés de l'últim entrenament abans del Clàssic argumentant unes molèsties. El jugador francès va penjar a les xarxes una captura del partit quan el Barça jugava i ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. D'aquí uns minuts farem Agora Esportiva per analitzar tot plegat amb Ramon Bes, amb Pitxel Onso, amb Laia Tudel i Joel Díaz. I parlem, entre d'altres, també amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que la porta recuperi el càrrec l'1 de juliol.

0: L'altre tema del dia continua sent l'antivirus. Avui el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han de completar l'operació de desembarcament de tot el passatge del creuer afectat pel brot. De moment tot va segons el previst. La novetat de les últimes hores és que un home dels Estats Units, que està tornant a casa seva, ha donat positiu d'antivirus. A la vegada, hi ha dos homes més, un altre nord-americà i un francès, que tenen símptomes. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Unes 94 persones ja han abandonat el vaixell i haurien de sortir els que falten.
1: Exacte, eren 94 els d'ahir, de 19 nacionalitats, ja són pràcticament tots a casa seva, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols que van ser els primers a sortir, i com deies, comencen a sorgir símptomes entre alguns d'aquests passatgers. Ja un passatger nord-americà que ha donat positiu lleu en una PCR d'aquesta soca antes de la infecció, un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus, i ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, informava també que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres tenia símptomes d'antivirus a l'espera d'una PCR i està aïllat en una unitat especial. Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, asseguren que s'ho esperaven, que era previsible que sortís algun cas de passatgers amb símptomes. La previsió d'avui, Ricard, és que ara mateix s'està carregant de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien vol, i també els passatgers d'Austràlia, que aquest serà l'últim a sortir a les 6 de la tarda. Amb això es donarà per conclosa aquesta operació.
0: El govern espanyol ha tret pit de l'operació i ha destacat que el govern canari no va voler participar en aquest dispositiu.
1: Exacte. La ministra García, que he de dir, vol fugir sempre d'aquesta polèmica, però ahir va qualificar d'èxit tota l'operació i va remarcar sobretot aquesta absència del govern canari.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: A banda de carregar de combustible a Londres, avui també es farà tot l'avituallament de la tripulació, tot d'aliments, perquè puguin tornar cap a Holanda.
0: Gràcies, Mònica Mas. Fins ara.
1: Bon dia.
0: I aquest xoc del govern espanyol amb el canari ha tingut un dels episodis més cridaners del cap de setmana. Entre altres coses, perquè inclou rates que neden.
3: Sí, davant les reticències del govern canari, ho deia la Mònica, l'executiu espanyol va acceptar que el vaixell no atraqués a Tenerife, és a dir, que no s'acostaria al moll i no atracaria allà. Tot això, unes hores abans que hi arribés, el president canari va enviar a la ministra de Sanitat una captura de pantalla d'una recerca, intel·ligència artificial, on hi havia subratllada la frase: les rates són excel·lents nedadores. Les rates són excel·lents nedadores, deia. L'argument era que no podia autoritzar que el vaixell entrés al port perquè hi havia el risc que rates, suposadament amb el virus, saltessin del vaixell i anessin nedant fins a la costa. La ministra li va enviar pràcticament a mitjanit un estudi científic, un estudi que, per cert, en el nom de l'arxiu posava Informe Roedore, on desmuntava això. Poc després, la directora de la Marina Mercant va fer ús de l'autoritat que té i va imposar al govern canari l'entrada del vaixell.
0: I aquest informe del Ministeri insistia que el virus no l'escampen els animals, sinó les persones que se'n contaminen.
3: Sí, és important destacar-ho, això. L'antivirus és veritat que és un tipus de virus que transmeten els rosegadors, però la transmissió es produeix quan algú, quan una persona, respira aire contaminat amb virus que hi ha les partícules d'orina, d'excrements o la saliva d'animals infectats, per exemple, la pols. És en aquest sentit que la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la professora Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi hagi hagut presència de rosegadors.
4: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància. Recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc enmig del camp, que poden haver-hi volat rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
0: Mentrestant, a Madrid, els passatgers espanyols del creuer han passat la primera nit a l'hospital on va arribar ahir per fer la quarantena. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia. Són 14 persones, han accedit a l'Hospital Gómez Ullà per un circuit tancat, han dormitjat aquesta nit a una planta reservada només per a ells, amb habitacions individuals, no rebran visites, només veuran el personal mèdic que els atén, i se'ls ha fet ja una primera PCR, encara no en sabem el resultat, que repetirà d'aquí a 7 dies. Si algun presenta símptomes, el protocol escala immediatament i se'ls ha d'aïllar a la planta 22 d'aquest hospital militar, on hi ha 8 unitats específiques d'alt nivell, és a dir, molt més bunqueritzades, amb més protocols, i que s'han usat a crisis anteriors com el coronavirus o l'èbola. I sobre quants dies s'hi quedaran? Doncs encara no està definit. La quarantena podria arribar als 42 dies, que marca el protocol de l'ONS sobre l'antivirus. S'anirà fent seguiment cas a cas.
0: I és important remarcar que, de moment, els casos més pròxims que eren sospitosos han donat negatiu.
3: Sí, és important dir-ho, eh? Dues dones que van estar una estona al mateix avió on hi havia una dona que va acabar morint d'antivirus. Una d'aquestes dones està a Barcelona, aïllada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu en la primera prova PCR, com marca el protocol se n'hi farà una altra. Una dona d'Alacant, de fet, ja suma dos negatius en dues proves fetes per aquest protocol, que amb 24 hores de diferència.
0: Hi ha declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
6: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.

0: viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta setmana tornen les protestes a l'educació. La vaga general de demà es manté, entre altres coses, perquè la conselleria no es reunirà amb els sindicats fins dijous.
7: Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat d'USTEC del Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
8: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims. I allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
7: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la conselleria considera desproporcionades.
5: I una altra mostra del malestar dels sindicats és l'amenaça de no fer colònies ni excursions si no els hi paguen. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de cara al curs que ve. Núria Valls n'és la presidenta.
9: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraula no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
5: I tot això sense oblidar la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui se'n tornarà a parlar.
7: El president Salvador Illa encapçala el Comitè de Seguretat i Justícia. La consellera d'Educació assegura que no ha encarregat cap informe als Mossos sobre els mestres. Tots els partits, incloent Esquerra, demanen més explicacions al govern.
5: I aquest malestar a l'ensenyament no és exclusiu a Catalunya. Al País Valencià, el sector comença avui una vaga indefinida convocada pels sindicats. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
10: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I dues coses més d'ensenyament. Una, avui es reuneixen els ministres d'Educació de la Unió Europea per parlar del futur dels Erasmus. I dues, l'entitat Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, torna a alertar que la meitat dels centres públics no estan preparats per les altes temperatures. Montse Mir.
11: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
12: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria un 2% del pressupost anual.
11: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 8:21, notícia que us avança aquest programa. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
13: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que han conservat en posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
5: Després s'han de datar els cadàvers, que siguin de fa molts anys.
13: Sí, sí.
5: I avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
13: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva, diu, del servei, però la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa aquí a Catalunya Ràdio que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards als trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
14: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem
6: a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
13: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe.
5: I també avui comença l'última setmana del judici del cas Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
14: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I un altre judici que comença avui. El cas Innova, que investigava suposades irregularitats en el Consorci Sanitari de Reus fa 15 anys dels fets, però el judici arrenca ara. Manel Sastre.
15: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica. La majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figura l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I parlant de suposades irregularitats, diversos accionistes d'Estel Audé acusen membres de la família i consellers de l'empresa d'enriquiment il·lícit en la venda d'accions.
13: Les demandes s'han presentat als tribunals de Nova York i Delaware. Es tracta d'un altre front judicial obert a la companyia que busca fusionar-se amb Puig i que a l'abril ja va pactar tancar una causa en què estava acusada de publicar informació financera falsa.
5: I és notícia de la nit. Donald Trump veu inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
16: I rebutja el document que el país ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls, i en una entrevista televisiva Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
17: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
16: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic.
5: Això mentre ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí detingut per Israel quan viatjava amb l'última flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza.
16: Saif Abu Keshek va aterrar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
18: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
16: Abu Keshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir la flotilla per intentar arribar a Gaza.
5: I avui arrenca també l'última setmana de la campanya per les eleccions andaluses. Avui és l'últim dia per publicar enquestes.
19: I en trobem a El Mundo, a l'ABC o a la Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta, cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos també mostren que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sur, últim debat electoral entre els candidats.
5: I després de les eleccions andaluses, el govern i Esquerra podrien presentar l'acord de pressupostos.
19: Amb la idea que el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord podria incloure tres pactes polítics. Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Falta concreta quina.
5: I avui dia decisiu per al primer ministre britànic.
16: Keir Starmer té previst el primer discurs després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals de la setmana passada, tot i que ell insisteix que no pensa plegar. La premsa parla de moviment dins del partit per buscar un canvi de lideratge.
5: I en crònica cultural hem de començar parlant de la sèrie britànica Adolescència de Netflix.
7: Per què ha arrasat els Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula, atenció, 142 milions de visualitzacions. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys.
17: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
5: I també ahir a la nit... Eric Clapton va tornar a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona 22 anys després. I aquest cap de setmana també ha reaparegut Amaia Montero, que ha tornat a casa seva a l'Oreja de Van Gogh, uns primers concerts a casa a Bilbao.
7: Concert de dissabte, ara ho sentíem, hi va haver alguna cançó desafinada i el segon concert d'ahir diumenge ja es van eliminar, de fet, els 2 temes que no havien sonat gaire bé de la setlist i tot va anar una mica millor.
5: Jo crec que podríem fer un concert ell i Jordi Évole fer un duet, seria fantàstic.
7: A veure qui afina més. Tot això va coincidir, això sí, amb l'inici de la gira a Amèrica Llatina de Leire Martínez, que va estar 17 anys al capdavant de la banda, i Martínez es va trencar, es va posar a plorar recordant la seva època amb el grup.
5: I parlant de teatre...
20: Si ens acostéssim a la dona... Veuríem que sota els ulls tot el que no marqui la nostra...
7: Perquè ja podeu veure la sala Atrium La meitat de l'ànima, que és la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el premi Sant Jordi. Està protagonitzada per Mercè Aranega i Antònia Jaume i dirigida per Magda Puyo.
5: I ara els esports... Exactament d'aquest títol del Barça davant d'un Madrid que viu un dels pitjors moments de la seva història.
21: Davant un Arbeloa sec a la sala de premsa i trist és la imatge actual d'aquest club ara mateix.
22: Felicitar al Club Barcelona por haber ganado la Liga hoy, en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto y bueno, nosotros a seguir los 3 partidos que nos quedan.
21: El club invoca José Mourinho.
23: No tive ningún contacto ni con el presidente, ni con... una de les persones importants en la estructura.
21: Florentino Pérez ha de sacsejar l'equip després de 2 temporades en blanc, amb Arbelo a la banqueta, amb baralles entre Valverde i Tchouaméni, amb un Mbappé que s'ha esborrat de l'equip, Rodrigo i Mendy lesionats, Camavinga qüestionat i Vinícius molt criticat.

0: el Girona se la juga a partir de les 9 al Camp del Rayo Vallecano.
1: Els gironins només tenen un punt de marge sobre el descens. Mitja tècnic del Girona.
2: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
1: Aquest Rayo Girona a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, jugats a primera, Atlètic Club 0, València 1, Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0, l'Arsenal on pas de guanyar la Premier 0-1 al Camp del West Ham.
0: Amb un Barça que va perdre la final de la Champions masculina d'hoquei patins.
1: Davant el Porto 3-1, l'Unix Girona eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet, empat a 73 contra el València. Marc Márquez, operat de la fractura a un dit del peu i dels problemes a l'espatlla dreta. Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de França i Àlex Márquez va caure. A primera ref, l'Europa empat a 3 amb el Villarreal, continua en posicions d'ascens. El Nàstic en descens amb la derrota a Tarazona 2-0.

0: D'aquí a 5 minuts, especial Agora Esportiva, avui amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Ara són les 8:31.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
5: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
4: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
6: Crims de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
7: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Vtravel. Amb Vtravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
10: Vtravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a vtravel.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida Agora Esportiva, però abans us expliquem que el matí arrenca pendent de... La repatriació dels últims tripulants del vaixell amb el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
12: Bon dia. Avui ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per aquest brot d'antivirus als seus països d'origen. Sobre les 6 de la tarda, l'últim vol cap a Austràlia acabarà tot el procés, però ara comencen a sortir símptomes entre algun passatger de l'Ondius. Un dels 17 nord-americans ha donat positiu i un altre té símptomes. I viatgen ara cap a Nebraska en un centre especial de patògens. També hi ha un possible cas entre el passatge francès que està aïllat en una unitat especial francesa.
0: Pendents del que passi a les Canàries i també pendents de l'última setmana del judici del cas Pujol. Aquesta setmana ja ha quedat vist per sentència. Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
13: Bon dia. Pesos pesants de l'empresaria català avui han de declarar davant del tribunal Carles Sumarroca, investigat pel cas 3% per presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència, o Josep Cornadó, expropietari de Copisa, una de les constructores que ha fet més obra pública a Catalunya. Luis Delso, president de l'extinta Isolux, una de les constructores més potents fa 30 anys, són algunes de les persones que declararan. S'enfronten a 5 anys de presó cadascun.
0: I aquesta hora també acaba de parlar la cap de la diplomàcia de la Comissió Europea, rebutja la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder sigui intermediari de la guerra de Rússia-Ucraïna. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
14: Hola, bonjour. La líder de la política exterior europea, Kaja Kallas, recorda que l'excanceller alemany Gerhard Schröder ha fet de lobista per empreses russes vinculades al Kremlin i no veu gaire intel·ligent que Europa accepti un mediador proposat per Putin. En parlaran de tot plegat avui els ministres d'Afers Estrangers dels 27 en una reunió a Brussel·les. Kallas espera que d'aquesta trobada en surti un acord per imposar noves sancions contra els colons jueus violents a Cisjordània.
0: I avui és dia de vaga a la planta de Pascual de Gurb, a Osona. Els treballadors s'aturen després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Gurb, Nati Adell, bon dia.
15: Bon dia. Des de les 6 del matí, una trentena de treballadors es concentren a l'entrada de la fàbrica amb pancartes on llegim Pascual mala llet, Pascual ens enganya, estem cremats, no pasteritzats i volem contractes dignes. Alguns clàxons també de suport, ja ho sentiu, clames perquè volen negociar, és això. La intenció és que siguin aquí fins a les 12 de la nit. Aquesta plantilla de 80 persones volen forçar justament la negociació col·lectiva, se senten desprotegits i desinformats perquè no saben què suposa realment pels treballadors passar mans a Casa Tarradellas per fer mozzarella. Alguns porten més de 20 anys aquí.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Doncs pel que fa a Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que provoca retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, això al marge dels retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària avui, que és el primer dia laborable en què el servei torna torna a ser de pagament. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha alteracions en la freqüència de pas als trens de les línies S1 i S2 perquè hi ha hagut un incident a l'estació de Sant Cugat. Una persona ha baixat a la via i els Mossos se l'han endut detinguda. I pel que fa al tramvia de Barcelona, avui hi ha hagut dues avaries en dos convois que han provocat retards a la T1 i a la T4. La situació a la línia T1 ja s'ha normalitzat, però a la T4 encara hi ha demores.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
0: Punts vermells.
17: Doncs trànsit molt complicat a la ronda de dalt de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
17: Trànsit també molt dens, direcció Barcelona, a l'A2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 del Papiol a Sant Feliu i d'entrada per la Diagonal, i la C32 des de Viladecans.
0: De seguida comentem la Lliga del Barça, l'Agroesportiva, avui amb Ramon Besa, Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Silvia Solana, redacció.
18: Doncs entrevistarem l'espontani Jimmy Jam, també parlarem de les restes arqueològiques descobertes a la Mola, com cada dilluns, secció de cor, i avui també a les 11 entrevistarem la ja exadvocada de Rosa Peral, Núria González.
19: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Doncs una setmana una mica complexa, amb molt moviment meteorològic, amb una baixada de la temperatura. Avui, però, un dia encara bastant tranquil. Sí que tenim una capa de núvols que ens està creuant en aquests moments, però s'allunyarà amb rapidesa. Per tant, avui s'anirà imposant el sol a mesura que avanci el dia, excepte en alguns llocs del nord de Catalunya, on hi haurà alguns ruixats, algunes nuvolades, bàsicament al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara les temperatures seran semblants a les d'ahir, les més altes de 25 a 26 graus. Demà dimarts, compte, perquè hi haurà tempestes a partir del migdia, fortes en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament. I sembla que dimecres i el que resta de setmana vindrà marcat per una baixada de les temperatures.
21: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza

0: mateix i matura alhora. 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
9: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Bon dia, Pitu.
11: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
10: A Nili el tinc definit com el meu assistent personal digital.
12: Bon dia, Jordi.
11: Una humanitat sense límits.
10: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
13: Nil, això no t'inquieta?
10: No, al contrari, em sento normal.
11: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, a Cura Esportiva, amb la Laia Tudel, amb el Pitx Alonso, amb el Joel Díaz i amb el Ramon Besa.
15: I què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
14: Avui s'ha dormit poc, avui s'ajunta que es va acabar de treballar tard i que la gent de l'esport tampoc està acostumada a aquests horaris que els convoquem a quarts del matí. I també es ve... ja es comencen a apuntar algunes coses a pot a la tertúlia en els propers minuts. Ahir es podria haver fet més mal al Madrid. A veure si n'hi ha prou o no amb aquest 2-0.
15: Però avui fots una veu de dormir, tu també, Pol?
14: Jo, bueno, jo, no només els de l'esport poden anar al camp.
15: Ja.
14: És que no són d'esports, també.
15: Ja.
14: I també...
15: Però és un dia dur per tu, que tu que ets madridista, no? Que ets...
14: Molt dur, duríssim.
15: Això et dic que...
14: Duríssim.
15: Sap greu.
14: Estem de dol. I, de fet, també s'apuntava una mica que potser hi ha més ganes de parlar del Madrid que del Barça. I hi ha moltes ganes de parlar del Barça.
15: Laia Tudel, Pitx Alonso, Joel Díaz, Ramon Besa. Bon dia, bona hora.
16: Bon dia.
17: Bon dia.
15: Us vau passar bé, Joel?
17: Molt, sí? Moltíssim.
15: Home, però haguéssim pogut rematar més, no? Ara li deia el Pitxi. Que jo...
17: Sí, és veritat.
15: Haguéssim pogut matxacar-los.
17: No? I al final allò va fer una mica de pacte tàcit de no agressió. És veritat, però vamos, ja són ganes de buscar-li tres peus al gat, eh?
15: Ara entrarem, digues, Pitxi.
18: I fins i tot felicitar el Real Madrid.
17: Això sí que no.
18: No, t'ho dic en sèrio, eh? A mi em van sorprendre que se van quedar al camp.
15: Això sí.
18: Que van anar felicitant a Hansi Flick i a cada un dels futbolistes del Barça. Sí. Això és un detall que no passava amb el Real Madrid. Quan el Barça guanyà la Lliga, això no ha passat. I ahir a mi em va sorprendre molt veure com s'esperaven els futbolistes ahir al camp, anaven a felicitar els jugadors, a abraçades a Hansi Flick. Per això dic que felicitats, ara. La que tenen a Madrid. Sí, la que tenen a Madrid.
15: Ara en parlarem. Però abans vull saludar el president del Barça, Rafa Juste. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Bon dia, Ricard.
15: I enhorabona, felicitats.
19: Moltíssimes gràcies.
18: Has dormit, Rafa?
15: Sí, això no m'ha preguntat.
19: Doncs no gaire, no he dormit gaire perquè és allò que quan arribes a casa després d'un dia de tantes emocions per moltíssimes coses,

0: doncs penses que és un somni, vull dir que estàs vivint un somni, de veritat us ho dic, i fins i tot, bueno, encara ho penso, no? És un somni meravellós.
1: Ahir vas anar a Olutegas per això o no? Vas anar directe a casa?
0: No, no, ahir, mira, vam tindre un funeral d'una amiga al dematí, després em va comunicar la mort d'en Hansi, el vaig anar a veure, li vaig donar el pèsam, i home, no estava, aviam, estava per totes les festes, no? El món com tothom, els culers suposo que van anar, i els vaig veure a Canaletes també, però vaig preferir pues, tindre aquest punt de respecte, i a més estava trist també per aquesta part humana d'una persona o d'unes persones que han perdut a certs crèdits, no, estimats.
1: Què significa aquesta segona lliga d'en Hansi Flick, diguéssim, de la manera com s'ha guanyat i fer-ho davant del Madrid?
0: Doncs significa, per mi, la progressió de moltes coses. Mireu, primer de recordar-me'n d'en Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, que van començar a fer ja possible que el que estem veient ara sigui una realitat, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat, i començo per aquí, tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país, i aleshores aquest home s'ho ha fet seu, està feliç, i a part de la seva civilitat dona aquest mestratge a tots aquests xicots tan joves que bueno, vull dir, ho necessiten, no? I ell jo crec que s'ha pogut conjuntar tot el que hi ha anat abans, aquest reguitzall de grans jugadors fets a casa, a més han vingut de fora també per reforçar l'equip, i bé, vull dir, està fent, jo crec que encara queda molta part per madurar, un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, moltes vegades ho diem això, però jo ho veig amb ells quan viatjo, vull dir, la tensió que tenien ahir abans del partit era molt gran, i bé, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui reconeguible, sí.
1: No sé si en algun moment per això la mort del pare de Hansi Flick, que ara ho comentava, president, es va debatre si havia de ser a l'estadi o no, si havia de marxar abans. Vam tenir dubtes sobre aquesta gestió d'això.
0: Jo no vaig parlar amb ell, només va ser una encaixada, una abraçada sentida, no? Però jo crec, i això és el que crec jo, no m'ho ha dit en Hansi, que ell volia estar... de vegades pensava en els que no hi són, jo mateix, no? I mentre anava passant el partit, te'n recordes pues, dels avis, dels pares, de molta gent que no hi és, no? I això et fa emocionar moltíssim. Jo crec que a en Hansi li va passar el mateix, no? Que potser li va voler dedicar la victòria amb el seu pare, no?
1: Per cert, la renovació del Hansi Flick fins al 2028 fa dies que diu que està tancada. No sé quan es farà pública.
0: Mira, vull dir, ja veu veure ahir el que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
1: I hem d'esperar gaires fitxatges de cara a la temporada vinent?
0: Doncs mira, jo avui vull dir, ja t'he dit, t'aixeques després de dormir poc pensant que tens el millor equip del món, i em vull quedar amb això avui, no? La tasca dels fitxatges correspon en Deco, en Bojan, a l'entrenador i a molta gent, no?, que formen part d'aquesta gran família del futbol, en aquest cas esportiva, també amb Alejandro Echevarría, que ha contribuït enormement, i sobretot recalcar aquí o remarcar la figura enorme de Joan Laporta, el president, que ara la memòria és molt curta, això m'ho deia el Pep Guardiola fa temps, no? Però que fa un temps no, potser no haguéssim ni arribat, i ho dic així amb aquesta crueltat, a poder pensar que avui això és un somni perquè el club estava de set. L'estem aixecant entre tots, i també vull donar un missatge aquí d'agraïment molt profund a la ficció del Barça, perquè ens ha acompanyat sempre a cada partit, i la Lliga no es guanya només contra el Madrid. La Lliga no es guanya només contra el Madrid. Jo crec que jo hi porto molts anys veient futbol, i hi havia èpoques que guanyant el Madrid estava tot fet. Doncs la Lliga són 38 jornades, hi ha equips que apreten moltíssim, hi haurà equips que es faran més forts de cara a l'any que ve, i bueno, anem a intentar fer la Lliga dels 100 punts, que seria un altre, per mi, homenatge amb el Tito Vilanova i el que el sigui.
1: Per cert, què li sembla tot el que està passant a Madrid amb Mbappé i les baralles internes?
0: A mi em sembla el que diu el Pichi, que des d'aquí li envio una abraçada molt forta, no sé, sap com no estic moltíssim, que hi ha el comportament del jugador del Madrid, sobretot del president d'honor, Pirri, que va vindre, de la junta directiva va ser exemplar, i per tant, escolta, cadascú té els problemes que té casa seva i ja té prou feina. Nosaltres ens tenim de concentrar a casa nostra i res més, no?
1: Rafa Juste, president del Barça. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Ricard. Una abraçada ben forta.
2: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
6: 012, la millor resposta.
7: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
8: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
7: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
8: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
7: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
9: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
11: Aneu massa de listos.
12: I els valencians?
11: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
10: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
13: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
14: Has sentit el que acaba de dir?
15: Que a Mallorca no feu l'amor.
16: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Endavant, Barça, endavant, Barça. Entre tots farem el Barça triomfar.
1: És que a Barça és un dia d'eufòria, però és un dia també de ressaca, Joel, perquè va acabar tard el partit.
19: Perquè es dirigeixes cap al Joel.
1: No, bueno, perquè és la veu del soci.
20: No. El
1: ressaca emocional.
20: Els focs artificials ja els vaig veure que era fora del camp.
1: Ah, sí?
19: Ostres, doncs es corre.
20: Sí, saps per què? Honestament, perquè vaig pensar, jo que aquestes celebracions ja n'he vist unes quantes.
1: Ja t'estàs fent gran.
20: I hi ha un moment que ja ha passat allà mitja hora, 40 minuts, i tu estàs allà dret i ja la cosa va començant a baixar d'intensitat.
19: I només hi ha familiars dels jugadors.
20: I al final dius, què faig aplaudint jo la neboda segona de Rafinha i te'n vas a casa? Doncs vaig dir, mira, saps què? Ho veuràs per la tele.
1: Home, ara mateix el que vam veure ahir, Ramon, és que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Madrid.
21: Sí, és el Madrid, no sé quin, si acabarà fent una revolució o acabarà fent una cosa més suau, no ho sé, sobretot si fitxen a Mourinho, perquè ara és la sensació de que han de renovar un projecte, i al Madrid no li costa massa recórrer un entrenador que ja hi ha estat. Ha passat amb Ancelotti, ha passat amb Zidane i pot passar amb Mourinho. Aleshores li convé un entrenador, diguem, de mà dura, no? Sobretot per les coses que van passant o que vas veient. No sé, lo d'aquesta setmana ha estat una revista de successos amb un club que tenia una imatge immaculada, no? Que no passava mai absolutament res, i estan més preocupats de trobar el taup que no pas d'arreglar el problema. Això em sembla gravíssim. En canvi, el Barça crec que ha fet un salt de qualitat. No oblidem que 19 de les 29 lligues han estat a partir de l'arribada de Cruyff, la del Dream Team. O sigui, el salt que fa aquest equip des de Cruyff és terrible, ja té una certa normalitat. És a dir, les lligues passen a... Tot i els canvis d'entrenadors, el projecte esportiu està molt clar, la gent té una idea, ara és un club d'entrenadors, quan troba un entrenador fiable les coses funcionen, i ara també sap què ha de fitxar, s'haurà de veure quins tipus de quants calés hi han per poder contractar un davanter centre i un central, que semblen les dues prioritats, i curiosament ha assumit que els jugadors que han tancat la Lliga pot ser que la temporada no hi siguin. Això tampoc havia passat mai, és a dir, tu veus el Rashford, veus el gol i doncs no saps si el Rashford continuarà, veus el Ferran i acaba contracte i tampoc se sap què passarà.
6: De Jong, fins i tot.
21: De Jong, Lewandowski, i ningú s'obre les venes, entre altres coses perquè sí que és una plantilla que té un compromís, és molt culer, com explicava ara el president. Això fan passar que quan dius, ostres, que ells els hi podien haver fet més, ells van anar per feina, és a dir, els 18 minuts van dir, bueno, això ja està, quan van veure el Madrid van dir, bueno, doncs ara ens dediquem a controlar el partit, va aparèixer Pedri, allò es va relativitzar, vull dir, van fer una lectura del joc, però que no es pot dubtar de les ganes que tenien de fer gols, no? Si no, el que volien era guanyar el títol, és la primera oportunitat que tenia, perquè l'altra depenia del Madrid, hi havia molta càrrega ambiental, no era un partit fàcil, i menys quan, perquè la sobreexcitació et pot poder, i poden passar moltes coses. I aleshores té una noblesa, jo diria, aquest equip, que es fa apreciar, es fa estimar per la gent. Jo no havia vist, no recordo un inici més enllà dels brètols que van començar a fotre cop de rocs a les llunes dels autocars dels dos equips fins a equivocar-se, com es va cantar els segadors, com es va cantar Capella l'himne, com es va fer el mosaic, o sigui, allò de que has tornat al Camp Nou després de bucar sí. El Montjuïc també hi és. Donaves a Montjuïc i primer havies de posar-te uns llargavistes.
1: Però després hi ha una cosa ahir que és la grada d'animació. O sigui, és que canvia absolutament l'ambient de l'estadi. O sigui,
21: diguem que hi ha una comunitat ara culer, que la gent està tranquil·la, s'està mirant,
1: hi ha moments que si tu et treies la grada d'animació, allò era un silenci.
19: És el que ha passat. No.
1: I ara allò té vida.
19: Sí. Bé, i això sobretot la grada d'animació és també una de les coses que els jugadors es nota que han trobat a faltar i que valoren molt aquesta animació, perquè són, com diu el Ramon, són molt joves, són culers i els agrada doncs, tota aquesta part d'animació, i ahir doncs, novament van anar a celebrar amb la grada d'animació tots els jugadors. És un equip, el Barça. La diferència amb el Madrid és que el Barça té un projecte d'ara i té un projecte sobretot de futur, i el Madrid no, ara mateix no té projecte, i el Barça és un projecte amb un líder molt clar, que és Hansi Flick, és el segon any de Flick, és la segona lliga de Flick i segueix sent la lliga de Flick. Vull dir, tu pots recordar la lliga per jugadors, l'any passat tindries uns jugadors, aquest any tu pots destacar Joan Garcia, que s'ha confirmat que es va fitxar bé portant-lo al Barça, Eric, que ha tingut Gerard Martín a l'últim tram, vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta lliga que pots anar dient noms, Fermín com ha acabat, Gavi com ha acabat també la temporada, però al final tot això qui ho gestiona és Flick, és a dir, quan tu hi ha tants noms que destaquen, una de les virtuts de Flick és poder treure, sempre ho hem dit aquests dos anys, no?, que treu el màxim rendiment dels jugadors, i és el que estem veient, i gràcies a com gestiona ell també els jugadors, doncs aconsegueixes que siguin aquests títols, aquest més col·lectiu, i és la segona lliga de Hansi Flick, i és un home, és un entrenador que ell ahir va tornar a fer una declaració d'amor, com ha fet tantes vegades, però potser més sentida també per tot el que li va passar de la mort del seu pare, i va veure tot el suport que ha rebut, i després que l'afició és que es nota molt.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
2: Artista?
4: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic del NYAC. Ells són els responsables del NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
8: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
0: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
8: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
0: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
8: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
0: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
9: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
8: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
0: Llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
8: sí,
0: en NYAC.
8: General, sí, correcte. Val. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
9: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
3: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
9: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no el sabem trobar nosaltres o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
3: I l'experiència.
9: I l'experiència, exacte.
3: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
8: Sí, a Macael tenen.
3: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
9: Exacte.
8: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
3: pastorets,
8: no? Que acabes de dir,
3: pastorets.
8: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
3: Per tant, feu producció i programació.
8: Correcte.
3: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
8: sí,
3: a les seves vessants.
9: Correcte.
3: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
8: Sí.
3: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
8: És un projecte.
3: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
8: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
3: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
8: fet,
3: taller
8: sí.
3: aquí a l'Avens de fa molt de
8: Llavors,
3: temps.
8: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
3: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
8: el millor tècnic d'Esplugues.
3: Coneixi...
9: El segon.
3: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
8: Això
3: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
9: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
8: Això ens ho ha dit molta gent.
3: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
9: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
3: Correcte.
9: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
3: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així sí. Ho heu decidit la Junta.
9: Sí. Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
3: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
8: Vinga.
3: Per què es diu Nyac, la web?
8: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
9: Molts noms.
8: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs, això compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure amb les arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
3: I de connexió.
8: Correcte.
3: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
8: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
9: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
3: O sigui, les entrades les poden comprar directament,
9: sí,
3: a través d'Anyac.
9: Sí,
8: sí.
3: Que bàsicament sí, ho feu a través de Codeticket.
8: Entràpolis.
3: Ai, perdó, Entràpolis.
8: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la pàgina d'Anyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
9: I ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt curta, però
3: tot
9: el contingut... Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
3: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
8: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació d'Anyac, que et portarà a la pàgina web d'Anyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats. O els seus actes.
3: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
9: No.
3: Penseu que ja ho hem dit tot?
8: Sí. Si no, ja tornarem,
9: ja tornarem.
3: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avent Centre Cultural i els tallers també.
8: Perfecte.
3: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Nyac de l'Avent Centre Cultural. Gràcies.
8: Gràcies a tu.
9: Gràcies.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa,
1: Bueno, sí, però vull dir que no...
0: La Fira de Nadal, també...
1: Sí, hi ha...
0: Moltes coses.
1: Una mica seguim una mica el calendari festiu... Però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui, pues, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla, que com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any, I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí a Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar doncs, algun instrument d'aquests que he citat, de cara a que a poder fer permanent, diguéssim, a l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues?
1: O
0: podem, ho sembla a mi?
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, bueno, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, bueno, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però bueno, jo, a veure, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no?
1: Sí.
0: I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, o sigui, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells. Etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem. Bueno, diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme.
1: Depèn del
0: pilar com puja.
1: Clar. No, hi han coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. Diguéssim, el problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé? Volem que soni regular? Volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis, formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners en aquest cas s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus, si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però vale, llavors ara què passa? Que quan necessiten músics o els han de llogar o han de demanar, pots venir a tocar que no sé què, que no sé quantos, vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet,
1: bueno,
0: perquè vagis a tocar.
1: Jo amb el cas de bastoners, jo ja els he dit, a veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc, vull dir que jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig, tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa actualment, no? I llavors el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible i el millor i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB...
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant el toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Va, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005 TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un DVD, USB,
1: exacte,
0: en el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important, i hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles, bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí a vegades hi ha un debat,
1: no,
0: que,
1: però,
0: què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant.
0: Nosaltres
1: no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la festa major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gasta els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
1: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va a no risc, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Mm-hmm. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem, i tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que la canalla...

0: Quins petits coneixements han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12 anys. Sí. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
1: Bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig.
1: De moment, el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura... Tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument. O sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem pues, bueno, és una mica partir la classe o... O sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase. Una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, doncs seria allò fet, tenir una classe doncs, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
1: no, hi fa il·lusió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
0: Però jo ara em referia a l'aula també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte no, de, general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem amunt.
0: I jo ja m'estic posant poder amb un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: És possible, sí.
0: Mira, i una vegada estigui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè... M'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles quan van habitualment tothom tenim uns convenis, no? Que se'n diu un conveni per 2 anys o 3 o 4 o 1 depèn. Llavors jo vull creure que les colles, no? Quan presenten els seus convenis una partida, no? Les partides doncs és per la música, no? Jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana també possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions diguéssim de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, T'has de plantejar llogar un grup de grans

0: Calles, un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que no, això que dèiem, perdona, que ara m'hi despistat una mica.
1: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
0: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
1: Clar, perquè
0: és
1: si
0: un
1: tu,
0: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
1: Clar, i, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
0: Sí, sí.
1: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
0: dels
1: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
0: Sí.
1: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
0: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre... No sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
1: perquè som tots de fet definitiva l'ajuntament.
0: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem, o sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
1: Sí.
0: Però en aquest cas no és així, és una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó i per tant, d'entrada retiro la subvenció i després ja negociarem o ja veurem, després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política, ells es dediquen a això, cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda, etcètera, etcètera, etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord, d'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
1: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
0: sí,
1: amb la unió de tots aquests instruments.
0: Correcte.
1: Joan?
0: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
1: Què són sacaires?
0: El sac de gemecs.
1: Ah, el sac de gemecs, sí.
0: Però que no, nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquests tallers tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment, ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que... O sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, pues, que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Suposo que més o menys tothom sap.
1: I que a més és molt important, perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gegmecs. El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
0: Bueno, n'hi ha pocs, ja no és senzill, no és barat.
1: Podés tocar més a la banda de València, dir, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
0: No? De fet, és tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
1: Sí.
0: A Mallorca es toca molt, doncs... però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
1: No.
0: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles, i, bueno, és una... perquè, evidentment, tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que, en general, tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits,
1: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
0: Sí.
1: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
0: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
1: Agafa'm la paraula.
0: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
1: De tradicions, de costums...
0: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
1: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí.
1: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
0: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
1: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
0: Molt bé, t'agafo la paraula.
1: Vinga, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
0: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

pel seu novio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig en lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

cuidaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Avui us parlarem de l'AMPEL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPEL i quina finalitat té l'AMPEL, quan es va crear l'AMPEL.
1: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
0: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que formar part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
1: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPEL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
0: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida A l'agenda, us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
1: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
0: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
1: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
0: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
1: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
0: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Carbes Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment, eh?
1: Home, això, aquesta riquesa, evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
0: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
1: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi ha el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
0: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
1: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any, el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'exposició universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica, però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
0: Doncs un projecte molt engrescador.
1: Exacte.
0: Molt, molt ambiciós, Lara.
1: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
0: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
1: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
0: Munteu la fira de la ceràmica?
1: No, això ho fan ells.
0: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
1: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, mm-hmm. Doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que trauen molt, també. Trauen molta gent.
0: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar?
1: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues, uh-huh. I que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
0: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
1: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, uh-huh. Aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts, sí. Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí. De Barcelona.
0: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
1: És aquest, això és el que jo estava parlant, aquest. Del carrer Sant Llorenç.
0: El del carrer Sant Llorenç.
1: Exacte.
0: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu, eh?
2: Sí, la publicació...
1: La publicació, les sortides, el fet de... Sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausés.
0: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic la guerra del francès, tocar a sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?
2: Torn.

0: tots per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta d'història. Jordi Figueres, què ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges, com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacal, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que a Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica mostra,
2: molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents.
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Estem, Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, el 70... No, el 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tot són traves, la Guàrdia Civil... ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així... Ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de... Perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic... Bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres... Bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, o... Sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Sí, això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un repenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i d'innovenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, no sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades, doncs, ens fallen. Però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garrep,
1: sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma, perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta... va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
1: El que passa que, a veure, el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil el Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar. Et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli. Això, quan vam començar amb la Conxi, donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels que m'ho trobo gaire, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada? Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser Rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que
2: no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí, també.
0: Al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire...
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: Olé. No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la...
0: La trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues. Sí.
2: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres que munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no, nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu. Si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar. Però... No ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més. No pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper. i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix la, truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de...

0: projecte doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, o, perdó, espanyola, la guerra d'independència contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
1: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
0: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
1: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
0: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després doncs de la guerra del francès, justament, hi han diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i ho que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
2: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
0: Quan tingui temps.
2: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
1: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucaires.esplugues.cat.
2: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
0: Sí.
1: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
0: Sí, no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
0: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim, vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb Escamodromo Caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè
1: no
0: és el camí, és el camí.
1: Que no em portin la contrària,
0: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí,
1: és broma.
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?

0: Donar-vos les gràcies, de, també, igual que l'Avens, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
1: I tant que bé. I malgrat res, sort que...
0: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè clar, és un cos bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
2: Sí, jo, si em permets, al moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
1: Doncs però m'hi apunto,
2: és,
1: no?
2: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa fer cultura a tots nivells.
1: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avens, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són la una del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic proximitat, aparador, comerç, de què penseu que parlarem avui? Avui us parlarem de la Unió de Botiguers i Comerciants d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Sara Olmos, benvinguda.
3: Hola, què tal?
2: Ella és la presidenta de l'entitat i farem una mica de repassada de l'entitat i també del comerç a la nostra població. Quant temps fa que estàs de presidenta ara, Sara?
3: Pues tot just fa un any.
2: Ara
3: que vaig sortir, vaig sortir presidenta de Unió Botiguers.
2: Però la teva relació amb el comerç d'Esplugues ve de molt lluny?
3: Ve de bastant lluny. De fet, a l'entitat jo ja portava 10 anys a la Junta, amb diferents càrrecs. Vaig començar sent secretària, més tard tresorera, i ara finalment em veig com a presidenta. I bueno, a seguir treballant. Soc la primera presidenta de la història de Unió Botiguers, perquè sempre hem tingut homes. Llavors és com, bueno,
2: les fites que anem assolint.
3: Una nova era.
2: I a més, tu estàs en el mateix negoci que estava el teu pare, i el teu pare també va ser president de la Unió de Botiguers.
3: Sí.
2: Per tant, és molt familiar aquesta entitat.
3: Sí, sí, de fet, fa pues, uns 13 anys el meu pare va sortir elegit precisament president de la Unió Botiguers. I es podria dir que porto el tema botiguer gairebé a la sang, perquè vinc de pares botiguers, matalassers. Jo també vaig seguir amb el negoci, tot i que ara l'he diversificat una miqueta, però sí, sí, es podria dir que sóc com una estirpe de botiguers i també sempre vinculada a Esplugues de Llobregat, que és on hem tingut el negoci.
2: No sortirem de l'entrevista per parlar de la Unió de Botiguers, però jo ara voldria parlar de la teva botiga, perquè això ens donarà peu de parlar de moltes coses del que significa el comerç de proximitat a la nostra població. Tu estàs al carrer 8 de març i tens una botiga de matalassos.
3: Sí.
2: Ara es diu El Burrito Blanco.
3: Bueno, en un principi els meus pares van obrir el negoci a l'any 83 i era una matalasseria. Llavors, sí que és veritat doncs, que després de 35 anys els meus pares van jubilar i em van proposar de quedar-me al negoci si volia. Llavors jo vaig seguir amb el negoci i he estat uns 10 anys sent matalasseria, però també sí que vaig diversificar i vaig incloure roba de la llar. Vaig arribar a un acord amb la marca Burrito Blanco, que és una marca catalana de roba de la llar. I, bueno, fa cosa de 2 anys em va picar el cuquet de fer un canvi. Jo mateixa vaig necessitar fer canvis a la meva vida i a nivell laboral i em van proposar ser botiga oficial. Soc la primera franquícia oficial d'Espanya de Burrito Blanco i la tenim a Esplugues. Vull dir que sí, soc com una mena d'experiment. Un experiment que ja dura fa un any i mig i està funcionant.
2: Ah, molt bé. Això no ho sabia.
3: Sí, i a dia d'avui es pot dir que del meu experiment hi ha sortit un projecte seriós a Burrito Blanco, que és que s'obre una nova franquícia a Girona, exactament a l'Escala, i també a Tarragona Valls. Per tant, sembla que l'experiment Esplugues està funcionant. I jo molt contenta perquè tenir una marca tan potent a nivell nacional com és Burrito Blanco i amb la qualitat que ja coneixem que té i les facilitats que dona com a empresa, doncs estic encantadíssima, em va molt bé.
2: Amb això s'explica l'evolució que té que fer el comerç, les innovacions, les renovacions i totes les males èpoques que heu anat passant, perquè clar, heu passat un tema de la Covid,
3: sí,
2: que amb el que de res pensava la gent era en canviar-se ni llençols ni matalassos.
3: Bueno, no.
2: L'alimentació sí, però...
3: Pues em va sorprendre això, eh?
2: També?
3: Sí, sí? Perquè realment... Bueno, la meva botiga el tenia ja més de 40 anys. Ha vist moltes crisis econòmiques, socials, de molt tipus. Potser la més bèstia va ser el Covid, la Covid. I com tots els comerços, jo, bueno, ho vaig passar molt malament. Ens van tancar 2 mesos, però vaig ser dels primers que va poder obrir, al maig, me'n recordo, jo no era essencial, però ens van deixar obrir, i la gent es va bolcar, perquè hem de fer l'anàlisi de que, clar, la gent estava a casa tancada, no podia sortir moltes vegades ni de la seva comarca o municipi, centres comercials tancats, i venien arriuades a la botiga perquè s'havien adonat que el seu matalàs estava molt malament, que els llençols fatal, perquè clar, ens van tancar a casa i jo venia coses de casa. Llavors, sí, va ser desbordant. T'ho puc dir, que va ser una sorpresa per mi també, eh? No m'ho esperava. Doncs... jo pensava que arribaria i tancaria la botiga, però no.
2: Doncs ara arriben els moments de la publicitat. Cada quan ens hem de canviar el matalàs, Sara?
3: El matalàs s'ha de canviar per anar bé cada 10 anys.
2: És el que es recomana és sempre.
3: El cicle vital d'un matalàs, sí. Si l'utilitzes cada dia, 8 hores, sí.
2: I després, també el tema dels matalassos ha evolucionat molt.
3: Sí.
2: Ara me'n vaig enrere, eh? Però des dels matalassos de llana, que jo els recordo,
3: sí, sí, sí,
2: com la gent els picava un cop a la setmana i els portaven a rentar la llana...
3: Sí.
2: Aquests matalassos que tenim ara, que ja no sé si és l'última, el viscoelàstic, no, sí. Hi ha més coses.
3: Hi ha molla embossada, sí, sí, o sigui, el món del descans ha canviat moltíssim. I ha evolucionat cap a un concepte de descans. Ja no és anar a dormir, sinó és anar a descansar. El mateix passa amb la roba de la llar, eh? Està evolucionant d'una manera on ara trobem, per exemple, jo estic venent teixits termorreguladors, que tu et poses a sobre...
2: Antialèrgics.
3: Antialèrgics, que estan freds, que, bueno... de tot, sí, sí, sí.
2: Doncs tornem a la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues. Qui es pot adherir a l'entitat, Sara?
3: Es pot adherir tota aquella persona que tingui una activitat econòmica a Esplugues de Llobregat. És una pregunta molt recurrent, perquè de vegades em diuen, ja, però és que jo sóc un freelance que viu a Esplugues i tinc una... També pots, és a dir... No tens per què tenir només un establiment, sinó si la teva activitat econòmica està a Esplugues, et veus vinculat a ella i ets del sector serveis i tens un despatx a casa, també pot ser de la Unió de Botiguers.
2: És una evolució més dintre, sí, de tots els canvis que estem vivint.
3: Exacte, perquè t'has d'actualitzar. Si reduir només l'activitat econòmica i comercial, botiguera i de serveis, a tenir un establiment, doncs el segle XXI també s'ha de contemplar les altres activitats. Tot i així, he de dir que el 90% dels nostres socis són establiments, a peu de carrer. Mm-hmm.
2: Molt bé. Quina finalitat té la Unió de Botiguers?
3: La Unió de Botiguers el que pretén sempre i des dels seus inicis crec que pretén és, i ha sigut la nostra frase, vetllar per la defensa del comerç local, de les activitats econòmiques i dels serveis propis d'Esplugues. Defensar davant de què? Perquè dius, i per què ens hem de defensar? Bueno, és una posició que no és de força, sinó de reivindicació. Eh? És un posicionament de dir, bueno, som aquella associació que aglutina tots aquells establiments que volen fer-se valer, donar la seva veu i també reclamar allò que necessiten. Sovint ens trobem que la gent es fa sòcia perquè busca solucionar algun problema, o té inquietuds, o falta d'informació, de vegades. De vegades, muntar un negoci o emprendre no és fàcil a la nostra societat. Hi ha molta burocràcia, les institucions no ho posen molt fàcil amb els tràmits, llavors també pues, els ajudem, els representem, si hi ha alguna queixa... Alguns problemes que solen haver-n'hi, perquè en les activitats comercials, els comerços, doncs... passen coses, doncs... Sí. La nostra finalitat bàsica seria aquesta, representar-los.
2: Perquè no solament en el comerç, cada vegada estem més legislats, hem de complir unes normes, si has de muntar un negoci, doncs hi ha unes normes d'instal·lació elèctrica, del que sigui, per una perruqueria, per un restaurant, uh-huh. I encara que sigui una matalasseria, que podríem imaginar que no necessita tants subministraments, doncs sí, pel tipus de materials que teniu... En el local estic segura que també heu de complir algun tipus de normativa.
3: Sí, tots els establiments han de tenir les seves assegurances, han de tenir el bàsic per emprendre. El que sí que reivindiquem des de la nostra associació és que es compleixi, però que ho posi més fàcil. perquè de vegades costa. Hi ha bastant, de vegades, entrebancs amb el que és les institucions per arribar a poder obrir amb una certa agilitat.
2: Voldria també entrar en el tema de campanyes, però ara que estem parlant amb la legislació, tot el tema, per exemple, ara quan algú obre un local comercial se'ls demana que posin una rampa.
3: Sí.
2: Això també, feu un assessorament?
3: Fem un assessorament, de fet estem molt en contacte amb l'associació Espluga Sense Barreres en aquest sentit.
2: Ho han treballat molt, també
3: molt,
2: s'ha de dir.
3: Sí, hem treballat colze a colze durant 3 anys amb ells, perquè, bueno, no tothom pot fer... Jo tinc una rampa i el meu local és completament accessible, però, bueno, de vegades per edificacions concretes antigues o per motius X, doncs...
2: És difícil.
3: És difícil, però amb aquesta feina que hem fet amb Espluga Sense Barreres hem vist que es pot arribar a posar unes rampes que són auxiliars i ja tenim establiments que s'han afegit. A més, tenim un distintiu. I sí, és un dels temes recurrents, però no hem d'oblidar també que hi ha unes edificacions que es van fer en el seu moment que, clar, ho fan complicadillo, eh? Però tot i així, doncs, bueno, sí que la nostra associació, com els comerços, són molt sensibles a aquest tema i em consta que gairebé tothom ja està adaptant i, si més no, està agafant aquesta rampa, que és un dispositiu que no costa molts diners, i en el moment que la persona que ha d'accedir a l'establiment o al local, doncs es posa en aquell moment i facilita l'accés.
2: Quines altres aliances teniu amb alguna altra entitat de la població? Per exemple, Esplugues FM, que formem part de l'Avenç Centre Cultural, amb l'Avenç també teniu un conveni de fa molts anys, però també m'agradaria que m'expliquessis més enllà si teniu alguna... això, algun conveni o les filiacions aquestes que es creen entre entitats.
3: Jo, per a mi, a veure, a nivell d'Esplugues, som col·laboradors. Tenim a la sang el de col·laborar, perquè creiem en fer xarxa, creiem que bueno, qualsevol entitat que s'apropi a l'altra, doncs hem d'intentar unir-nos, i quan hem fet una mica de contacte sempre ha sigut amb la part cultural, eh? Hem col·laborat, per exemple, patrocinant els castellers, gegants també, quan hem fet alguna fira comercial han vingut amb els gegants i han dinamitzat. En el que és la vessant esport també hem col·laborat amb algunes associacions que ens han dit: ai, ens podeu patrocinar, que fem un torneig i no ens arriba perquè la subvenció. També hem col·laborat. Això a nivell d'Esplugues, però Esplugues Sense Barreres, i em deixaria alguna, eh? Però sobretot a nivell cultural intentem fer molt creuar, no?, aquests interessos. I jo diria que a nivell més gran, per mi una de les aliances que ha sumat moltíssim fa 4 anys a la nostra associació és associar-nos a PIMEC. Llavors, això ens dona com una experiència i com tenir una associació mare que ens ajuda, ens assessora...
2: formacions que també es fan.
3: Formacions... podem ampliar també el que és l'accés a molts cursos i a molts recursos als nostres socis, perquè reps molta més informació. PIMEC Baix Llobregat, som socis, una vegada al mes ens reunim el que són tots els representants de Unió de Botiguers del Baix Llobregat, i allà doncs, ens reunim tots, parlem cadascú de la seva població, dels interessos, i és com un gran òrgan que vulguis o no ens dona suport. Perquè de vegades, doncs, ser president d'una botiguera et sents una miqueta sol, no?, o sola, i dius: ostres, vaig a parar amb els altres a veure com ho veuen, què fan, què no fan, aquest intercanvi d'experiències que sempre suma. I bueno, jo diria que és també una de les coses que van molt bé.
2: Perquè no solament teniu el hàndicap de complir normatives, sinó que a més fiscalment també es van canviant i modificant tota una sèrie de coses que necessiteu aquestes formacions permanentment.
3: Sí. I PIMEC sempre està allà, eh? Sempre alerta, per exemple, la darrera reunió ens van dir que, bueno, que la factura digital, aquesta famosa electrònica, ja està aquí. Llavors, el que fan és facilitar tota la informació, cursos, tot el que és el software pels nostres socis i per aquells comerços, doncs, que necessitin lo del kit digital. Han estat allà sempre i realment són un recolzament molt gran.
2: Anem a parlar de les campanyes. Mm. Poder la campanya més gran i que tenim al cap quan parlem de la Unió de Botiguers d'Esplugues, campanya Nadal.
3: Sí.
2: Eh?
3: Bueno, clar, perquè el Nadal és molt vistós, és... Jo per mi és la campanya més gran en comerç, la més potent, on la majoria del comerç ingressa més diners, no? On fem calaix, que diem. I sí, bueno, la meva presidència ha començat amb una gran campanya que vam consensuar amb l'Ajuntament d'Esplugues, que va ser la Gran Panera de Nadal, i vam aconseguir doncs, aglutinar més de 100 establiments que van sumar per fer-se una panera gegant.
2: Una panera que s'havia de portar un remolc en el cotxe per emportar-te a la casa.
3: Això va crear un debat bastant potent, perquè aquella panera podien haver estat tres paneres per tres persones, però no sabien com dividir-la, que d'això n'hem après, això és com tot, no? Comences fent coses i mica en mica la gent et va donant inputs i tu vas treballant i vas dient, no, doncs hauria d'anar per aquí, és veritat, tenen raó. No érem a temps, ens vam desbordar, no sabíem que la panera al final seria tan grossa, la veritat.
2: Impressionava
3: sí.
2: passar.
3: Sí, jo pensava, bueno, faré una panera, però no.
2: Pel Camp Faura, impressionava sí. passar i veure tot el que hi havia allà dintre.
3: Sí, i a més vam aconseguir doncs crear un vincle entre comerços, conèixer-nos una mica tots, perquè gràcies a això de les urnes, les paperetes, no, jo recullo això, vam crear una xarxa entre comerços molt maca, vam sumar socis nous, es va crear un bon rotllo molt maco i a més una persona, una família nombrosa de la Plana, doncs va tenir una panera gegant. Sí, sí, va ser molt maco donar aquest premi a aquesta família bastant jove, amb nens.
2: Que bé, perquè si li dones, em posaré com jo d'exemple, si li dones a una persona de 60 anys com jo,
3: bueno, a veure,
2: sola, i em toca aquella superpanera, tinc per
3: pots fer molts regals,
2: molts regals durant 2 anys, eh? Però si li toca amb una família, amb criatures, doncs sí, és un goig.
3: Va ser maco. Clar. Va ser maco.
2: Sí, doncs sí. Moltes felicitats perquè feia sí. molt goig la panera. Però també em referia a quan parlem de Nadal, és que no sé si ara ho esteu fent, però durant molts, molts anys éreu la part impulsora de les llums de Nadal.
3: Sí.
2: Que això us va portar molta feina, molt de treball i molts problemes a les anteriors presidències.
3: Sí, jo per sort no he heretat les llums de Nadal. I ho dic així perquè realment era un tema candent i un tema molt fort a l'entitat. Durant uns anys es va responsabilitzar de les llums de Nadal al comerç. Llavors el comerç havia de pagar. Jo me'n recordo l'època del meu pare, als anys 90-2000, doncs que cada botiguer havia de posar uns diners si volia llum al seu carrer. Llavors... Amb la presidència d'Ivan Salvador vam voler canviar aquesta fórmula i vam voler lluitar amb l'Ajuntament perquè això no passés, la quota del comerç baixés, però la nostra idea era que no pagués el comerç això. Llavors ho vam aconseguir amb una fórmula molt autogestionada que va ser crear la Loteria de la Llum. La Loteria de la Llum consistia simplement en quedar amb tots els barris d'Esplugues, amb tots els presidents de veïns, i crear un número únic per totes Esplugues de Loteria de Nadal, que a Loteria de Nadal li agrada a tothom, amb participacions. I gràcies a això, realment vam fer una cosa molt bonica i molt única, que va ser unir totes Esplugues, tots els barris, totes les associacions de veïns, la Unió de Botiguers, tots els comerços, i vam aconseguir pagar les llums de Nadal amb aquests diners.
2: Doncs una relació més sí. amb les entitats.
3: Sí, també l'associació de veïns.
2: Del que parlàvem abans.
3: Me'ls he deixat, associacions de veïns sempre, perquè precisament al Nadal organitzem xocolatades, tios, Pare Noels també. Són també una peça molt important, de la Unió de Botiguers, els
2: sí.
3: veïns.
2: Molt. Les associacions de veïns són molt importants
3: molt.
2: A totes les poblacions. Seguim amb les campanyes, perquè també feu campanyes de comerç de proximitat, perquè si no, no tindria sentit. I ara me'n vaig cap al centre comercial que ens han obert aquí a Finestrelles. Mm. És que em costa dir-ho.
3: Finestrelles, que és Can Clota, però no passa res.
2: Sí, i que, exacte. Aquell justament... Aquell
3: no sé si és Can Clota, Can Oliveres, perdó.
2: Allò és canvi de led, però estem al fil.
3: Sí,
2: estem al fil amb Can Clota, sí.
3: Són molts llocs menys Finestrelles, però bueno.
2: El que passa que Finestrelles... Sí, el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però clar, qui ve a posar-se aquí, agafa el Google Maps i de Finestrelles, el centre comercial de Finestrelles, amb un mapa del planeta no és res, o sigui, no es sí. fan a la idea, però nosaltres que fem comerç de proximitat sabem que el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles, però val a dir que el nom Finestrelles és molt maco,
3: sí.
2: perquè Finestrelles significa la final d'un territori i Finestrelles és la porta de Barcelona, o sigui, a Barcelona hi ha dos portes que són Finestrelles, una que està aquí a Esplugues i l'altra crec que està a la banda de Cerdanyola. Per tant, és una paraula molt maca, molt mítica, té la seva màgia. Sí. És una finestra cap a les estrelles.
3: Sí, sí, sí.
2: Per tant, el nom és molt maco.
3: Comercialment és molt vistós, queda
2: sí,
3: molt bé.
2: Exacte. Aleshores, vosaltres teniu una campanya en el que demaneu, doncs això, que la gent el que hem de fer és el comerç local, perquè no solament tenim els centres comercials, sinó que ara tenim la competència d'internet.
3: Ah, exacte, aquest gran monstre que és internet. De fet, està demostrat, ja passa a Estats Units, que el model de centre comercial comença a ser no viable. Tenim casos com el centre del Baix Llobregat a Cornellà, també conegut com Eroski, que ara mateix és un lloc fantasma.
2: Correcte.
3: En el seu dia vam advertir que el model no havia de passar per un centre comercial amb una comarca com el Baix Llobregat, on tenim una pressió brutal, tenim Esplaus, tenim la Illa, tenim infinitat de centres comercials, però bé, això va ser una decisió política, va ser una iniciativa...
2: Terrible, perdona que ho dic jo, terrible, jo també vaig estar en contra d'aquesta decisió.
3: Òbviament ens vam posicionar en contra.
2: Sí.
3: He de dir una cosa molt interessant, que crec que es diu poc, que és que el centre comercial va intentar ser soci de la Unió de Botiguers, ho va demanar, a canvi d'uns diners anuals, i ens vam negar rotundament.
2: En canvi, corre la rumorologia de que des de la Unió de Botiguers esteu rebent diners o rebíeu diners
3: no, és fals.
2: Del centre comercial.
3: És fals perquè ens ho van proposar quan la van obrir i ens vam negar. Ens vam negar perquè considerem pues, això, precisament que els valors que defensa la Unió de Botiguers és defensar el petit i mitjà empresari, comerç, establiment, no a les grans multinacionals que aterren a la teva ciutat amb aquesta filosofia. I bueno, si una cosa hem de dir sobre aquest tema és que des de la Unió de Botiguers defensem aquest model, el model petit-mitjà que dona de menjar a les famílies d'Esplugues, que crea aquesta economia circular i que posa en valor aquesta emprenedoria, no, de les persones, més enllà de multinacionals amb grans noms.
2: Molt bé. Mm. Després hi ha una altra de les campanyes que teniu a la vostra pàgina web, i us recomano que entreu a la web de la Unió de Botiguers, que és ube.cat, i trobem que feu unes campanyes d'un servei de menjar per emportar. Després teniu també... oferiu, per exemple, als bars i restaurants, bueno, és la mateixa campanya però amb una foto diferent, i,
3: no sé si
2: i la campanya de compra al teu barri.
3: Sí, sobretot la de compra al teu barri és molt interessant. És una campanya de sensibilització perquè la gent posi en valor el comerç de proximitat. Sí, i es basa en això, en visibilitzar. Ara podria dir que estem treballant en fer els carnets de fidelització. Ja estem començant a treballar amb el tema. De fet, estem fent una col·laboració amb l'Institut Severo Ochoa, amb els estudiants que estan a segon d'Administració i Finances.
2: Una altra afiliació de
3: sí,
2: col·laboració,
3: també.
2: Eh?
3: Sí, sí, sí. I està començant a pintar molt bé. Encara no tinc informació per donar, però estem treballant perquè ara, doncs això, els comerços que vulguin doncs tinguin una targeta de fidelització pels clients, i amb aquella targeta doncs rebin uns descomptes especials al comerç local. Que això sempre tira molt.
2: També a la vostra web teniu que animeu a que la gent utilitzi la targeta del carnet jove en els comerços.
3: Sí.
2: Perquè poder ens pensem que com que és el carnet jove i que aquí a Esplugues no tenim poder comerços adherits, i això també seria...
3: Sí, jo per exemple estic adherida. el carnet jove és molt interessant. Hem de pensar que la gent jove està creixent amb un model de consum de molt internet, molt en xarxa. Llavors, hem de procurar, primer de tot, els establiments amb el kit digital, aquest que abans he esmentat, que és una eina per posar-te una mica al dia com a comerç. Primer, hem d'estar a xarxes socials. I segon, hem de fer atractiu el nostre comerç a la gent jove. I una manera és posar-te aquest distintiu. Perquè jo, per exemple, li dono un descompte especial a una persona jove, pot venir amb el pare o la mare, però vulguis o no, si ell es veu allà identificat, doncs ja diu, ostres, aquí em faran un descompte extra. Llavors, és important pensar en ells també, amb la gent jove.
2: Perquè el tema d'internet, per una banda, pot ser dolent, perquè ja sabem que hi ha molta gent que fa comandes i fa compres per internet, però per una altra banda també us pot afavorir, perquè podeu tenir la vostra pàgina web de la vostra botiga i també atendre les comandes que es facin per internet o la vostra web amb els vostres productes, perquè la gent...
3: És compatible.
2: Clar, la gent pot veure la web de la teva botiga, saber que li pot interessar un producte, trucar-te o enviar-te un correu. Escolta'm, tens aquest matalàs d'aquesta mida i d'aquest article? Sí, sí que el tinc. Doncs vinga, el compro, vinc i el compro. Això també us ajuda.
3: Està molt bé. S'hi ha de ser a tot arreu. Però jo crec que el que... O sigui, sí, jo estic a xarxes, me les treballo, tinc la web... Tot suma.
2: Molta estona, per
3: però treballar. Crec que el valor afegit del comerç de proximitat és vendre el que jo sempre dic, que és l'experiència de compra. Estem perdent l'experiència de compra, perquè ara amb un clic et pots comprar qualsevol cosa. Llavors crec que el que ens pot diferenciar com a establiment és dir, no, és que tu quan vens a la meva botiga, a banda de ja haver vist que tinc això, jo t'ho puc explicar, estàs parlant amb una persona, ho estàs tocant i a més estàs deixant uns diners al teu barri que generen una ocupació, que generen un valor afegit i fas que la riquesa es quedi al teu barri. Llavors jo penso que sí, s'ha de ser a tot arreu, estic amb tu, o sigui, s'ha de tenir la web, el dia, de fet em consta que molts comerços ja ho tenen, però jo poso molt en valor l'experiència de compra, aquesta part emocional i aquesta part de valor afegit d'entrar a la botiga. Ara, per fer això, també has de ser atractiu, és el que tu has dit abans. Els negocis s'han de renovar, s'han d'actualitzar, s'han de cuidar, i aquesta és una part important que el botiguer ha de posar de la seva part.
2: Exacte.
3: Sí.
2: Només fa un any que estàs de presidenta i teniu molts projectes i moltes idees. Ara estem iniciant aquest 2025, estem al mes de febrer del 25. Explica'ns una mica els projectes o el pla d'acció que teniu per d'aquí un any o dos anys a l'entitat.
3: Pues mira, podria dir que com tinc una nova junta, on gairebé no ha repetit ningú, és a dir, som tots nous, t'he de dir que estem treballant en el pla d'acció, però hi ha unes certes coses que tenim molt clares. Ara, en un parell de mesos, tindrà lloc una fira comercial organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues. He de dir que estem en contacte amb l'Ajuntament d'Esplugues. La intenció és col·laborar conjuntament i tenim reunions un cop al mes. Per tant, això jo crec que és positiu. I el nostre pla d'acció passa, com he dit, per la defensa del comerç, per donar-li visibilitat, la importància que té a nivell de ciutat, i les accions que ens preocupen més és, per exemple, les fires comercials que es fan, com es fan, de quina manera...
2: Sobretot com es fan,
3: En quin format?
2: Sí.
3: Aquí es té en compte, aquí no. I bueno, jo ara tinc una junta on tinc moltes sensibilitats, tinc persones diferents, tinc persones que venen de la restauració, tinc persones que venen del món de l'alimentació, tinc persones en diferents establiments. Així que ens agradaria molt, i estem treballant, perquè la restauració tingui un lloc una mica rellevant en aquestes fires. Això seria una de les coses que estem treballant.
2: És fonamental, perquè si sortim a passejar, a veure, a riure, que és el que es tracta, de passar-nos-ho bé i necessitem menjar, i per estar més estona a la fira, doncs necessitem picotejar, menjar d'aquí, menjar d'allà, un vinet, una cerveseta...
3: Exacte.
2: I passar el dia al carrer, perquè es tracta d'això. Però si a mi l'Ajuntament em convida a anar a una fira que me l'he recorregut en 25 minuts i me'n vaig cap a casa...
3: Hem de tenir l'oferta, això que deia l'experiència de compra, doncs el mateix, l'experiència de dir, estic en una fira que no només m'ofereix producte, sinó que tinc una experiència gastronòmica, una experiència on la gent de la meva ciutat em ofereix unes tapes, uns vins. En aquest sentit estem treballant, estem insistint molt i a veure, esperem si té fruit aquesta feina.
2: Jo recordo fa anys que a la Rambla del Carme es van posar algunes parades de restauració i va ser un èxit, però crec que va ser una vegada o dues com a
3: dos anys. Jo hi era en aquella fira, sí.
2: I després va desaparèixer.
3: Doncs una de les fites que tenim en aquest 2025 és recuperar, igual en aquesta, em sembla que es faran dos o tres fires aquest any o dos, no ho sé, però recuperar aquesta experiència gastronòmica i donar aquest lloc a això, doncs, als establiments d'alimentació i de restauració que reivindiquen el seu dret i tenen ganes de fer-ho, a més, eh? Vull dir que la idea és que hi ha algú que ja es fa, que són les tapes, no? Un recorregut de tapes, sí. Però a més els agradaria formar part, no?, d'aquestes fires. Doncs això seria una de les coses que estem treballant.
2: Perquè una cosa que té molt d'èxit, justament, és quan es fan les tapes.
3: Sí.
2: Crec que és cap al mes de maig i es torna a fer...
3: És quan es farà la fira.
2: Sí. Val.
3: De fet, jo sempre ho comparo amb altres poblacions, no? Llavors, cal emmirallar-se, això que deia de Pimec, no?, de quedar amb altres persones a veure què fan, i realment les fires que més funcionen en el Baix Llobregat, diré la número 1, que per mi és un referent, ja sé que és macro, però és la Candelera de Molins de Rei. Clar, m'estic anant, no? Si per algú triomfes perquè té una secció només de tas de vins, una secció gastronòmica és fantàstica.
2: És tota la ciutat que és fira.
3: Clar, Sant Joan Despí té molt bona fira també. Llavors ens hem d'emmirallar, la Puríssima de Sant Boi. Hem d'intentar, no hem de ser ells si no cal, teníem un Fira Esplugues fabulós. La nostra idea és anar cap aquí, recuperar doncs una mica d'allà on veníem, però reinventat, una mica 2.0.
2: Ara et vull comentar una cosa que no és competència de la Unió de Botiguers, però aquests dies s'està parlant molt, i no solament a Esplugues, a d'altres poblacions, que s'estan renovant les llicències dels mercats ambulants.
3: Sí.
2: I també són comerciants, o sigui, sí, venen un cop a la setmana i donen un servei a la població. I també està dintre de totes aquestes normatives que s'han d'anar complint i que totes aquestes legislacions que van canviant, no?
3: Sí, de fet, el president comarcal dels marxants, es diu.
2: Sí.
3: Dels marxants del Baix Llobregat coincidim un cop al mes a Pimec, perquè també estan associats.
2: Val.
3: És a dir, ells també no són comerç. Ells els has de dir marxants perquè per ells són...
2: Sí, marxants, sí.
3: Llavors, sí, tenen un pes, econòmic, tenen un pes... en l'activitat de la ciutat.
2: I tenen una clientela molt, molt determinada, vull dir...
3: Sí, sí. Bueno, a mi el que em consta és això, que és purament doncs, una actualització que s'ha de fer de les seves condicions. I,
2: correcte.
3: Si no...
2: I jo diria que la gent no s'espanti i no tingui por.
3: No, es veu que, bueno, com hi ha hagut una mica de manca d'informació... s'han espantat una mica i es pensen que... Però no, es veu que la cosa no va per aquí.
2: No es tancarà res, ni s'anul·larà res, ni tancaran els mercats ambulants, els marxants seguiran...
3: És possible que es reconfiguri una mica l'espai on estaran, o com es posen, però que jo crec que no han de patir, no va per aquí. El que passa que és normal que t'estan tocant el teu espai, allò que et dona de menjar, i porten molts anys i sí que té a veure, no n'heu utilitzat això precisament, perquè és també activitat comercial.
2: Sí, exacte. Hem estat parlant de totes les normatives que s'han de complir, que oferiu ajuts a les diferents persones de l'entitat, hi ha formacions, les campanyes, la seguretat.
3: Sí.
2: Abans de començar a gravar l'entrevista parlàvem. La seguretat que dona en un carrer tenir... 2, 3, 4, 5 botigues i que il·luminen aquell tram de carrer. I això és una cosa que, bueno, que ho sabem, però a vegades no la valorem. La seguretat que dona el comerç a la nostra població.
3: La seguretat que dona tenir botigues als carrers és... Jo crec que... Jo sempre m'explico, no? Que si per dos dies tanquéssim... Bueno, ja es va veure la Covid. Si tanquéssim tot i apaguessin llums i baixessin persianes durant dos dies, veuríem quin tipus de ciutadans quedaria si tots compressin per internet. Que a veure, no estic en contra de comprar en internet, eh? Però jo crec que el comerç el que fa és una tasca d'evitar la degradació de lo que són els eixos dels carrers de les ciutats. Les il·luminen, com has dit, perquè realment... a més, són espais segurs. Més d'una vegada a mi m'ha passat que ha entrat una senyora que es trobava malament, bueno, fa res, una setmana, i em va dir, em puc seure? I li vaig dir, i tant, tenia 78 anys, es trobava malament, i va entrar i li vaig donar un got d'aigua. Jo crec que el comerç va més enllà de l'activitat econòmica. Crec que és ànima, és ànima en una ciutat. Una cosa que és un concepte que crec que Esplugues cal reivindicar moltíssim, perquè crec que Esplugues està perdent una mica d'ànima en aquest sentit. Hem d'anar en compte perquè ens fem grans, ara que parlem d'urbanisme, dels carrers, ens venen en poc temps, crec que en dos anys, potser entre 8 i 9.000 persones noves, que seran molt benvingudes a la nostra ciutat, sí. Entre Montesas, Finestrelles, Malloles, sobretot al meu barri, perquè a mi em toca, perquè estic a la Plana, 8 de març.
2: A Can Clota també.
3: A Can Clota, sí. També. I llavors crec que hem de cuidar aquests eixos, perquè nosaltres sempre parlem d'eixos comercials i els hem de cuidar i hem de fer doncs això, com unes plugues que continuï per allà, no? Que tot i fer-se macro, conservi aquest esperit, aquesta ànima que sempre hem tingut, perquè jo em sento filla d'Esplugues i em sembla que no ens hem de deixar perdre, perquè aquest esperit és una mica de poble també, no? Jo quan entra la gent a la botiga m'ho diu, em diu, ostres, és que clar, és que tu ets de tota la vida d'Esplugues, és que Esplugues... Sí, no perdem això.
2: Ja es nota.
3: Sí.
2: Les botigues, jo quan vaig a comprar a la Plana, per exemple, és que hi ha un tracte totalment de poble a la botiga, sí. I saps el nom de la persona que t'està despatxant i et pregunta com estàs, què fas, et pregunten per la mama o et pregunten... Clar, això en centres comercials no ho trobes.
3: No ho trobes. Hi ha nenes molt maques, hi ha nois molt agradables, hi ha persones fantàstiques que estan preparades, però realment aquest punt afegit que té el comerç local és com un espai segur, no? Sí. Un lloc segur, ets un veí més. Jo sempre dic que em sento una veïna més.
2: I després hi ha un tema que l'has dit així amb dues paraules, però és que ens estem fent grans. I sí. El que anem és a comprar a la botiga de la cantonada, perquè quan ens fem grans no podem ja ni caminar quatre cantonades. En fem dues. I és veritat, a la meva mare no li demanis que pugi a comprar a la carretera de l'Aurea Miró perquè es queda al súper de Can Clota, perquè ja no puja fins a dalt.
3: Clar.
2: Necessita que algú l'acompanyi.
3: Clar, els nostres grans necessiten tenir doncs, els comerços a prop i un tracte, doncs... professional.
2: Doncs Sara, si et sembla, no sé si per acabar alguna cosa que vulguis afegir, si m'he deixat alguna cosa de comentar-te o de demanar-te, què afegiríem? Ah, jo vull dir una cosa. La Sara, la Sara és una gran cantant.
3: Bueno, a veure.
2: Sí, sí.
3: Gran tampoc, eh?
2: Molt bona.
3: A veure, sóc grossa perquè sóc alta. Ets faig 1,75 m. Però gran cantant tampoc, canto.
2: I ets una gran persona. Alta,
3: però ara no cantaré.
2: Gran persona. No, no et faré, no et faré cantar, no et faré cantar. Però sí que et vull demanar que em diguis alguna cançó, perquè quan acabi l'entrevista acabarem amb una cançó que a tu t'agradi.
3: És molt difícil.
2: T'agrada molt tipus de...
3: Molt. Sí, no sóc gens...
2: Però la bossa nova crec que t'agrada.
3: Bueno, m'agrada tota la música, la bossa nova, tot. Però si hagués de triar un tema, l'altre dia parlàvem d'això, precisament, de amb quin tema t'identifiques el dia que no hi siguis aquí. I jo sempre he tingut un tema al cap, que no l'he cantat mai, precisament, però és un dels meus temes preferits de la vida. I és el What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Em sembla que és, o sigui, defineix ben bé el que és passar per la vida i quedar-te amb aquests detalls, no? De veure les petites coses de la vida que realment són les importants. No tot allò tan gros que... No, aquestes petites coses que diu aquesta cançó, no? Mira els arbres, mira els ocells, que bonic que està aquí.
2: Doncs, Sara, moltes gràcies. Posarem aquesta cançó en agraïment i...
3: No, gràcies a tu.
2: Jo no sé si buscant pel Google Sara Olmos trobaré alguna cosa.
3: No ho sé.
2: Ai, doncs va, ho farem. Sara, per tu i per totes les persones que formen part de la Unió de Botiguers, qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu, teniu els micròfons oberts.
3: Molt agraïda.
2: I donar-te les gràcies a tu, a la Junta que et fa costat, a les juntes anteriors que t'han precedit i a totes les persones que fan possible que cada dia pugeu la persiana i ens podeu atendre.
3: Moltes gràcies, Isabel.
2: Una abraçada. Un plaer.

0: Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
1: Correcte.
0: Què és Encadenats?
1: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
1: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, és l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
1: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
1: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
0: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
1: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
1: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells què t'ha inspirat?
1: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moc en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
1: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
1: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
0: No pares.
1: Si és una idea fluixeta, no me recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
1: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
0: Per exemple.
1: El primer de tots es diu Bateria baixa.
0: Sí.
1: Vale, i la frase

0: maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
0: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
0: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no és un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi. Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
0: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat és que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
0: Sí.
1: Totes elles?
0: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?
0: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
0: ho
1: que les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir: ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mouser en un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh? Seguríssim. Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
0: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? Va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No, diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quina editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
0: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terrainota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també
1: ho he nota, dit. Eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment, si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
0: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
0: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a l'aula d'acollida de l'Escola Piaget del barri del Carmel de Barcelona i tinc el plaer d'entrevistar dues noies d'aquesta escola. Hola, benvingudes al Xerrem d'arreu.
2: Tinc 14 anys i jo faig el tercer de l'any.
3: Tinc 14 anys i faig el segon de l'ESO.
1: I de quin país és originària la vostra família, vosaltres?
2: Jo soc de l'Equador.
1: Molt bé, i tu?
4: I jo soc de Geòrgia.
1: Quant temps fa que és aquí la vostra família?
2: La meva família fa 21 anys, o sigui, el meu pare fa 21 anys i jo 2 anys.
1: Amb qui et vas quedar tu allà?
2: Amb la meva mare. I ara visc amb el meu pare.
1: I la teva mare també va venir cap aquí o no?
2: La meva mare, com se diu, se murió.
1: Ah, es va morir.
2: La meva mare es va morir.
1: Quant temps fa?
2: 3 anys.
1: Ja. I llavors el teu pare et va reclamar cap aquí.
2: Sí.
4: Jo visc amb la meva mare i amb la meva germana i amb el meu germà fa 3 anys. I el meu pare també es va morir i ara visc amb la meva mare.
1: I el teu pare es va morir aquí o es va morir a Geòrgia?
4: A Geòrgia.
1: I veu venir després perquè s'havia mort el teu pare d'alguna manera?
4: Sí, també per alguns problemes.
1: I la teva vida a l'Equador era molt diferent a la d'aquí?
2: Sí, perquè... no sé per què, però era molt diferent.
4: La meva també, perquè en Geòrgia era molt diferent. I aquí estic millor.
1: Què és el que trobes millor de viure aquí que no de viure a Geòrgia?
4: Doncs en Geòrgia no cal estudiar per treballar. I doncs aquí estic estudiant i també pues, a fer moltes coses. I Geòrgia...
1: I t'agrada estudiar i aprendre? Penses que és útil o que et fa ser millor? T'agrada entendre el món, diguéssim?
4: La veritat és que no estudio molt bé perquè... és que vull estudiar poc, però és que... no ho sé, però bé. En Geòrgia estudiava molt bé perquè ahir la meva àvia... m'estava bé moltes coses per estudiar i doncs aquí m'ha ajudat la meva mare, però igualment no estava amb moltes coses.
1: Ja. Per què et costa, perquè trobes molt diferent l'escola d'aquí que la d'allà, però tot i amb això ho valores, diguéssim, però tu tens la sensació que et costa.
4: La meva escola és tot molt diferent, perquè aquí, doncs, aquí te traten bé els professors i això, però a Geòrgia, pues, no tant, perquè doncs, les professores són pobres.
1: Més autoritàries.
4: I també el que estudiem en Geòrgia no, perquè en Geòrgia és molt més difícil.
5: molt més difícil que aquí. Doncs això.
1: Perquè estudieu coses potser molt més llunyanes, no? Aquí s'estudien coses més lligades a la realitat, no? O al dia a dia, o coses més properes.
5: Sí, és que Georgia no és així com primer de l'ESO, tercer de l'ESO, és estar 12, des d'una estona a les 12, sí que és molt difícil.
1: I a l'Equador és molt diferent la manera d'aprendre que la d'aquí?
6: Sí, és molt diferent perquè per començar en l'Equador no teníem el mateix nivell d'estudis que aquí en Catalunya i també teníem menys hores de classe perquè aquí jo arribo a l'escola a les 8 del matí, però a l'Equador a les 7 i sortia a les 12 i no ens donava temps de fer moltes matèries i els professors no explicaven molt bé i no tenia la meva germana i jo no teníem una bona qualitat d'estudis i és molt diferent.
1: I aquí sí que tens la sensació que aprens i que te'n vas en sortint.
6: Una mica, perquè no se'm dona molt bé estudiar.
1: No, mira, el primer que has de fer és creure't que sí, que se't pot donar bé, i segur que a partir de creure-t'ho i de tenir confiança en tu mateixa te'n sortiràs millor, ja veuràs. I a més ara acabes de fer un examen i has dit que t'havia anat bé, no? I que tu et pensaves que t'aniria fatal.
6: Sí, perquè normalment jo en els exàmens de matemàtiques no suelo respondre moltes preguntes, però en aquest examen sí vaig respondre moltes preguntes i jo crec que em pruebo.
1: Veus? Potser el que trobes diferent, bueno, i que pot ser que te'n surtis millor aquí que a Geòrgia, és el fet aquest que diu la teva companya, de que aquí els professors els enteneu més o expliquen millor?
5: Sí, és que a Geòrgia també no explica molt bé, perquè s'hi han explicat sobre una vegada. I després li preguntis que no has entès.
1: Que no has entès, sí.
5: No has entès, te diuen que com que no sé, així. I aquí, si ens dius que no entens, doncs t'he explicat una altra vegada. I també els exàmens. Són molt més fàcils aquí que els dos ja, perquè en Geòrgia no t'he explicat molt bé i aquí sí, i aquí té.
1: I els exàmens que feu aquí no són com exàmens sorpresa, no? Que sabeu el que us preguntaran més o menys i us pregunten coses que heu treballat a classe, ja suposo, no? I teniu deures per fer a casa?
6: No, molts. No tinc molts deures perquè els professors no ens encarreguen fer molts deures, però quan ens posen deures sí que tenim molts, sobretot de català i castellà.
4: No, sí, no tenim moltes, però la veritat és que sí, en castellà i en català no es demanen moltes...
1: Sí, molts deures. Sí.
4: Molts deures.
1: Quanta estona dediqueu, per exemple, a casa, a fer coses d'escola? I si no feu coses d'escola, a què dediqueu el temps? O no sé si participeu d'alguna altra activitat fora de l'escola, o si aneu a algun esplai o algun casal, o què feu fora del temps de venir a l'escola i d'estudiar?
6: Jo normalment quan tinc deures o tinc que fer alguna cosa per l'escola, me dedico a això una o dues hores perquè
2: Estem normalment de l'hora que acabo, depèn la tarea que em posin, però quan no tinc deures surto amb els meus gossos al carrer perquè tinc tres gossos i tu vas sortir a més i després ceno i ja em vaig a dormir, però o veig el mòbil o així.
7: Jo, si tinc de veure spa per fer, doncs estic fent com una hora o dues hores, com ella, i si no tinc, doncs sempre estic amb els meus cosins o amb els meus amics.
1: Ah, amb els teus cosins i amics així de manera presencial o us veieu a través de la pantalla?
7: No, jo vaig a la casa del meu cosí i allí estem tots, la seva mare i els seus germans.

0: Et relaciones amb altra gent de Geòrgia aquí, a part de la teva família?
1: Sí, també tinc amics que són de Geòrgia i estic molt bé amb ells, però hi ha moltes xiques i xicos que no són molt bones, molt bones persones.
0: Ah, no? Tens la sensació que són una mala influència o no t'hi trobes bé?
1: És que no me'n trobo bé perquè un dia t'hablen bé i l'altre dia estan diuen moltes coses de ti que no les gusta, no les agrada.
0: A casa teva deveu parlar amb georgià i amb aquests amics o cosins i família que són d'allà, també parleu amb georgià?
1: Amb els meus cosins hablo en castellà perquè és que els meus cosins van néixer aquí.
0: Ah, ja.
1: I amb la meva família, amb la meva mare, parlem en georgià perquè la meva mare no entén molt, però amb la meva germana i amb el meu germà parlo en castellà també.
0: Així com aquí s'aprèn l'anglès com a altra matèria, com a altra llengua, allà apreníeu rus?
1: Sí, en Geòrgia estudien russo i anglès, però jo sé molt anglès, però russo no tant, perquè en Geòrgia s'estudia des de quart de la primària.
0: Yeah.
1: I per això jo estic aquí des del 6 de
0: sí. Que ja no vas estudiar gaire rus tu allà.
1: No.
0: I a casa teva es parla alguna altra llengua a part del català i el castellà?
1: Normalment parlem en castellà perquè amb la gent que vivo no parla un altre idioma i les conversacions que tenim les tenim en castellà.
0: I viviu en una casa molt gran, que teniu tres gossos?
1: No vivim en una casa molt gran, però a veure, està en el piso perquè jo viu amb, no sol amb el meu pare i amb la meva germana, també viu amb la parella de meu pare i els seus fills, que en total vivim sis persones i més tres gossos, però legalment els nostres gossos solo són dues, però tenim un gos d'acollida que viu amb nosaltres durant poc temps fins que l'adopten. I després ja.
0: I es porten bé els tres gossos?
1: Sí, les nostres, les petites, i el gran, el que està d'acollida, no, perquè...
0: Això passa igual com amb les persones, no? Tu tens animals de companyia?
1: No, jo no tinc, però el meu cosí té un hàmster que és molt mono.
0: Yeah. I trobeu a faltar alguna cosa del vostre país d'origen? Tu de l'Equador trobes a faltar alguna cosa?
1: Sí, trobo a faltar moltes coses, però jo crec que si m'adonaria l'oportunitat de volver al meu país, no m'agradaria volver al meu país. Però sí, em falta moltes coses.
0: Com què?
1: Per exemple, la meva família, alguns menjars que, aunque aquí hi ha molts sitios de menjars del meu país, no m'agrada molt perquè no té el mateix sabor que el del meu país, entonces m'han trobat a menjar i això.
0: I per què dius que no tornaries al teu país?
1: Perquè actualment la situació del meu país està molt perillosa, perquè, per exemple, ha augmentat la quantitat d'arròs, de sequestros i això. I també el president del meu país, com se dice, quitar.
0: Ha pres
1: la llum, i la llum solo té llum des de les 6 del matí fins les 10 del matí, i després de les 10 del matí fins les 6 del matí no té llum.
0: I tu, Maria, no trobes a faltar alguna cosa de Geòrgia?
2: La veritat és que sí, els meus avis i els meus cosins, però jo tampoc volveria a Geòrgia perquè també és molt peligrós, perquè maten a molta gent i moltes coses més. Doncs jo tampoc vull volver a Geòrgia, però per vacances sí.
3: I ja hi has tornat des d'aquests aquí, de vacances? Has anat a Geòrgia?
2: No, perquè com no tenim els papers, doncs no podem.
3: I conserveu algunes tradicions o alguns costums? La teva família, per exemple, de Geòrgia, celebreu alguna cosa que aquí no se celebra?
2: No, perquè aquí celebra tot el que celebra en Geòrgia.
3: Ah, mira. I vosaltres, de l'Equador?
1: No, perquè al mateix celebren moltes coses que semblants a les d'Espanya, però hi ha unes coses que no se celebren com en Espanya, però no les fem aquí perquè són coses que són molt estranyes. No sé com dir-lo.
3: I hi ha alguna cosa d'aquí de Barcelona o de Catalunya o d'Espanya que us hagi sorprès, o dels catalans, o que us hagi estranyat?
1: Sí, perquè jo quan vaig arribar a Catalunya em va sorprendre que parlaven un altre idioma, perquè jo no sabia que parlaven un altre idioma. I també quan jo anava per als carrers veia que dien en cartells de perruqueria, i jo com es diu, pensava. Jo pensava que eren perruqueries per a gossos, perquè perruqueria. Sí, i jo vaig dir al meu pare que aquí en Espanya hi ha més perruqueries per gossos que per humans.
3: I a tu et va sobtar alguna cosa?
2: Jo també, igual que ella, perquè jo també pensava que els perruqueries eren per les cossos. I de la llengua també, del català, perquè jo no sabia que hi havia un altre idioma que el castellà.
3: I us sembla que us ha anat bé anar a l'aula d'acollida per aprendre la llengua, i també perquè us fos més fàcil després adaptar-vos a l'aula ordinària?
1: Per a mi sí, perquè no tenia gaire idea del català. No sabia ninguna paraula en català, però anar a l'aula d'acollida sí que m'ha ajudat molt.
2: Jo també, a mi m'agrada molt català, però quan he empezat a aprendre el català no sabia moltes coses, però ara sí.
3: Ja t'ha servit. I els vostres amics són més de l'aula d'acollida o de l'aula ordinària?
1: Els meus amics són... Tinc més amics en l'aula ordinària que en l'aula d'acollida.
0: Ah, perquè sou més tots de la mateixa edat?
1: Sí, perquè sí.
2: Jo també tinc més amics en l'aula ordinària que acollida, perquè aquí solo ella i dos companyeres mies.
3: Molt bé. I com us imagineu el vostre futur? No cal que sigui molt a llarg termini, però a llarg plaç, com us l'imagineu?
1: No sé com anirà en el futur, perquè no tinc, ara mateix no tinc molt clar el que vull fer o quan sigui gran, perquè m'agradaria estudiar màrqueting o auxiliar d'infermeria, però no tinc molt clar el que jo vull fer quan sigui més gran. Sí.
2: Jo no ho sé, però jo vull ser actora o psicòloga, perquè a mi m'agrada coses així i també m'agrada pel·lícules i sèries, i doncs per això.
3: I tens ocasió de fer teatre o de cantar o fer coses així artístiques aquí a l'escola o fora d'aquí, o ho fas tu sola davant del mirall?
2: No, jo faig jo sola, perquè no tinc res aquí i tampoc fora d'escola.
3: Però bueno, si t'interessa sempre pots fer el batxillerat artístic o anar a algun lloc que ensenyin a actuar, no? Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa. Tant de bo tingueu un bon futur i tingueu, us en sortiu molt de tot el que us proposeu, i moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés. Us voleu acomiadar vosaltres?
1: Pues moltes gràcies per haver-nos escollit participar a la Mariam i a mi en el programa, i
2: moltes gràcies per escolteu-me i adeu.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
7: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
8: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut Respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins. Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Elnur Bayramzadeh, que va néixer a l'Azerbaijan, a la seva capital, Bakú. Hola, Elnur, com estàs?
2: Hola, Assumpta. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tu vas néixer a la capital de la República de l'Azerbaijan, que és un país que va pertànyer a la Unió Soviètica fins a l'any 1991. A casa teva has sentit parlar d'aquesta època?
2: Bastant. Jo vaig néixer l'any 92, just un any després de la independència nostra,
1: sí.
2: I sí, l'època soviètica és una època que diem, afecta o impacta durant molts anys, fins al dia d'avui, a totes aquestes repúbliques, ex-repúbliques soviètiques.
1: Ja m'ho imagino. I creus que el país té més influència turca o russa? O persa, no sé, o ara, perquè és sí. Un país amb moltes
2: exacte.
1: Influències, no?
2: Sí, és, a nivell geopolític, no? Està enmig sí. De Rússia, Iran i Turquia, té una mica d'influència de tots.
1: Sí.
2: Al dia d'avui jo diria que té més influència turca, més per les relacions culturals, religioses, diria. I està més a prop d'Europa, diguem així, Turquia, comparat amb Rússia, però sí, més influència turca, diguem.
1: He vist que la bandera hi ha a la mitja lluna.
2: Correcte. Mm-hmm. Perquè al final són del mateix origen, no? Origen
1: sí.
2: Turc. Tots aquells països que acaben amb stans
1: sí,
2: o ans, sí. Al final són del mateix origen turc.
1: He llegit que hi ha molta població musulmana, però que és una república on la religió està molt separada de la política.
2: Correcte. Al final, pues, l'època soviètica va tenir coses bones i negatives, i de les bones per mi, personalment,
1: sí.
2: Més bones,
1: sí.
2: És que la religió va ser molt secundària. De fet, aquella època era prohibida. No es podria...
1: Qualsevol religió.
2: Ah, exacte, perquè era un sistema, diguem, atea, no?
1: Sí.
2: I sí, és bastant separat. Nosaltres som musulmans, la majoria de la gent, 90%, sí, hi ha una part que és ortodoxa i altra part jueu. Tenim un poble, una part del poble, més la part nord del país, és jueva.
1: Uh-huh. I tu aquí segueixes practicant?
2: No. De fet, un dels temes que m'havia impactat, crec que potser és una de les preguntes
1: sí.
2: A nivell cultural, no?
1: Sí,
2: el que
1: sí, sí.
2: Et va impactar quan vaig venir aquí. Jo vaig venir amb 16 anys i al principi un dels temes que em va impactar, a part de la llengua, òbviament, va ser el tema de religió. Perquè nosaltres som més religiosos. No religiosos, més creients, diríem així, la majoria. És el que ens inculquen des de petit. Però em va impactar bastant al principi, i perquè la gent de la meva edat, de 16 anys, 17 anys, 15 anys, que no eren creients, i per mi era com, uau, com
1: sí.
2: Pot ser això? Però després, amb el pas del temps, vaig anar analitzant, potser, i no s'ha creient.
1: Ja.
2: El dia d'avui.
1: Ja. Això et comporta conflictes amb la teva família?
2: No, realment no.
1: Que bé. A casa teva seguiu parlant azeri?
2: Sí. Sobretot amb el meu pare, que
1: ja.
2: Li ha costat més aprendre, però sí.
1: A més és important mantenir la llengua, no?
2: Exacte. Mm-hmm. El tema de llengua és una de les coses que identifica un país, no?
1: En
2: aquest sentit, per exemple, a Catalunya el que més m'ha agradat des del principi és intentar conservar, diguem així, la llengua. Perquè al final, si perds la llengua, al final perds el que és la identitat del teu poble. No?
1: Sí, sí.
2: Llavors, en aquest sentit, sí, per mi és important no perdre els teus orígens, però i la llengua o és primordial en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Així que, bé, tu de fet vas fer part de l'escolaritat aquí, no?
2: Correcte.
1: Que et vas incorporar a quart d'ESO.
2: Correcte.
1: Que ja devies aprendre la llengua
2: sí.
1: A partir del sistema acadèmic.
2: Sí. De fet, sí. De fet, vaig perdre 2 anys comparat amb els meus companys d'Azerbaijan. Primer vaig aprendre català el primer any i, clar, no sabia res, només anglès. Yeah. I no era suficient. I després, sí, vaig començar amb quarta d'ESO i a partir d'allà, sí, vaig aprendre primer català, sí, amb el que castellà, clar,
1: de fet. A l'estar escolaritzat. Et sembla que si no hagués sigut una exigència acadèmica, l'hauries volgut aprendre igualment?
2: Jo crec que sí, perquè m'agraden idiomes en si. I sobretot si vius en un país on és la forma de comunicar amb la gent, sí, pues s'hauria d'aprendre.
1: Clar. Quines van ser les teves primeres impressions a l'arribar a Barcelona?
2: Al principi impacta perquè és diferent, no? A nivell cultural, a nivell la llengua i religions, altres temes, és una mica diferent, però amb el pas del temps jo crec que es converteix una mica com a casa teva, perquè és el que és la sensació que tinc quan cada cop que me'n vaig de viatge a algun lloc, la tornada, quan yeah, l'avió està a Barcelona, és com, ostres, estic a casa.
1: Sí, realment sí. Sí. Tu et sents català, doncs?
2: Sí, es pot dir, mig sí, català.
1: No, soc català del tot. No, però està bé que puguis preservar les teves arrels, no? I la teva, sí, cultura també. Trobo que haurien de coexistir les dues, no? Que
2: correcte.
1: No tens per què renegar de...
2: Exacte, si fas això, llavors pues, no perds... potser ets una mica mentider en aquest sentit, si ho fas així, sí. I per altra banda, és una pena no perdre els teus orígens al final, i no té per què que impacti si vius en un altre país. Però jo sóc més partidari d'integració, sempre, de qualsevol persona que vingui de fora. És igual l'origen, que sigui de qualsevol part del món, Europa o altres parts del món, i per això per mi el tema d'integració és primordial. I això, en aquest sentit, per mi és l'Estat, és el govern, diguem així, que hauria d'ajudar, perquè té més instruments i més poder econòmic, diguem així, perquè tota aquesta gent pugui integrar-se a la societat. I la única forma, o la primera forma, o la primera alternativa per poder fer-ho és la llengua, a través de la llengua.
1: La teva família va venir abans aquí a Barcelona o vau venir tots junts?
2: De fet, el meu pare va venir primer. De fet, havia viatjat primer a Madrid, després a Alicante i després a Barcelona. I potser això s'ha sentit com a casa, sí, i va dir, em quedaré aquí. I després van venir la resta de la família.
1: Bueno,
2: jo, el meu germà i la meva mare.
1: Va trobar feina de seguida i va poder regularitzar la seva situació?
2: El que va fer és, bueno, va venir, diguem així, per comprar-se un... es va comprar un restaurant a Sants,
1: mira,
2: de fet.
1: Ah, mira que bé.
2: I amb això, treballava d'això.
1: Uh-huh. Encara el teniu al restaurant?
2: No. Ho va vendre. Ja. Era una mala època, també.
1: Sí. I ha canviat de feina.
2: Sí.
1: Però sempre ha anat tenint feina.
2: Sí.
1: La teva mare també treballa o no?
2: Ja no. De fet, aquí no. Era professora de matemàtiques a la secundària.
1: Sí.
2: I sí, quan va venir aquí, òbviament, pues, era més difícil, però no, ja no treballa.
1: I com van poder regularitzar la seva situació?
2: Seguint una mica els procediments legals, que mínim són 3 anys, i a partir d'allà pots aplicar, i amb això. Has d'esperar,
1: sí,
2: una mica, no?
1: Sí,
2: el procés,
1: sí,
2: burocràtic,
1: sí,
2: tarda,
1: sí,
2: una mica,
1: sí.
2: Però sí.
1: I per què van marxar de l'Azerbaijan?
2: Realment no eren motius econòmics, sinó una mica la situació... És un país una mica complicat, com la majoria dels països exsoviètics.
1: Sí.
2: Potser, bueno, qüestions polítiques, potser, una mica justícia, una mica... És un país bastant, en aquest sentit, una mica corrupte. Llavors, pues, el meu pare va dir que no vull que els meus fills visquin el que he viscut jo, i per això, encara que puc patir, m'és igual, però que vosaltres tingueu una vida més lliure, diguem així.
1: Hi ha molta gent fora del país, perquè jo ets el primer que conec que hagi vingut de l'Azerbaijan.
2: De fet, jo personalment aquí la gent d'Azerbaijan no conec tant. Els que som més són estudiants que venen temporalment, però la majoria que visquin aquí hi ha molt poca gent. En general no venen a aquesta part, més aviat més al nord, més Alemanya, més Anglaterra, estan més per aquells països com comunitat, però no som tants, no? El país en si són 10 milions, és veritat, hi ha molta gent que viu en fora, però més al nord d'Europa.
1: Tornant a la vida acadèmica, com t'hi vas sentir aquí a l'escola? Vas trobar molta diferència entre el sistema educatiu d'aquí i el de l'Azerbaijan?
2: Potser una mica sí, alguns temes. Per exemple, història. És un tema que aquí pues, jo esperava potser una mica diferent, no? Allà estudiem la història del món des de principi fins al dia 8, tot, potser, o massa. Aquí és més, o almenys la part que m'ha tocat, diguem així, que he vist més la part contemporània. I després... potser matemàtiques, un tema que dominava bastant, i jo vaig fer la part socials, que era més fàcil per mi. Però no tant, a part d'això, diguem així, no tanta diferència.
1: Vas acabar la secundària i després vas fer estudis postobligatoris?
2: Vaig fer batxillerat i després vaig fer estudis internacionals d'economia a Pompeu. Vaig fer en anglès.
1: Mira que bé.
2: Sí, bueno, per això sempre dèiem IB, International Business Economics.
1: Sí.
2: Després d'això, bueno, vaig fer un màster d'auditoria, etc, i després pues, treballo com project manager en una empresa tecnològica.
1: Has pogut treballar del que vas estudiar, doncs?
2: Més o menys, perquè al final és economia, i economia és un camp bastant obert, que pots anar a diferents àrees, que potser comptabilitat, màrqueting, o altres àrees, consulting, etc, etc. I el meu cas és més project manager, més relacionat amb consultoria, diguem així.
1: I amb noves tecnologies.
2: Sí. I per tant sí, és bastant semblant a el que havia estudiat.
1: I què, t'agrada la teva feina?
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Que bé,
2: no em puc queixar. Sobretot el dia d'avui, que no és fàcil.
1: Tant, sí. Tu has viscut sempre a Sants. Què valores del barri?
2: Al final, a vegades, quan dius a casa teva, no tens molts arguments perquè és a casa teva. Per tant, el que valoro és, no sé, tens un carinyo molt especial al barri en si.

0: és molt bona.
1: I qui és de vosaltres que li ha agafat la falera d'estudiar japonès i coreà a partir de la sèrie?
0: Doncs a mi, ja que els dilluns i els dimarts, els dilluns faig japonès i els dimarts i dijous faig coreà.
1: Hosti.
0: Llavors, això vull fer traducció en el futur, llavors estudio bastants idiomes.
1: Yeah. I t'ha vingut la falera a través de la sèrie?
0: La sèrie la vaig veure després d'estudiar japonès. Ah. Ja que la sèrie està en japonès, vaig practicar amb aquesta sèrie.
1: I què t'atrau d'aquestes cultures orientals?
0: Doncs, per exemple, primer que tot els idiomes m'agraden molt, ja que són molt diferents i vull fer traducció. Després la seva cultura, tant com es comporta la gent, la seva cuina, la seva manera de vestir, etc.
1: Tu, Tiziano, saps si vols seguir estudiant després, quan acabis l'ESO?
2: Sí, segurament tinc l'idea bastant clara de que vull fer batxillerat i potser també la universitat.
1: Ja, què t'agradaria estudiar?
2: Alguna cosa relacionada amb la física, és un tema que m'interessa fa molt, fa des del 11 anys en què estic interessat en això i segurament si poguessis ser professor de física a una universitat seria el meu somni, la veritat.
1: Sí, que bé. I com has descobert que t'agrada la física?
2: Bé, a la plataforma YouTube em vaig trobar molts vídeos, moltes coses relacionades i em va impressionar el complex e interessant que pot ser una cosa a la vegada que relaciona tot l'univers amb unes mateixes lleis i bàsicament el poder explicar això a unes altres persones m'agradaria molt explicar-ho amb les meves paraules, amb exemples pràctics. És impressionant per a mi.
1: Oi, que bé que vulguis fer això. Segur que et posaries els alumnes a la butxaca, perquè habitualment el que odies és que aquestes coses que te les facin aprendre només de memòria, no? I tot el que es pugui demostrar, no? I que puguis palpar d'alguna manera, i això segur que s'aprèn molt més, no? Que si només aprens el concepte memorísticament, no?
2: Clar, per a mi la física bàsica, o sigui, la física de lleis de moviment i tot això s'hauria de practicar un 80% de, o sigui, s'hauria de fer un 80% de pràctica, perquè és el que et demostra que això és veritat, que potser unes equacions i tot això no te deixa clar, però si veus com les coses realment es mouen i t'expliquen per què, és quan aprenes.
1: Sí, sí. És que a vegades és això, bueno, almenys quan jo estudiava, t'aprenies les fórmules, però no sabies massa quina aplicació tenien, no? Ni per què servien.
2: Clar.
1: I tu, Keller, encara tens més temps per endavant, però tens clar què t'agradaria fer o no?
3: Bueno, jo estic amb aquest debat mental de si fer el batxillerat científic o l'artístic, perquè m'agrada molt dibuixar i fer manualitats, però també m'agrada molt les ciències com el Tiziano. M'interessa molt com funciona doncs, no sé, l'univers i tot. Ja.
1: I la cuina en el terreny professional no t'interessa? Sempre ho pots fer com a hobby, no? També.
3: Sempre bueno, sempre no, perquè encara no tinc ningú treball, però costa molt trobar un treball que vull fer perquè m'agraden tantes coses i sé fer tantes coses que no sé decidir un. Llavors, per exemple, vaig estar debatint, per exemple, a principis de l'ESO, volia ser veterinari, no? Després vaig estar pensant de ser arquitecte, no? Perquè també mezcla?
1: Sí, barreja.
3: Barreja l'art amb la ciència. I també doncs cuiner, però bueno, vaig conèixer una persona que va ser cuiner al no sé com es diu, però és un restaurant molt famós a Madrid. I em va dir que són moltes hores de treball i ho tens que

0: fer si t'agrada molt la cuina. Jo vaig estar pensant i no sé si vull fer 14 hores al dia.
1: Ja, clar. Bueno, ja ho aniràs veient, no? Si vols fer el batxiller encara tens com a mínim 2 o 3 anys de coll.
2: Ell fa quart.
1: Sí, però això, si vols fer el batxiller, ah, ja. Bueno, que té 2 anys o així, no? Per acabar-s'ho de pensar. Sí, sí, abans m'he pensat que era al revés. No sé per què. És em fa la sensació que ell sigui més gran que tu. Sí, sí, sí, és al revés.
0: Bueno, també ara la meva mare està fent oposicions cap a la policia. Mossos. I si entra, a lo millor també podria provar quan sigui més gran.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè molt del que està estudiant ara per fer les oposicions són el mateix contingut que tinc ara a l'ESO, entre 3er i 4er.
1: Bé, ja ho aniràs veient. Feu molt ús de les xarxes socials vosaltres? Utilitzeu els mòbils a l'institut, ara que és un debat que tothom en parla d'això? O què en penseu?
3: Al meu cas, no. El meu institut, a l'IEARTS, ara mateix té una... O sigui, està sent bastant polèmic perquè fa unes 2 setmanes van aplicar unes regles de que el mòbil abans es podia posar a la guitxeta, però ara l'han de posar en una caixa forta i la gent, o sigui, és com més temps anar a buscar la caixa, que la gent posi els seus mòbils i res, també ara hem de firmar un paper i això que d'unes 200 persones que tenen institut s'han trobat un 10 casos de persones que feien servir el mòbil i per això tots ara no el podem portar com amb normalitat. Yeah. I per això va ser bastant polèmic.
1: Ja.
2: En el meu institut ara s'ha posat la norma de no fer ús d'aquest mòbil dins de totes les instal·lacions, però com al pati, per exemple, sortim fora de l'institut, sí que podem utilitzar. Però aquesta norma tampoc és molt forta, ja que hi ha moltes excepcions, ja que també per activitats de l'escola també es pot fer servir.
1: Clar.
2: I a casa jo lo feia servir més abans. Ara ja, per exemple, vaig borrar tots els llocs i tot això, només utilitzo l'Instagram i de xarxes socials només aquesta. I per comunicar-me utilitzo més el WhatsApp i això és tot el que faig amb el meu mòbil.
0: Bueno, jo també al meu institut, bueno, no té ninguna llei de no poder utilitzar el mòbil, però o sea, no es pot utilitzar, però per exemple per algunes excepcions, un cajut o alguna cosa que fem amb el mòbil, sí. Però per exemple estan fent ara, perquè l'any passat no ho feien, que per exemple els exàmens els mòbils els deixem a la taula del professor, per exemple, o coses així, que m'han dit que s'utilitza a la universitat i tal. I hores que usi el mòbil, doncs ja no tant, igual que Celso, abans ho feia servir més, però bueno, ha baixat molt, unes 3 hores o així al dia només.
1: Ja, està bé. Doncs no responeu a les estadístiques vosaltres del que
2: jo diuen. Sí que faig més de 3 hores, faig 5, 6, 7 com a màxim un dia, però abans ho feia servir molt més.
1: Ja. Doncs mira que el Roger diu que s'acaba el temps del programa. Ens hem d'acomiadar. M'ha agradat molt conèixer-vos i disculpeu alguna confusió a vegades amb els noms, que perquè no ens coneixem com qui diu. Bueno, ara ja us conec una mica més. I no sé, moltíssimes gràcies per haver acceptat que us entrevistés.
2: A tu.
1: Que segur que a l'audiència els ha agradat molt sentir-vos i no sé, que trobo que hi ha molts estereotips en relació al jovent, no? De que si no te'n pots refiar, que jo vosaltres us trobo molt responsables i que teniu el cap molt ben amoblat i tant de bo seguiu així i pugueu realitzar tots els vostres projectes.
2: Gràcies.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: ¿Sabes? Algo me preocupa.
6: ¿Te preocupa?
5: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
6: No, no, no, no, no, para nada.
5: ¿Entonces?
6: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
7: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: loved you.
1: But I wanna know for sure. Come on, hold me tight, baby.

Benvinguts a l'espai setmanal del Club del Country, programa número 2024. Us parla Rafael Corbí. Música country per tots els nostres oients i avui recordant una figura. Començarem avui recordant dos excepcionals compositors que ens han deixat darrerament. En primer lloc, Chip Taylor, que va ser introduït el 2016 dins el Saló de la Fama dels Compositors, que va morir el 23 de març de 2026, a l'edat de 86 anys. Més conegut per escriure tot un clàssic en del rock, la cançó que acabem d'escoltar, aquest Wild Thing, cançó composta per ell, originalment enregistrada per la banda americana The Wild Ones el 1965, tot i que no va tenir cap mena d'èxit, i després per la banda britànica de rock The Trucks, la versió dels quals va arribar al número 1 de la llista de Billboard el juliol del 1966. Hi ha hagut moltes versions d'aquesta cançó, però nosaltres, òbviament, i per l'estil del nostre programa, ens hem quedat en la que va fer amb aquest espai en Hank Williams Jr., que va incloure aquest Wild Thing el 1995 amb el seu album Hawk Wild. Una altra de les cançons per les quals és conegut aquest intèrpret, aquest compositor, en Chip Taylor, va ser per la cançó que va compondre Angel of the Morning, una cançó que ens en va portar després la Juice Newton, enregistrada per molts artistes, Evie Sands, Bill Davis, Meryl Rush, P.P. Arnold, Connie Hitchon, Melba Montgomery, Olivia Newton-John, i la més exitosa, gravada per Juice Newton. Va ser composta el 1967, aquesta cançó. L'escoltem avui en la versió més popera que country de la Juice Newton.

Joyce Newton va portar-nos aquesta versió el 1981 des del seu àlbum anomenat Joyce. Va vendre un milió de còpies i va estar al capdamunt de les llistes. També va escriure cançons que van triomfar la veu, per exemple, de Janis Joplin, de Cliff Richard, de Billy Vera o de Johnny Tillotson. Però en el món del country, Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bird, Milo Harris, Ann Murray van enregistrar diverses cançons, a més de mantenir també una bona carrera en solitari com a cantant, tot i que es va passar més cap al tema de la composició. Un parell de dotzenes d'àlbums en solitari, incloent-hi un el 2025, The True and Other Things. També va fundar el seu propi segell discogràfic el 1997, Train Wreck Records. Amb ell també el recordarem, ja per acabar aquest record, d'en Chip Taylor, que de fet no es deia així, en Chip Taylor, és un personatge doncs, que, tot i que utilitzava aquest nom artístic, havia nascut com a James Wesley Voigt el 1940 a Yonkers, a la ciutat de Nova York, i que va morir, com hem dit, també a Nova York el 23 de març de 2026, amb 86 anys, germà de l'actor John Voigt, del geologista Barry Voigt i oncle de l'actriu Angelina Jolie i de l'actor James Haven. Tota una bona família. Des del 1975 l'escoltem interpretar la seva composició anomenada Big River.

Aquesta era la música del primer protagonista d'avui, també hem de lamentar la pèrdua, i bastant jove, per cert, 64 anys, del cantant de country, compositor, i també de bluegrass, guanyador de diversos premis, en Ronnie Vowman, que va morir el 22 de març d'aquest 2026, després d'un accident de moto. Va néixer a Mount Rainy, a North Carolina, i va ser una de les veus més respectades en el món del bluegrass. La seva carrera l'havia començat en el món del gospel. L'any 88 es va unir a la banda de bluegrass de Lost and Found, actuant amb ells fins al 1990, quan es va unir com a vocalista i baixista de la banda Lonesome River Band. El seu àlbum del 1991, Carrying the Tradition, va ser catalogat com àlbum de l'any 1991 per l'Associació Internacional de Música Bluegrass. Algunes de les seves cançons han estat molt reconegudes a través dels anys, com per exemple Three Rusty Nails, que va guanyar la interpretació de gospel de l'any i també cançó de l'any, mentre que aquesta que escoltarem, Call Virginia Night, també va ser molt popular en el seu moment i va rebre diversos premis. Ronnie Vowman.

Una cançó que pertany al seu començament amb el seu carrera en solitari. En Ronnie Bowman va publicar l'any 94 aquest Cold Virginia Night, un projecte molt aclamat en el seu moment que compartia lloc amb Alison Krauss, Del McCoury, Tony Rice, i que va guanyar el premi d'àlbum de l'any en el món de la música bluegrass. Després va realitzar Starting Over el 2003 i It's Getting Better All the Time el 2006. Allò va acabar de confirmar la seva reputació com un artista dels que lideraven aquest gènere musical. A més del seu treball com a intèrpret, també va trobar èxit com a compositor de música country. Per exemple, l'hem mencionat, el seu treball va coescriure al costat de Don Cook el número 1 de Brooks & Dunn, aquella cançó anomenada It's Getting Better All the Time.

personatge destacadíssim que també ens va portar aquell número 1 al costat de Chris Stapleton, nomenat Never Wanted Nothing More, una cançó que va interpretar en Kenny Chesney, però també ens va portar dues cançons amb aquell àlbum multiplatí Traveler de Chris Stapleton, una cançó que va escriure al costat del Stapleton mateix amb en Barry Bales i que va guanyar el premi de l'Acadèmia de Música Country, el premi de cançó de l'any. Recordem també doncs aquesta figura tant en el món del bluegrass com en el món del country d'un excel·lent compositor i cantant, les cançons del qual van ser interpretades, entre d'altres, si busqueu, per Don Williams, Leanne Womack, Cody Johnson, Ralph Stanley, Jay Cohen, Marcus King, i no acabaríem mai de parlar d'ell. D'aquest artista nascut a Mount Airy el 9 de juliol de 1961 i que, com hem dit, des del comtat de Sunny, a Carolina del Nord, va morir a causa d'un accident de moto el 22 de març del 2026 amb 64 anys d'edat. Escoltarem aquest tema que us comentava, Nobody to Blame, en la veu de Chris Stapleton, tot homenatjant Ronnie Bowman.

0: Escoltarem a continuació i amb el nostre espai del Club del Country tres cançons que obren el mes d'abril amb la multitud de senzills que es publiquen diàriament. Només han triat tres cançons per al nostre programa, però en tindríem moltíssimes més per escoltar. I aquesta és una d'elles, Say So, a càrrec de Dan and Shay, aquest duo de música country. Els vocalistes i compositors Dan Smyers i Shay Mooney, que ens portaven aquesta cançó, que és el que ve darrere del seu darrer gran èxit, el Bigger Houses. Després van publicar també l'Always Gonna Be i aquest tema anomenat Say So. També hem triat el més nou d'un altre dels grans intèrprets de l'actualitat, és concretament el cantant Lee Rice, amb una nova peça, el cantant nascut l'any 1979 a Sumter, a South Carolina, i que ens portarà també el seu darrer senzill, una cançó preciosa, una balada que ara mateix escoltarem i que porta el nom de When the Kingdom Comes.
1: A hungry kid on a dirty floor, a lonely man in his silver Porsche, a single mom on her second shift,

El country gospel de la mà de Lee Rice, When the Kingdom Comes. I la tercera i darrera cançó que han triat de les moltíssimes novetats que tenim amb aquest començament d'abril de 2026 és d'una banda de country alternatiu que està formada per diversos artistes: Isaac Gibson, Blues Shelton, Chase Chaffin, Noah Patrick, Tim Hall, Justin Lothian, de Virginia, i que ens porten el nom de 49 Winchester. Ells ens presenten aquest single anomenat, la cançó, que parlen de Slowly.

El nostre repàs als números 1 de la història de la música country 2013, l'any en què ens vàrem quedar amb el nostre darrer programa, per allò tres de cançons cada espai que us portem. Una cançó escrita per Reg Atkins, Dallas Davidson i Craig Wiseman, enregistrada per Blake Shelton, al costat de Pistol Annies and Friends. La col·laboració vocal de les Pistol Annies, Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley, al costat també de la cantant Ry Lynn, tots els tres compositors, i les Scott Hendricks, que també va produir el tema. Right Boys Round Here és el títol de la cançó que va arribar al número 1 aquell 2013. I també el 2013 hi trobem aquesta cançó d'en Jacob and Anywhere With You, una cançó escrita per Ben Hislip, David Lee Murphy i Jimmy

So Anywhere With You d'en Jake Owen, que escoltàvem des del seu tercer àlbum d'estudi Barefoot a Blue Jean Night. I la darrera cançó que recordem d'aquell 2013 avui, una cançó de Ronnie Clausen i Ashley Gordy, que va ser enregistrada per Luke Bryan. Era el seu quart treball discogràfic del mateix nom, Crash My Party.

tanquem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana del Club del Country amb una artista de la zona de Sacramento, cantant, compositora, excepcional, tot i estar en el món independent. Des de Califòrnia, la Cinta Rini ens porta un àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes i que porta el nom d'ella mateixa, Cinta Rini. Acabem d'escoltar un dels senzills de l'àlbum, la cançó Have a Heart for a Hero, i amb un altre dels temes que també ha sortit com a senzill, acabem el programa d'avui. Cinta Rini, al Club del Country, en Working on a Hangover. Fins la setmana que ve, adeu-siau, escolteu-nos a clubdelcountry.com i cada setmana en aquesta emissora.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.

0: per nedar.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i nota que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui.

0: Som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar, o doble menjar de garrofes, se'l gornia, i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tothom que vulgui vindre.
1: Sí.
2: I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació.
3: Sí, se celebra en molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa, i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
1: sí,
3: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
1: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
3: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
3: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa que va cloure aquesta segona etapa l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
3: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
3: hi
1: ha aquí a Esplugues.
3: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
3: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
3: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
3: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Trastoms l'any que els seganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
1: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà del carro, està bé, molt bé, i després, pues, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
2: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
2: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
1: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si aquell any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí, fa de pregoner i doncs, explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui, que hi està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que l'any ha sortit molt bé. Volen que el següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un bany el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els hi agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte, i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
3: Andreu Amat.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
2: Els socis tenen dos esmorzars gratis, i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
3: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
1: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta.
2: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben,
2: clar,
1: Esplugues.
2: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi d'esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon... I així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45.
2: Sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-nos.
3: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues...
3: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró, i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier i Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van,
1: sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahir
1: L'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, llavors allà van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelt o que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
3: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. es pot sol·licitar fer la inscripció. Nosaltres tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, que no tindrà cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Pues clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: i altres que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja tens un, bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades pues, es diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran, i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
3: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. És la primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
3: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
1: al
2: Pou d'en Fèlix, que això també
1: a la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
3: de fruita, de pagesia, sí, tradicional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també? Feu
2: la revista, ui, això
1: que sí. Que us porta...
2: Sí, això hem de donar molt...
3: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha... Això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
3: Actualment són 100 socis. 100, 100. Sí,
1: totes les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
3: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé, perquè encara que sigui el mes de març et metges al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels Estons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
3: De la missa. De la participació.
2: Amb el vi dolç.
3: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
3: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Casellas, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Sestoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser,
0: clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'han triat. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Eglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en primer
1: moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem al principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, amb persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els toms en aquell moment.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner,
0: amb una
1: tartana, amb un brec, se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
1: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I on s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Com, sí, i tant, com vulguis.
1: Com vulguis.
2: I si t'hem de parlar del Quim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, Val. Sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Caselles i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans. Ai, el ball de gegants. I posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el Joan Amades,
4: era el del correcte, costumari del costumari.
2: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Caselles.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Caselles, el Joan Sant Agustí, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. Eh? I llavors, havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors, tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte algun altre, que ara per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, cap a setmana, després... Clar. Exacte.
2: Hem estat parlant de que la coordinadora en formal part m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
4: Sí, sí, sí. Eh? Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
5: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
5: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
5: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
5: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
4: sí,
3: de...
4: Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
5: Ja. És que jo soc de TIC, eh? O sigui que no m'ho
4: havia donat. Són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, millor de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha
5: doncs
3: escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
5: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot, per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
5: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
5: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
5: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
5: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
5: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
5: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
4: Recordes bé, recordem tots.
5: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
4: Sí, sí.
3: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
4: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
5: Però aquí hi ha una cosa. Tot

0: Les nostres tradicions és el que diuen, apaga i vámonos.
1: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
0: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
1: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaran unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
2: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
1: Sí, cert.
0: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
1: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
0: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
1: i tant,
0: i de fet, seguir conversant.
2: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
1: I en tinc una altra.
0: Vinga, som-hi.
2: Vaig a la segona i després ja et dono.
0: Sí.
2: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
0: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
1: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no?, aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
0: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
2: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix. I no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
0: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
1: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
0: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: passa amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!

recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Bona nit i benvinguts de nou a Sònica. Hem fet aquest petit parèntesi vacacional, la Lola i el Víctor, i tornem a reprendre les activitats. De tota manera, avui el nostre convidat, que era el Max Sunyer, no ha pogut venir per un constipat d'última hora. Per tant, hem decidit fer el programa amb un playlist amb música de Max Sunyer, que jo us aniré comentant, i l'emplaçarem per a una visita a Sònica en un futur que esperem que sigui proper. Comencem aquesta revisió de la música de Max Sunyer amb un tema dels seus inicis que es diu Wrong World.

era Wrong World, dels Tabby Man, un dels primers grups en què va participar Max Sunyer, el nostre convidat d'avui, absent per culpa d'aquest constipat, però Marc, farem un recorregut des dels seus inicis, en què tocava aquesta música de Guitar Hero, inspirada en els Cream, en el rock psicodèlic i blues rock de l'època, i anirem avançant perquè ell ha fet una evolució molt consistent. Tornarem a escoltar un altre tema de Tabby Man que es diu No Change.

Hem escoltat Tapiman amb Max Sunyer a la guitarra solista. Eren els finals dels 60, aquesta època de blues rock, de rock progressiu, que a Barcelona va tenir uns bons exemples. Max Sunyer ha tingut una carrera molt llarga, ha fet moltes coses, va estar amb els Tapiman, després va estar amb un grup que es deia Iceberg, després va estar amb Pegasus, els Pegasus que tots espero que coneguem, i té infinitat de col·laboracions, gravacions, ha fet músic d'estudi, és un guitarrista molt conegut. Ara, per seguir, escoltarem ja amb Pegasus la cançó Roquejant.

Era Pegasus, rockejant amb Max Sunyer a la guitarra solista i Keith Luz i Santi Arisa i Rafael Escuter. Un grup que ha marcat història en la música catalana. Ara farem un petit perfil biogràfic de Max Sunyer per als qui no el conegueu. Va néixer a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, l'any 47, i segons diu la Viquipèdia i altres fonts consultades, va estudiar solfeig als 7 anys i violí amb el seu pare, que era músic. Va arribar a Barcelona als 14 anys i de seguida es va posar a tocar la guitarra elèctrica i petits grups, els grups de l'inici, fins que va arribar Vèrtice, Tapi Band, etc. Ell es considera autodidacta, encara que té alguns estudis, i ha sigut un músic molt actiu en l'escena catalana. Ara, per seguir amb aquest repàs biogràfic, encara que no amb cronològic, escoltarem Bo Pirata, un tema enregistrat amb trio en el disc Sal Marina, amb Carles Benavent al baix i Salvador Niebre a la bateria.

Era bon pirata, amb l'inconfusible Carles Benavent al baix, durant molta guerra, i Salvador Niebla és una peça, diguéssim, d'exhibició instrumental. I ara, per seguir, ens agradaria escoltar una de les músiques que Max Sunyer més ha conreat, que és el blues. Ell va començar com a guitarrista de blues rock i periòdicament en els seus discs apareix un blues. Ara escoltarem Natural Blues, que és un títol d'un dels seus discos, Jocs Privats, que està al seu nom, però la banda, de fet, són els Pegasus. Natural Blues.

era un blues en quartet, natural blues. Max Sunyer és un guitarrista enamorat de la guitarra i quan veiem fotos d'ell sempre surt amb una guitarra diferent, perquè Max és col·leccionista de guitarres i té una col·lecció esplèndida de guitarres antigues, Gibson, guitarres de jazz, guitarres de rock, guitarres de tota mena, i és un dels aficionats més grans que hi ha a la guitarra al nostre país. Dintre de les formacions que ell ha sovintejat, està la de trio, ha fet molts discos en trio. En aquest cas volem escoltar del disc Ficcions un trio amb Jorge Rossi, el Jorge Rossi que tantes aventures musicals ha fet, i C. Eduardo, un disco que té el tema Cara o Creu.

era Caro Creu amb Jorge Rossi a la bateria i C. Eduardo al contrabaix. Fins ara hem escoltat temes instrumentals, però voldríem compartir amb vosaltres una faceta de Max que també existeix, que és la d'acompanyar cantants o fer música amb cantants. Fins i tot ell ha escrit les lletres d'alguns dels seus temes, i volem escoltar amb el grup que ell va fer amb la Deborah Carter la cançó que es diu The City and the Sea.

Eren Mac Sunyer i Deborah Carter des del disc Black Coral, amb una cançó que ja comença a tenir aquests aires mediterranis que Max ha conreat tan habitualment les seves últimes temporades com a músic. També volem recuperar una vessant més acústica, més mediterrània, i amb la cançó que es diu Remei per a la nostàlgia.

Era Max Sumner en mode arpegi, a la guitarra sol, amb la cançó Remei per a la melangia. I ara passem a una cosa una mica més enèrgica, fusió mediterrània, amb un grup on trobem metalls i ritme i la cançó Rombeta.

Rumbeta, un tema fantàstic amb, entre altres, Carles Benavent, Jorge Pardo i Jordi Bonell. Ara volem escoltar de nou Max amb aquesta música que és una de les seves especialitats, que és el blues. M-E-Blues.

Un blues ple d'energia. I ja per acabar aquest repàs que hem fet de la carrera de Mac Sunyer, esperant que ens visiti en un proper programa, ja per despedir-nos escoltarem la cançó Blue Light for

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, tenor Massini, un barri obrer, i bueno, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i res, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte, exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé. I quan arribava a casa, encara estava pitjor, i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora, i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant, bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73, i vam estar un parell d'anys, i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella
1: dècada. Bé, no, les que són anteriors... Bueno, de fet, lluita
0: sí,
1: sempre, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930...
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara, no era l'alcaldessa d'ara, no? Llavors, a l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: A l'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps, després va entrar l'Antoni Pérez, després el Lorenzo Palacín, i ja la Pilar
1: Díaz. Bueno, doncs devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Però, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes, i després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que... Et venien a buscar els pares amb el cotxe i tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans que els cotxes.
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: La sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el del Pau, que el Blanca Ofec, allò és tremendo. No puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà, no puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri i la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona hi ha moltes caravanes a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etcètera, etcètera. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... El que passa és que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, jo vaig arribar al 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la Via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
0: Molt bé. Dic molt bé perquè la meva mare era modista i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa de la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, van fer uns cursos, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes eren molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs, ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors, vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista. El periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan hi va haver-hi la peste, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i l'entrada dels nacionals, la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar a la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb
1: el Pau Murillo, que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins i quan tens una cosa dins la pots expressar. Si estàs buida de dins no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre... de les festes majors.
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo a Sants teníem un pati i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també. A Gràcia.
1: I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la gallera d'aigua i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar. I per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien los pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven en una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I vam, quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir, això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Et fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz. També m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me'n alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estand, I em va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li envia llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com, hem fet un, com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge?
1: Exacte, i aquest segon igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir, potser en una altra editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia d'escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent. Vull dir, l'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No, no, no.
0: Ah, val.
1: No, no. 5 milions.
0: Ah, 5 milions. Això anava
1: a dir. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això.
0: Ah, clar.
1: Però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta,
1: buscar-te una impremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xemeneies. Llavors ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Diu, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre, també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me'l va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil i ara dins hi ha petites empreses petitetes i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Us ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Quién vive amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avens.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut d'Esplugues?
1: No m'he mogut ni em penso centre. Moure. Perquè sí.
0: Molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·labora amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquestes, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema de, en aquest cas, de gènere de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també. Són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a dues setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quim Vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que, com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar amb una amiga, i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè jo, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo em tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, me'n tenia de posar a dins seu, i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continua endavant, i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: Correcte,
0: i que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és sí, que sí. El que es diu ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix. Jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després,
1: és correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser, poder?
1: No.
0: No.
1: No, no, no, no. No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són al contrari d'ell.
0: Ah, vale.
1: I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història.
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc ni ho seré.
0: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I, i ja dic, jo me'n feia creus, diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que ens explica només d'entrada.
1: És totalment
0: cert,
1: sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història on passa?
1: I que quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel, malvat...
1: A veure, és que mira, precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó, que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt, i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que inclús ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges? O,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en el que en aquell
1: veure,
0: moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre. I jo crec que estan ben dibuixats, perquè ja dic, no volia que s'allargués molt, perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir, tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos.
0: En redactar-lo, començar
1: i acabar, com si diguéssim. Després, hi ha alguna petita correcció, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols, posa a jornal.

0: el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, res, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant escriu com un petit conte també de, bueno, per una situació que li passa. Vull dir que és un, que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit, té coses tendres i que dius, com pot ser que sigui un home d'aquesta manera, tan dual, no?
1: El darrer capítol és jornada 23.
0: Sí.
1: Passen 23 dies aquest llibre?
0: No.
1: No?
0: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
1: Ah, per tant, 23 setmanes.
0: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
1: No l'expliquis.
0: Que s'allarga una mica més.
1: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
0: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo. Clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines.
1: Vale.
0: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
1: Vull dir, no podem dir que és un gènere de ficció.
0: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
1: Pel cinema, per tot el que has
0: tocat.
1: Que no encaixava.
0: I llavors, bueno, el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè va dir...
1: Sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
0: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà coneix molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixia un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
1: Ah, sí.
0: El va llegir dues vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir, i tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i tal, i d'aquí ve la història.
1: I tu publica Terra Ignota.
0: Terra Ignota.
1: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar
0: ja dic, si
1: per
0: ser,
1: moltes
0: jo,
1: editorials.
0: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació i jo encantat, de veritat.
1: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
0: D'entrada, el títol.
1: El títol.
0: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hòstia, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
1: M'encanta.
0: Doncs la última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li, que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que hi ha parit. Hi ha altres que estan més amagats.
1: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar, que eren dos CDs. M'agrada molt.
0: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
1: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
0: Oh, tranquil, i te faltaria temps, eh?
1: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
0: O inclús, no només de Blade Runner, ja, sí. Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores. Aquesta de Blade Runner.
1: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
0: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
1: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
0: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
1: Michael Haneke, qui és...

0: Has dit que
1: és un director austríac.
0: De cinema de terror, també?
1: No, a veure, un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, va fer totes les pel·lícules. Bueno, no sé si ho coneixes, per exemple, Caché,
0: no,
1: Funny Games,
0: sí.
1: La Cinta Blanca... sí,
0: jo sóc més de Memòries d'Àfrica, o sea, i de Blade Runner, pues, que no pas de cinema de terror.
1: No,
0: eh?
1: aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. No, però va ser molt interessant perquè érem cinc autors i eren tots eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Austria natal i després va fer la versió a Estats Units amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, o sigui, una feinada, total, una anàlisi comparativa.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat.
0: Que bé, sí. Molt interessant, eh? Mm. Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, i que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve, això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. La cosa es va així, eh? No. I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquet portal, sí, d'internet, sí. I em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea, perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo que la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa, que me la vaig mirar i li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riure el que ve després, diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos quan moro.
1: Ara ja ho veuràs.
0: Doncs, recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive... que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia.
1: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
1: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: 3 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada. Saludem a aquesta hora l'Helena, que ens truca des de Barcelona. Bona nit, Helena.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Helena, com estàs?
1: Bé, bé. Mira, és que he sentit la trucada d'aquest senyor pobret que l'han robat i m'he posat molt nerviosa. I llavors, al respecte, volia dir unes quantes coses. Una, que la gent no us confieu tant en tenir la banca per internet. Ningú l'hauria de tenir al mòbil. Això és jugar-te-la.
0: Uh-huh.
1: I tot això, pel rotllo aquest de la comoditat, entre cometes, resulta que els estem fent la feina, estem estalviant llocs de treball a les oficines dels bancs, per no fer cues, per tota aquesta mandanga, i llavors nosaltres hem de passar pel tubo amb unes eines que nosaltres no les dominem.
0: Yeah.
1: Per molt que siguem usuaris avançats.
0: Uh-huh.
1: I llavors passa el que passa. Ens estan prenent el pèl i a sobre ens roben. Més de lo que hi ha, de lo que ja ens prenien. Llavors penso que hem de ser nosaltres els que hem de marcar. Jo no tinc la banca per internet en el mòbil. I inclús a l'ordinador no la faig servir mai. Ho tinc tot molt, molt bloquejat.
0: I vas físicament. Això...
1: Sí. Sí, ja està. Sí, no passa res.
0: No, són opcions. La gran majoria de persones ara ja ho té tot al mòbil i passen aquestes coses.
1: Clar, doncs... i et troben el mòbil i t'han fotut la vida.
0: Mm. Sí,
1: i això és molt fàcil que passi.
0: Sí, és un...
1: Llavors la gent es deixa els mòbils a sobre les taules, els posen a la butxaca del darrere, passen coses, la banca està... la pàgina no està operativa, no sé què... Bueno, és que així es veig els meus moviments, que te'ls enviïn a casa en paper.
0: Ja, això ja no ho fa ningú, Helena.
1: Bueno, se'ls sí. demana.
0: Ja, sí.
1: És que, llavors, aquest senyor, a veure, coses pràctiques. Jo trucaria a FACUA, que és la federació aquesta, la mena d'OCU, que s'haurà de fer soci, però em sembla que costa uns 100 euros a l'any o alguna cosa així, o 150, que el podran assessorar, primera. Segona, em posaria en contacte amb aquest expert, que és l'únic que conegui jo, que surt per la ràdio, Bruno Pérez Juncà. Bruno Pérez Juncà, que és aquest expert en temes informàtics de delictes i tal, perquè ell l'assessori o perquè potser li pot dir quin advocat el pot ajudar enllaçant-ho amb lo de la primera trucada, aquella noia que deia lo del Banc d'Espanya.
0: Sí.
1: O sigui, FACUA, Bruno Pérez Juncà, i després mirar si el seguro del seu pis li cobreix la... el tema dels robatoris.
0: Uh-huh.
1: O sigui, espero que no tingui el seguro la mateixa entitat.
0: Yeah.
1: Però que hi han seguros del pis que et cobreixen o bé la defensa jurídica o que se n'entiri bé si el seguro del pis li pogués cobrir alguna...
0: D'acord, alguna cosa.
1: O despeses d'advocats o, uh-huh, o el mateix robatori.
0: D'acord, molt bé, Helena, perfecte. He pres nota de tot, per si dubta ja li diríem. Moltes gràcies.
1: I després, pues, que evidentment es tregui la banca d'internet. O sigui, a més és una persona que ha dit que era jubilat, els jubilats passen per davant, o sigui, no diuen que han de ser allò comprensius amb la gent gran i no sé què i no sé quantos, doncs l'han d'atendre a qualsevol hora.
0: Ja. Helena, sí, moltes gràcies.
1: No cal que siguem tan marquesos, perquè al final el latifundio se'ns queda molt petit.
0: Sí. Molt bé, doncs gràcies per la trucada, Helena.
1: De res, bona nit.
0: Molt bé, bona nit. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Heu reconegut aquesta música? És la careta del primer programa de la tercera temporada de Quanta Guerra. Dimecres es va emetre el segon amb el músic Gerard Quintana i el seu avi com a protagonistes. I la Rosa de l'Hospitalet de Llobregat va deixar-nos aquest missatge a la bústia del programa.
2: Bona nit, sóc la Rosa de l'Hospitalet i acabo de veure el programa d'en Gerard Quintana i l'Eloi Vila, de Quanta Guerra es diu. M'agradaria si algú li pogués fer arribar. Aquest noi fa un treball. És magnífic, és el seu fer, el seu estar. És molt important aquest noi. I aquest programa el porta molt bé, però avui el del Gerard Quintana ha estat fantàstic. Si algú que el coneix li pot fer arribar, si us plau, feliciteu-lo. i a la TV3 també. Però és que ha estat fantàstic. El seu fer, la documentació que recull de les persones. Tot. És que fa emocionar a la persona interessada que li estan fent el programa per ell.
0: Doncs mira, Rosa, no només li hem dit, sinó que para a veure l'orella, perquè l'Eloi Vila, ja ho diré bé, ens ha deixat aquest missatge.
3: Hola, mira, m'ha arribat aquest missatge, Rosa, d'ahir, i escolta, moltíssimes gràcies pel que dius, i estic allò, mira, em poso vermell i tot, o sigui que t'agraeixo molt els comentaris. Deixa'm que digui només una cosa, que és que tot el treball de recerca, de documentació, el fem amb un equip i no és un treball personal, sinó que tots hi posem la nostra part per poder rescatar aquestes històries enterrades de la Guerra Civil, aquestes històries que han quedat en silenci, un silenci bàsicament per la por a la repressió que va venir després i que s'han convertit en aquesta mena com de trauma col·lectiu perquè no sabem què és el que van viure els nostres avis, no? I

0: Aquesta setmana llegirem contes de l'escriptora d'Alcoi, que va morir el 2020, deixant una obra coneguda, reconeguda, traduïda, multipremiada, amb novel·les molt remarcables i també molts llibres de relats. I és que va debutar, i això ens agrada molt, el 1978 amb un recull de relats que va guanyar el Premi Víctor Català, titulat És quan miro que hi veig clar. Va escriure narrativa, poesia, teatre, assaig, articles de premsa, guions per ràdio i televisió. Té una setantena d'obres publicades. I un dels mestres d'Isabel Clara Simó va ser l'escriptor de sueca Joan Fuster. En una entrevista del 2019 al programa El Divan amb la Sílvia Coppolo, va explicar que ella escrivia en castellà. Sí. Que a la Universitat de València, on va estudiar filosofia, va conèixer Joan Fuster, que la va animar a escriure en la seva llengua.
1: Doncs quina sort, tu.
0: Sí, Isabel Clara Simó va afegir que quan va escriure el primer conte en català es va posar a plorar, perquè era la primera vegada que escrivia en la llengua en què pensava.
2: Que bonic.
0: I a partir d'aquí va escriure sempre en català i es va comprometre a fer-ho sempre en català, sí. I en alguna ocasió, buscant entrevistes i coses que ella ha dit, Isabel Clara Simó es va definir com a independentista de Països Catalans, esquerres i feminista. I precisament per aquesta setmana Marta ha escollit un recull de relats titulat Dones, publicat fa anys ja per Columna, on les dones són les protagonistes de les històries. Dones que són totes diferents i amb les seves facetes bones i dolentes.
1: De tot, vaja.
0: Exacte, com deia Isabel Clara Simó, cada dona és un individu, no és l'espècie.
1: Exacte.
0: L'autora no creia en l'anomenada literatura femenina, sinó que deia, senzillament, hi ha bona literatura.
1: I mala literatura, sí senyora.
0: I en aquest recull, com dèiem, trobarem tot tipus de dones. Vull dir que l'escriptura irònica i intel·ligent de la d'Isabel Clara Simó no es quedaven els tòpics o els llocs comuns, ja ho veureu, i com dèiem és un llibre publicat el 97, sí, ja fa anys, sí. Coses, és molt, molt contemporani. I abans de passar el conte, només un apunt més que em sembla destacable del que he anat trobant d'ella. Als seus últims anys, Isabel Clara Simó considerava que la Barcelona de l'alta cultura l'havia discriminat per ser dona, vella i valenciana.
1: Apa, aquí,
0: sí, ho va explicar en Jordi Tormo, autor de la seva biografia titulada Isabel Clara Simó, una veu lliure i compromesa, que va publicar ara llibres. I en aquí també afirmava, ho argumentava més, però és una afirmació que és així com molt contundent, que era fer-se d'ella és una merda.
1: Ai, pobra. No és veritat, això no és veritat, pobreta.
0: No, però m'ha agradat perquè era molt...
1: Sí, sí, era molt combativa. Jo havia anat a algunes rodes de premsa i era molt combativa.
0: Sí,
1: i tant, i tant.
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta'm, quin conte llegiràs avui?
0: És un conte que es diu El metro, on veurem com a vegades res és com sembla que és.
1: Molt bé. Doncs vinga, El metro, dins el recull de relats Dones, d'Isabel Clara Simó, publicat per Columna.
0: Què diu? Que és de vostè aquest seient? Alça. Home, quina pensada, de vostè. I ara, per quins 7 sous? Però si estava jo aquí, just al costat. Sí, sí, ja pot donar les empentes que vulgui, que el seient és meu i ben meu. Que té algun títol de propietat o què? Escolti, sense faltar, que jo no li he faltat. Va tapeït al metro. La dona del cistell ha empès tothom per arribar abans que ningú al seient que acaba de quedar lliure. Després es queixen els iaios que si els fills no els volen a casa... És que n'hi ha que no es poden aguantar. Doncs perdoni, excel·lències, no li agrada això de iaio. Punyeta, sí que estem fins. No, no, perdoni, un xaval vostè. Doncs si no li agrada que els hi fiquin, no es fiqui vostè amb els altres. Perquè si vostè està impedit o embarassat, ha, ha, ha, jo m'aixeco. I si és tan jove com diu, no el necessita per res el seient. Han vist vostès quins dallonses que tenen alguns? La gent calla, cansada i premuda. Fastiguejada d'una discussió tan frec de cossos, tan frec d'orelles, tan poca solta. Home, senyora, vagi en compte. Si li fa nos el cistell, a mi també me'n fa, però el metro és de tots, no? Compte, caram. No, si arribaré a casa amb els tomàquets fets puré. I on vol que el deixi, hòstima? Pitjor jo, que l'he de carregar. El gros cistell, a terra, fa fer tentines a una altra dona que ha protestat, sense insistir. Qui vol tenir gresca després de la feina i amb algú que en té tantes ganes de gresca? Coi jove, que ocupa vostè tot el banc? És de 3 places, no? I vostè com si estigués a ca la sogra? No, no, no, jo no dic que... Miri, si estic grassa o no estic grassa, em penso que això no és cosa de vostè, punyeta. És que no pots ni sortir al carrer. No sé, al final ens mossegarem els uns als altres, senyor, quin cas. Ni al metro pots agafar sense tenir un disgust. El jove del costat de la dona no li fa cas perquè en aquell moment s'aixeca a col·locar-se a la porta amb intenció de baixar. La dona del cistell immediatament pren posicions i ocupa les dues places. Mira que ho sento, però jo no em puc apartar més.

0: no hi cap, miri, protesti a la companyia del metro, que faci els seients més amples. Però que no ho veu, que no em puc apartar més. Resignació, per no discutir. A la fi, la dona s'aixeca, aferra el cistellot i comença a donar empentes fins a la porta. Doncs miri, què vol que hi fem? Jo he de baixar, que jo empenyo. Jo l'únic que vull és passar. Què vol, que baixi per la finestra o què? Jo l'he trepitjat. Quina cara. Sí, senyor, sí, quina cara. A mi m'acaba vostè de trepitjar. I just a l'ull de poll, perquè ho sàpiga. No empenyi, coi. Què vol, que m'estavelli quan obrim les portes? Una mica de consideració, estima, quina colla de... La dona del cistellot ha baixat. Alleujament general. Va arrossegant el cistell a poc a poc. Encara es discutirà a la fleca, amb uns paletes que li han tirat una mica de polsim des de la bastida, i amb un ciclista que gairebé l'envesteix. Hores d'ara està sufocada i se li marca un plec amarg a la boca i té espurnes irritades als ullets foscos. Arriba a casa, deixa el cistell a terra i remena en la bossa de mà i troba finalment les claus. Fica la clau al pany amb molta cura. Mira de no fer gens de soroll i d'esmorteir amb paciència els grinyols de les frontisses. Quan tanca la porta, para l'orella. Va a la cuina i desa sobre la taula l'infernal cistellot que ha carregat de l'altra punta de Barcelona, on troba millors preus. Després de puntetes, empeny una porta. És un dormitori, en penombra. Hi ha una criatura al llit. Té els ulls oberts. Que no dorms, carinyo. Els ullets foscos són amorosos i el plec de la boca ha esdevingut somriure. S'acosta al llit i fa un petó suau al front de la criatura. Has fet els exercicis, rei? Mira que la mare s'enfadarà amb tu. Sí, maco, ja ho sé que fa mal. Però si no els fas, no tindràs les cames fortes i... Recorda-te'n del que va dir el doctor. No hi ha res perdut si tenim constància. Sí, rei, ja ho sé. Però jo sí que en tinc, d'esperança. Et diré més, estic segura que tornaràs a caminar si fas tot el que el doctor diu. I no ploris, carinyo? Saps què t'ha portat la mare? Raïm! Estava caríssim, però com que sé que t'agrada tant, ja ho crec que dinaràs. Necessites força, rei! La mare ha tornat a la feina de seguida, però ja veuràs com a la nit, quan torni, t'ha passat el mal. T'has pres la píndola? I mira de dormir. Ara descansa, guapo. Faig el dinar en un momentet i a la nit tu i jo a fer els exercicis, tots dos plegats. I tant que podré jo. Mira, farem una competició, a veure qui pedaleja més fort. No plori, rei. Ja veuràs el raïm que bo. La mare et pelarà els granets i et traurà les llavors perquè t'agradi més.
1: Ui, quina pena més grossa. Si se m'ha tret del cap tot el mal humor i tot el que li ha passat abans.
0: Exacte.
1: Quin canvi, realment. Sí, quin gir de guió.
0: I ho fa molt bé, molt...
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt bonic. Ai, que bé. Que disfrutarem aquesta
0: disfrutarem
1: setmana.
0: Disfrutarem molt aquesta setmana.
1: Gràcies, sí. Anna Maria.
0: A vosaltres.

doncs amb aquestes dones, amb aquestes diferents dones de la Isabel Clara Simó, que allà on sigui ens escoltarà, segur. Tancarem aquesta setmana la nit dels ignorants amb les seves històries d'aquest llibre de columna d'Itet ja fa molts anys. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que acabem aquí, que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres ens n'anem a dormir, com alguns de vosaltres, que sempre dieu que us espereu que acabi el programa i aleshores us aneu a dormir. Així que us espero demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.